0: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. A veces solo hay que pararse un poco.
1: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
0: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
2: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
0: Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
3: Dale, José. Venga, va.
4: Hola, nana. Camila.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
6: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
7: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
8: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
9: És un animal.
8: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mar.
8: El esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
10: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
2: Bon dia, com esteu? Incorporem ja els oients de Ser Catalunya, els que estaven escoltant la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, de la cadena Ser. Flaqui, en un dia on estan passant moltes coses i la ràdio està aquí per explicar-les.
11: Sí, tenim diferents fronts oberts. En clau Barça, evidentment, el més emotiu i transcendent és el comiat d'una llegenda com Alexia Putellas, que ens està emocionant a tots des de la gespa del Camp Nou.
2: Des de les 11, en un Què t'hi jugues especial a Ser Catalunya, estem seguint aquest comiat. Ara us resumirem el més destacat per als que us incorporeu al programa ara mateix, i amb la Marina Fernández d'aquí Catalunya. Hem escoltat la roda de premsa també del president del govern, Pedro Sánchez, per requadrar, Marina, i abans ja d'alliberar-te per a que puguis anar a preparar el programa de demà.
12: A viure una mica, també.
2: Amb què et quedes del que ha dit Pedro Sánchez?
12: De moment em quedo actualitzant que hi ha talls a l'AP7, sobretot perquè s'hagin de moure aquest matí. Hi ha diversos talls a diversos punts de l'AP7 per aquesta vaga de professors. Això el primer. Sobre Pedro Sánchez, dos focus. Un, el que està passant amb el que sabem d'aquesta actuació de la policia. Hi ha nous focus, a part d'aquesta entrada a la seu de Ferrat. S'ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, és a dir, la Guàrdia Civil ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil per demanar expedients disciplinaris, que hi ha comandaments que investiguen casos relacionats amb el PSOE. Això està passant ara. I també hi ha imputats per aquest cas. S'ha conegut que hi ha hagut la imputació de Santos Cerdán, de la gerent del Partit Socialista, de l'expresident i exvicepresident de la Junta d'Andalusia en temps de Manuel Chávez, per tant també socialista, imputat també, i un empresari amic de Leire Díaz. Hi ha aquestes quatre imputacions relacionades amb aquesta actuació. Sobre el que ha dit Pedro Sánchez, segueix donant suport absolut a Zapatero, diu que la justícia ha de fer el seu camí, però vaja, suport. Sobre l'actuació a la seu del Partit Socialista, diu col·laboració amb la justícia en el que calgui. I sobre si és sostenible que continuï la legislatura, que és la gran pregunta que es fa tothom avui, també als aliats de Pedro Sánchez. Ell diu, escolteu, quants primers ministres hi ha hagut en una pila de països europeus en els últims anys? Jo porto aquí 8 anys, i el fet que jo porti aquí 8 anys és el que ha contribuït, per exemple, i ha tornat a treure les dades econòmiques. L'atur, per exemple, aquí estem amb un 10% d'atur.
2: Que no convocarà eleccions, vaja.
12: Estructural.
2: Que esgotarà la legislatura.
12: El que ell apunta és que no, a més diu...
2: Almenys
12: és que
2: aquesta és la seva intenció.
12: Si anem a una investidura, hi haurà mesos per posar-nos d'acord.
2: Escoltem el tram final del comiat d'Alexia Putellas, que s'està emocionant una altra vegada.
13: La part més familiar, emocional, aquest vincle com a tants i tants culers. I això sempre seguirà passant generacions rere generacions, perquè es porten a la sang al Barça, tal com ens van ensenyar els nostres pares, i us desitjo el millor. I per acabar, doncs, a totes les meves persones, a la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge, sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present, i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència, jo també els he destret a ells a moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família, doncs, també es buidi, i agrair-los, perquè gràcies a ells, i a recolzar-me com ho han fet des de ben petita, pues, he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
14: Doncs, Alexia, guapa.
13: Gràcies per deixar-me acompanyar-te.
2: Una història perfecta, és l'última frase d'aquest comiat que s'ha realitzat a la gespa del Camp Nou. Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades, 30 títols, entre els que hi ha 10 lligues, 4 Champions, són 507 partits, 233 gols, dues pilotes d'or, dos premis de best, Alexia Putellas, que és llegenda del Barça, que avui s'acomiadarà del públic del Johan Cruyff, partit de Lliga, últim de la temporada a casa, Barça-Real Societat a les 7 de la tarda, es tanca la temporada de diumenge al camp del Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. Alexia Putellas, que encara no sap on marxarà, però ha repetit diverses vegades, Flaqui, que se'n va del Barça perquè s'ha buidat.
11: Sí, tenint en compte l'exigència d'aquesta samarreta que no es pot defensar mitges, continuar hagués pogut desdibuixar aquest camí que ha traçat Alexia i que ell ha acabat definint com aquesta història perfecta. Una Alexia emocionada, una Alexia que ja ha anunciat, només començar aquest acte, que s'obriria en canal, que s'ho havia promès a si mateixa, que s'ho devia i que, per tant, volia avui viure amb emoció aquest comiat com a jugadora del Barça i que se'n va, doncs, amb un acte, crec que emotiu, a l'alçada de la llegenda que és i que tanca, com ella deia, una història perfecta.
2: Pels oients que us heu incorporat després de la roda de premsa de Pedro Sánchez a la cadena SER, el discurs d'Alexia Putellas ha començat així.
13: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal, per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor. I avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses. No es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig. És normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com, bueno, deia en el vídeo, per l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
2: La quarta Champions ha estat l'últim dels 30 títols d'Alexia Putellas amb el Barça en una temporada on ha jugat 42 partits, ha marcat 20 gols, estan registres importants, amb 32 anys se'n va encara a un lloc per decidir, molt possiblement sigui a Anglaterra. Agraint a tothom els moments viscuts d'una trajectòria que ha estat un somni.
13: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. Ja estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Alexia Putellas s'ha acomiadat en un acte a la gespa del Camp Nou on han parlat diverses persones importants al llarg de la seva carrera. Ha tancat l'acte Vicky López, futbolista jove del Barça que ha tingut en Alexia Putellas un referent. Li ha dit a Alexia Putellas que elles han mogut el món, però altres, com Vicky López, se'l menjaran, frase textual. Hem mogut el món, però altres se'l menjaran. I la primera persona que s'ha assegut al costat d'Alexia Putellas ha estat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir, en un moment emotiu, emocionant, on Alexia ha plorat.
13: Jo, abans de dir això, et vull donar les gràcies, perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família, I me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa de, del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser...

0: Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
1: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
1: Ala.
0: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar el... La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la Ciutat Esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com... Tenia raó, ha passat, i en aquest sentit, gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs, ha tingut raó.
2: Aquestes són les paraules d'Alexia Putellas a Xavi Llorenç, el seu primer entrenador, recordant un moment complicat per a ella perquè el seu pare va morir quan tenia 18 anys i explicant com ha canviat des de llavors la dimensió del futbol femení, gràcies al Barça i gràcies a jugadores com Alexia Putellas, que s'ha acomiadat amb un acte que ha durat més o menys una hora, que hem seguit en directe a SER Catalunya, des del Camp Nou amb l'Anna Palet, el Nil Solà. Anna, un acte que acaba amb Alexia abraçada a les seves companyes.
3: Sí, la veritat sí que ara mateix la imatge és superemotiva, estan totes les companyes, tota la plantilla a la gespa amb Alexia, s'han abraçat, han fet una enorme pinya, tot l'equip junt, l'han mantejat, i quan s'ha abraçat amb Patri Jarro, una de les abraçades més sentides, hem vist també a Patri plorant moltíssim en aquesta abraçada amb Alexia Putellas, que ara va acomiadant-se una per una de les seves companyes, ja està baixant també el cos tècnic, per tant ara vindrà el comiat amb tot l'estaf dirigit per Pere Romeu, però sens dubte aquesta imatge, jo em quedo amb totes les companyes abraçades en una enorme pinya.
4: De fet,
5: també,
4: Anna...
5: I també sí que... Digues. Dir que li han fet entrega també d'una placa a Rafa Juste i Joan a la porta i també d'un quadre magnífic en una imatge molt i molt potent d'Alexia amb totes les copes a darrere, com la mateixa escenografia que hi havia ara mateix sobre la gespa del Camp Nou. Li han fet entrega d'aquest quadre just abans que baixessin les seves companyes, realment emocionat. I crec que no només Alexia, sinó que pràcticament tothom que està ara mateix aquí al Camp Nou està molt emocionat en el moment que ja arriba l'estaf també a la gespa.
4: Li anava a preguntar a l'Anna, que coneix bé el vestidor del Barça, que em sembla prou simbòlic, no?, que s'hagi triat la figura de Vicky López, 19 anys, com la persona que ha volgut, no sé si triar el vestidor o com a representant de les companyes per acomiadar l'Alexia, no? En aquest llegat que ens ha portat aquesta frase tan bonica de que nosaltres hem mogut el món i ja se'l menjaran, però tu que coneixes aquell vestidor entenc que la figura de Vicky López pren prou envergadura, no?, després d'aquest acte.
3: Sí, és la relació més especial, evidentment. Alexia és una referent per totes les seves companyes, però amb Vicky, des que va arribar al Barça amb 16 anys i amb fitxa de filial de l'equip B, Alexia ha estat una figura diferencial per ella, l'ha apadrinat, l'ha acompanyat, li ha fet de guia. Per exemple, jo em quedo amb un fet molt recent. Vicky estava molt decebuda per no haver jugat ni tan sols un minut a la final de la Champions, perquè Vicky encara no ha tingut la sort de poder gaudir de què és jugar una final de Champions. Les ha vist des de la banqueta, però no ha jugat, i Vicky estava molt decebuda, i Alexia en tot moment l'ha acompanyat, i per exemple a la celebració a Maria Cristina, Alexia agafava Vicky, l'empenyia, vinga, va, celebra-ho, no estiguis trista. Sempre Vicky ha remarcat que Alexia sempre ha estat pendent d'ella, sempre ha vist quan estava malament, inclús o fins i tot abans que Vicky volgués mostrar que estava malament, i tenen una relació, et diria, inclús familiar, com ha dit Vicky. Segurament jo crec que les uneix una desgràcia familiar, perquè Vicky també va perdre a la seva mare quan era petita, i en aquest sentit jo crec que se senten identificades l'una amb l'altra, i la relació sobretot entre Vicky i Alexia sempre és molt, molt, molt especial.
2: La fotografia al Camp Nou, per requadrar-la, Anna, ha estat en presència de diversos directius, de, òbviament, Rafa Juste, també Joan Laporta, de familiars d'Alexia Putellas, de totes les companyes de la primera plantilla. Qui més hi havia al Camp Nou?
3: Doncs també amics, professionals que han acompanyat a Alexia durant tota aquesta trajectòria, la junta directiva del Barça, encapçalada per Rafa Juste i també per Joan Laporta, però està Xavi Puig, està Josep Cubells, Jordi Finestres, és a dir, una àmplia representació, moltíssims mitjans de comunicació, l'acte més seguit, més mediàtic d'aquesta temporada, i ara Alexia que

0: Es va abraçant un per un també a cada membre de l'estaf tècnic, i aquesta tarda seguirà el comiat, perquè un cop acabi aquest Barça-Reial Societat a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff també dirigirà unes paraules a l'afició, als 6.000 culers que estaran a les grades del Johan.
1: De fet, Anna, en aquesta tarda, evidentment Alexia és Alexia i és la que s'emporta la portada i el focus, però pot ser que hi hagi més comiats, no?
0: Sí, segurs, hi haurà els comiats d'Ona Batlle, de Mapi León, de Marta Torrejón, també Marta, una autèntica llegenda que deixarà aquesta temporada al Barça als seus 36 anys, i veurem també si de Salma Parayuelo, que encara no està clar el seu futur, però que també podria marxar. Serà un estiu de repte per aquest Barça, perquè s'estaran anant quatre titulars a la final de la Champions: d'Oslo, Mapi, Ona, Alexia i Salma. Per tant, un gran repte el que tindrà Pere Romeu de seguir mantenint l'exigència i l'excel·lència en aquest equip. I ara sí, es fan la foto familiar, cos tècnic, jugadores, Alexia al centre, rodejada de les dues pilotes d'or, la del 2021 i la del 2022, i de tots els trofeus que ha guanyat en aquests 14 anys que ha vestit la samarreta del Barça.
2: 12:25, què t'hi jugues a SER Catalunya?
3: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi, i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
4: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
3: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora, i aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
2: Alexia Putellas va anunciar ahir a la tarda amb aquest vídeo que marxava del Barça. Avui s'ha acomiadat en un acte des de la gespa del Camp Nou.

0: Que t'hi jugues especial per acomiadar una llegenda des del Camp Nou amb l'Anna Palet, amb el Nil Solà, si hi ha protagonistes ens demaneu pas. Al llarg d'aquesta hora i mitja llarga de Ràdio Flaqui desfilaran pel programa companyes d'Alexia Putellas al Barça, com Olga García, Laura Ràfols, Marta Unzué, entrenadors que ha tingut, hem escoltat a Xavi Llorenç, també parlarem amb Lluís Cortés, persones que ens ajudaran a entendre millor la dimensió de la figura d'Alexia Putellas des del punt de vista mediàtic, la directora dels seus dos documentals, dels dos documentals d'Alexia Putellas, l'excap de comunicació del Barça, José Manuel Lázaro, que va viure des de dintre el creixement del futbol femení, persones que han lluitat amb Alexia Putellas per a que les jugadores millorin les seves condicions laborals, com Amanda Gutiérrez, i directius que han vist com creixia la figura d'Alexia Putellas, actuals, han estat acompanyant-la al Camp Nou, i també d'altres juntes com Maria Teixidó. Per tant, tenim un gran repte, Flaqui, que és encabir molts protagonistes en aquesta hora i mitja de ràdio, en un dimecres on, òbviament, com sempre, anirem a fer una canya amb el Ramon Besa.
1: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
0: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
2: Sí, bueno, gràcies per la informació que acabes d'oferir a tota Catalunya.
0: És que si la gent connecta el live podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
2: No estic del tot allò, però bueno.
0: Tens aquest color blanc i aquesta textura cancel·lada.
2: Vols que digui que m'he passat el matí amb el cul obert? Doncs sí, ha sigut així.
0: 12:28, Anna Palet al Camp Nou. Quina és la fotografia ara mateix?
3: Ara mateix, sí que mentre Anna Palet acaba de recollir a Olga García perquè ens vingui aquí a explicar més sensacions, ara mateix Alexia Putellas continua rebent la visita a la gespa de més autoritats, de familiars, d'amics, tothom vol tenir aquesta fotografia abraçada ara també amb Xavi Puig. Ha desfilat, ha marxat tant l'estaf com la plantilla. Ara hi ha la mare, també la germana d'Alexia Putellas. Insisteixo, i m'està sorprenent molt la imatge de tothom, pràcticament tothom, amb llàgrimes ara mateix aquí en el Camp Nou, tant la gent com que està amb Alexia a la gespa, com els mitjans de comunicació, la porta també visiblement emocionat. S'ha intentat arrencar un Barça d'aquests que li ha de tenir a Bermúdez, però ha quedat una mica tímid.
0: La fotografia és molt potent perquè hi ha tots els títols que Alexia Putellas ha guanyat amb el Barça, acompanyada de totes les futbolistes de la primera plantilla, i ha estat emocionant. Un comiat que ja anticipàvem fa dies al Que t'hi jugues, de fet, a la prèvia de la final de Champions, quan Flaqui vam entrevistar a Clàudia Pina, vam parlar d'un moment que seria molt emotiu. Escoltem a Clàudia Pina al Que t'hi jugues, que ja ens deia que el comiat d'Alexia Putellas estaria a l'alçada per dimensió i importància del de Leo Messi.
4: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
1: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
4: Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell, i crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí. Ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella, i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Clàudia Pina, Alexia és el Barça és Alexia, i el seu comiat està a l'alçada del de Messi, perquè Alexia és el femení, el que Messi va ser al masculí. Al Camp Nou, Anna Palet, amb Olga García, no?
5: Sí, però s'acaba d'anar perquè ha de fer-se la foto amb Alexia, i clar, entendràs doncs que l'Olga prefereix primer anar a fer-se la fotografia amb l'Alexia a la gespa, i res, en un parell de minutets la tindrem aquí, però està l'Olga, que és una persona també molt especial per l'Alexia, que va compartir 4 temporades amb ella al Barça en els seus inicis, i que ara de seguida ens atendrà el Que t'hi jugues, però primer va a la gespa a fer-se aquesta fotografia amb la capitana.
0: És una de les persones que a la festa de celebració per la Champions, diumenge a Barcelona, va recordar en un moment divertit Alexia Putellas, no només a Olga García, sinó també a Laura Ràfols i Marta Unzué.
6: Aquestes jugadores, com l'Alexia, com la Marta Torrejón, però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
7: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera...
0: Era l'acte de celebració amb Andrea Ginés, Alexia Putellas, mencionava algunes de les seves companyes. Laura Ràfols, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia.
0: Marta Unzué, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Us heu emocionat seguint el comiat d'Alexia Putellas?
8: Home, sí. O sigui, i al final l'Alexia és el que deia la Pina, al final l'Alexia és el Barça. I serà difícil, veure un partit sense l'Alexia al camp, però bueno, ella es mereix tot el que sigui i decidir el que vol fer.
1: La veritat és que l'homenatge ha estat a l'alçada de la llegenda i del tros de futbolista que hem pogut gaudir durant aquests 14 anys.
9: Sí, yo creo que también al final la gente se ha emocionado desde ayer, ¿no? Desde que salió la noticia, el comunicado, el vídeo, y bueno, ha sido entre ayer y hoy, pues bueno, un par de días muy, muy emocionantes y bueno, al final lo importante yo creo que es que ella se haya podido despedir a su manera, como ella ha querido también, y bueno, pues con este homenaje.
1: Enteneu aquest missatge de l'Alexia, de tenir en compte l'exigència d'aquest club, continuar igual hagués desdibuixat tot el camí?
8: Sí, jo sí. Al final és algú, l'Alexia és una persona que ho ha de donar sempre tot més al 100%, i crec que si es quedés i ella sentís que no ho està donant, sentiria com que està traient el club de la seva vida, i a vegades pues, arribes a un punt que això, que ja no pots més, de la sensació de que no li pots donar, i jo entenc molt a l'Alexia el que ha fet, i em sembla molt, molt honrat per la seva part fer-ho, i seguir els seus principis com ella ha dit. Em sembla molt bé el que ha fet i com ha dit la Unzu, el que està fent de poder-se despedir de la manera que ella vol.
0: Unzu.
9: Yo creo que ha sido difícil la decisión y es muy difícil también tomar la decisión de irte en un momento bueno, ¿no? Porque es cierto que ahora Alexia está bien y de tomar esa decisión al final creo que a ella le hace ser valiente, ser honrada, como dice Ràfols, y que no es una decisión fácil y a la vez es una bonita forma de poder acabar, ¿no? Porque si por lo que sea quieres alargar otros años, quizá esa sensación de acabar así no la tienes, ¿no? Y tendrías una sensación peor a poder acabar tu trayectoria en el Barça, ¿no? Es como un poco cuando te retiras, ¿no? Que no sabes el momento justo y siempre tomar la decisión más adecuada es muy complicado, ¿no? Y yo creo que la decisión es totalmente acertada.
0: Estem amb Laura Ràfols, també llegenda del Barça, va estar al club del 2005 al 2018, al primer equip, amb Marta Unzué, 14 temporades des del 2006 al 2020 i al Camp Nou. Nil, estàs amb una de les persones que més ha emocionat a Alexia Putellas i que segurament també farà molta gràcia escoltar amb Laura Ràfols i Marta Unzué.
3: I tant, i ara ja reconeixia la veu d'algunes d'elles. Què tal, Xavi Llorenç? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Ha sigut una de les persones que més ha emocionat a l'Alexia, fins i tot ara et veig una mica emocionat. Com ha estat a l'altura, no, del que es mereixia aquest matí d'acomiadaments?
10: Sí, s'ho mereixia tot, com tantes jugadores s'ho mereixen, no? Perquè ja ha arribat a un lloc que ningú pensava que arribaria. Tantes Champions i dues pilotes d'or, era impensable. Quan van començar tot això, mira, guanyar una Champions ja era un èxit. Si a més tenen quatre i dues pilotes d'or, ella i tres l'Aitana, ja et dic que impensable.
3: De totes maneres, tu ja ho veies, no? Una mica visionari, no? Alexia t'ha fins i tot agraït que tinguessis aquesta capacitat de ser tan visionari.
10: Bueno, perquè és que el femení només li queda créixer i encara queda molt. O sigui, és que tot ho tenim per fer encara. I mira que hem guanyat coses. Però el futbol femení, el futur que té és increïble.
5: I què has pensat, Xavi, quan l'Alexia t'ha dit que volia que formessis part d'aquest comiat?
10: Bueno, ja vaig parlar amb ella a Oslo i més o menys ja sabia per on anava les coses. És un agraïment cap a la seva persona, que a la seva família, i encantat de ser-hi, com tanta gent s'ho mereixia.
5: Doncs les paraules de Xavi Llorenç, el primer entrenador d'Alexia Putellas aquí al Barça i protagonista del dia de comiat i l'homenatge al Camp Nou.
0: Xavi Llorenç, que va d'entrenar Alexia Putellas, i la pròpia Alexia ha recordat una conversa que van tenir en un bar de Mollet amb, fa molts anys, on li va dir, segons ha explicat Alexia Putellas, que marcaria un abans i un després a la història del, del club. Al Camp Nou encara queda molta gent, anirem escoltant-la. Estem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, repassant aquest acte de comiat, la trajectòria d'Alexia Putellas, com ha canviat el Barça en aquests últims anys, com s'ha multiplicat la dimensió mundial del, del club, i què és el que passarà a partir d'ara, no? Perquè ho dèieu, Laura, Marta, que marxa en un gran moment perquè ha completat una bona temporada, aconseguint títols, no ha desvetllat on anirà. La veieu a Anglaterra o on la veieu a Alexia Putellas?
9: Yo ahora mismo creo que está entre Estados Unidos e Inglaterra, pero no sé. La verdad es que no tengo ni idea y creo que donde ella decida ir acertará seguro.
8: Sí, jo sí que igual que la Marta, que vagi... És que vagi un vulgui. És que la veritat, l'Alexia s'ha guanyat poder fer el que ella cregui que és millor per ella, i segurament és el que ha dit la Unzu, que és una decisió molt difícil, i marxar al club de la seva vida és una decisió superdifícil, però jo crec que anirà on ella cregui que estarà bé i que pot aportar més al futbol femení.
0: Ara nosaltres tenim una estructura de programa que preveia anar saludant a diferents protagonistes amb un cert ordre, però n'hi ha un que està atent al que t'hi jugues i ens ha demanat entrar ara.
1: Vol entrar,
0: sí.
1: Eh?
0: I com que ja nosaltres el considerem...
1: I no per nosaltres, suposo.
0: L'avi del programa, i segurament vosaltres també, li hem concedit aquest honor, ja que avui entra en un dia no ho havia de fer i està pendent de coses familiars, amb la seva mare i tal. José Manuel Lázaro, què tal, com estàs?
11: Hombre, bona tarda.
0: Sí. Aviam, per què vols Marta... entrar ara al programa? Explica'ns.
11: Hola, perquè... Marta, Laura, què tal?
12: Hola.
11: Mira com riuen. Volia entrar ara, primer perquè... estem acomiadant a l'Alexia Putellas, però jo és que voldria recalcar i remarcar que quan el club em diu que s'ha de professionalitzar de la mà de Jordi Mestre, a l'època de Bartomeu, s'ha de professionalitzar l'equip, el primer que vaig fer va ser agafar a la Laura, a la Marta, a Alexia, a Marta Torrejón i dir, a veure, què necessiteu, què tenim? Tingueu en compte que en aquell moment Laura, Marta i companyia entrenaven a la nit, perquè al matí hi havia jugadors que tenien que treballar. No tenien metge, no tenien preparador físic, perdoneu que m'estic emocionant. No tenia cap de premsa. No tenien... Tenien el mínim. Portaven elles les bosses... Bueno, encara ho fan, però no hi havia utiller. Vull dir, era una sensació que l'equip s'havia de construir. I gràcies a Marta, a Laura, a Marta Torrejón, a Alexia i companyia, van poder fer realitat el que avui estem vivint. Perquè recordeu que en aquells moments, quan es guanyava una lliga, es pagava amb tiquets del Corte Inglés. Sí o no?
8: Sí.
11: Va arribar un moment que vam dir, escolta'm,
8: si volem... Es pagaven tiquets al Corte Inglés, no les primeres, eh?
0: Les primeres tenia jo, no?
8: A sopar i ho pagàvem nosaltres.
0: Epa,
11: hòstia, tele, eh? O sigui, estem recollint l'esforç de totes aquestes jugadores que ara no juguen, que no figuren entre els pòsters que veiem, Champions i tot això, però que són la base del que s'ha construït. Alexia Putellas significa el que significa. Té el dret de fer el que vulgui. Té el dret d'escollir el seu comiat. Ho ha fet molt bé. Però jo voldria reclamar la presència d'aquestes jugadores com la Marta i la Laura, i per això volia intervenir ara, primer perquè tinc una molt bona relació amb elles, i després perquè crec que vam intentar doncs, donar forma a un Barça professional que en aquests moments està recollint els fruits. Esperem que en el futur, perquè jo crec que hi ha base per fer-ho, però la sortida de certes jugadores, i sobretot amb la marxa d'Alexia, crec que es perd més que una jugadora. I tu saps quan una persona entra en una sala i tothom calla? Aquesta és l'Alexia. Una persona que es faci escoltar i que es faci estimar i sàpiga manar sobre el grup sense sobresortir de sobre manera. En aquests moments, aquest paper l'haurà de recollir pues, o Marta Torrejón, si finalment es queda, Patri o Aitana. La figura d'Alexia en aquest sentit, per mi, és molt difícil de substituir. No estic d'acord, però jo és la meva manera de pensar.
0: És molt interessant el que explica el Lázaro i el que recorda Laura, Marta, perquè sembla una eternitat, però no fa tant que guanyàveu lligues i com ara acabes d'explicar, Laura, havíeu de pagar-vos vosaltres el sopar o ja en un següent pas us donaven tiquets del Corte Inglés. És que no fa tant, d'això.
8: No, no.
9: Pues no.
8: Però, bueno, és la idea. Nosaltres ja sabíem que... Bueno, jo ho tenia molt clar, que no acabaria vivint el guanyar Champions, però de debò que la sento com si les hagués guanyat, O sigui, la sensació que tinc és de... Ja sabíem en el seu moment que nosaltres el que estàvem fent era no per nosaltres, sinó pels que venien darrere, de la mateixa manera que les que van venir abans que nosaltres ho van fer per nosaltres. Llavors, era algo que nosaltres sabíem que passaria. Llavors, ja et dic, jo aquestes Champions... És que no les he guanyat, clar que no les he guanyat, però sento com si les tingués. És una sensació molt estranya, no? Però al final, tant la Marta com jo hem estat molts anys al club i sabem el que ha costat tot això i tenim aquesta sensació, no? Al final és algo maco i s'ha de seguir construint i és el mateix que diu el Lázaro, no? Que és algo que ara queda. A veure qui agafarà aquest rol i a veure com continuaran guanyant, però jo estic seguríssima que el club... i el futbol femení del Barça seguirà sent dels millors.
0: Laura Ràfols, esperem que sí. Una abraçada molt forta. Jo no oblido ni oblidaré mai aquell partit a la Ciutat Esportiva que vam fer oients de la cadena SER contra jugadores del Barça. Que bé que ens ho vam passar, eh?
8: Això sí. Ens en recordem.
0: Sí. I el resultat... vam tenir sort, però quin repàs futbolístic ens vau donar. Quin repàs. Una abraçada forta, que vagi bé.
8: Una abraçada.
0: Marta Anzué, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
9: Vale, un abrazo.
0: Lázaro, tus deseos son órdenes. Por eso ha sido el jefe,
11: no,
0: siempre.
11: No, sí, que yo creo que era important, perquè vull dir que aquestes jugadores se'ls ha de donar el valor que tenen. Perquè quan l'Alexia la tenia a la festa de comiat que es va fer a la plaça, a l'Avinguda Maria Cristina, les anomena, és per alguna cosa. Perquè aquestes noies s'han patit, no tenia aigua calenta a la nit. És que és, el canvi està radical en 10 anys, s'han guanyat 4 Champions, s'han arribat a 6 finals consecutius. Sabeu l'esforç que han hagut de fer? Molt. S'estan recollint els fruits. Però crec que s'ha de donar valor a aquesta gent quan hi ha un comiat. Com també dic que crec que estan fent un esforç per ser solidàries amb l'Alexia, la Mapi León i la Ona Batlle, perquè marxen. Avui també serà el seu últim partit. Però fixa't com les dues han tingut l'honor de silenciar el seu adeu oficialment, perquè tot el protagonisme ho tingui l'Alexia. Això és el que fa valor a la capitana.
0: Una abraçada forta, Lázaro, que vagi bé.
11: Igualment, moltes gràcies.
0: El comiat d'Alexia Putellas ha portat la música de Rosalía.

0: Camp Nou, perquè el Nil Solà està en protagonista. Nil.
1: Hola, què tal? Sí que de nou, doncs sí, amb Helena Fort, directiva electa del Futbol Club Barcelona, que està visiblement emocionada. És així, no, Helena?
2: Sí, crec que porto plorant des d'ahir en bucle, directament.
1: Perquè ara t'escoltava aquí mentre pujava, et saludava gent i deies que pràctica que portaves realment plorant des d'ahir i que fins i tot a casa teva hi havia gent que et deia que no havia plorat tant des de la marxa de Messi.
2: El meu fill, i això crec que és precisament una part del llegat de l'Alexia, és entendre que ha calat tant amb la gent jove, amb les nenes, amb els nens, que han crescut amb aquest referent d'una jugadora extraordinària i d'un referent també com a persona, i per tant molt, molt emocionada, perquè a més personalment jo me l'estimo molt, li deia, jo he après molt de tu, i crec que ens ha ensenyat molt, de moltes maneres, i és un, i és, crec que a més és que la història perfecta, amb la qual bé, és un dia molt agradós, contenta, perquè crec que ella ha pres una decisió i per tant està a la seva, l'ha pres i l'ha pres conscient, però trista perquè aquest, doncs, té un final.
1: Sí que ja t'escolta Helena Fort en directe al que t'hi jugues.
0: Helena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara recordàvem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, també amb el Lázaro, com ha canviat la pel·lícula des de fa no tants anys a ara, on quan guanyaven una lliga se'ls hi pagava amb tiquets del Corte Inglés, quan sí, no tenien aigua calenta per dutxar-se.
2: I quan anaven, com han dit, no? Amb un camp de terra 50 persones i totes eren les famílies, que això ha passat.
0: I on està el final del camí? És a dir, què queda per recórrer? Ho dic perquè, clar, ara Alexia Putellas, no sé si marxarà a Anglaterra, marxarà als Estats Units, però allà compares el futbol femení amb el que hi ha a Espanya i la diferència és abismal, tant a un país com a l'altre. Aquí, clar, el Barça guanya lligues i el Barça és un equip professional, però el compares amb altres clubs i és que no hi ha competència.
2: No, jo crec que el Barça ha de fer el seu camí, que és el que fem, independentment del que passa a l'entorn, tot i que el que passa a l'entorn, evidentment, ens afecta. Jo crec que sí que hi haurà un moment que hi haurà d'haver-hi una reflexió per part de tots els estaments de l'estat espanyol per entendre la importància que té aquest equip, que ha tingut aquest equip, la transcendència i el que significa el futbol femení per la gent. I, per tant, jo crec que com a Barça no tenim sostre. Arribarem allà on la gent vulgui i allà on la gent que estigui al club vulguem. La resta ens haurà d'acompanyar i jo també espero que hi hagi un replantejament en general. Crec que s'està treballant amb això, m'agradaria pensar que aquesta lliga de l'estat espanyol doncs millorarà, serà molt més competitiva i jo el que veig és com han dit, és un futur esplendorós perquè a més el femení també té aquest missatge de Barça, d'ADN, de Masia. Nosaltres generem talent, creem talent. Recordo quan vam generar la Masia, especialment quan, per l'avinguda de la Vicky López, que jo crec que la Masia es crea quan comencem a pensar perquè la Vicky necessitava un espai per créixer. A partir d'aquí ha de seguir creixent i jo crec que el sostre del Barça no existeix. El sostre serà el que posi la gent, el que posi els seguidors, les seguidores, i però sí que necessitem que algú ens acompanyi, això també és cert, i hem de treballar per això.
3: M'agradaria preguntar-te un dia com avui què és Alexia Putellas per l'Helena Fort.
2: Doncs és una persona extraordinària i un referent. I jo, ara comentava amb algú, no? És d'aquelles persones, heu sentit que ho dèieu, no? Que quan entres en una sala, doncs la gent calla. Doncs Alexia és llum, jo crec que és llum pel que transcendeix, pel que explica, pel que representa. I perquè és cert, com deia el Lázaro, no? Doncs que tot això, ara tenia aquí les pioneres, la Lolita, la Carme, que als anys 70, quan jo estava a la cuna, elles ja jugaven i quan l'Alexia no existia. Tot això és la suma de la història de moltes dones que un dia es van sentar i van dir, volem jugar a futbol, que han passat millors èpoques o pitjors èpoques, i al final jo crec que l'Alexia el que ha aconseguit és matxembrar tot això, posar-li un nom i un cognom i un sentit i una estructura, i ella ha representat tota aquesta eclosió, no? I des del Barça és això, i personalment una persona extraordinària que m'estimo moltíssim, que sé que ha tingut una vida dura, que compartim algunes coses personals en aquest sentit de vida, i que li desitjo tota la sort del món, perquè segur que la tindrà.
0: Helena Fort, una abraçada forta.
2: Gràcies.
0: 12:49.
4: Doncs mira, i el que sí, això tot plegat ha estat wonderful, que en diguéssim, no? Tot plegat ha estat molt bonic, ha estat wonderful. Però és que ara el que t'hi jugues també tenim el Mr. Wonderful.
5: Què en dius ara?
4: Ui, tant.
0: De fet, tenim una caixa.
4: Ara una col·lecció que és mundial. La col·lecció clàssica dels capibares de Mr. Wonderful.
5: Per favor.
4: Que es diu Wonder Gold. Oh. I és una col·lecció del Mundial. Són 15 seleccions, sorpresa. Aquí el sí que us les ensenya. Escolta, mira, oita que macos. Oita que macos, aquí el live del que t'hi jugues.
0: Són bolígrafs que es poden esborrar.
4: Exacte, són bolígrafs esborrables i a més és una col·lecció d'aquestes de col·leccionista de veritat.
5: La farem.
4: De les bones.
5: La farem.
4: 15 seleccions, sorpresa. Un boli esborrable, un clauer i un cromo. En cada d'aquestes caixes, que es diuen blind box.
0: Blind box.
4: T'has d'unir a la febre, escolta. Wonder Goal. És una col·lecció mundial.
0: Val, 9-3-3-4-4-14-11. A la segona hora del que t'hi jugues, no truqueu encara.
5: Pues no,
0: a la segona hora del que t'hi jugues, obrirem telèfon i el primer que truqui, o la primera que truqui i ens digui tu, no, Flaqui.
5: Sí, sí, en vull una.
0: És que és molt guapa, molt. La caixa. S'emportarà aquests 15 bolis esborrables, personalitzats del Mundial.
5: M'encanta.
0: La primera persona que truqui i ens digui per què li hauríem de donar a algú aquesta caixa.
4: Efectivament, tal qual. I això, qui voleu
0: dir,
4: que se
0: l'enduri? Qui mereix una caixa?
4: Qui mereix una caixa tan bona com aquesta?
0: Personalitats conegudes, personalitats conegudes. I pel mateix preu,
4: jo,
0: qui no la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple,
0: si li donaries a la porta, no li donaries, no sé, a Florentino Pérez.
4: Molt bé. Va, així anem,
0: estigueu atents, que a la segona hora del que t'hi jugues obrim concurs. Lluís Cortés, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal, bon dia.
0: T'ha emocionat Alexia Putellas en el seu comiat?
6: Sí, molt. Molt, molt. Va ser emocionant el vídeo d'ahir, però avui, el comiat, les seves paraules, el veure-la, ella també emocionada, jo crec que ha estat molt, molt bonic i a mi personalment sí que m'ha tocat la fibra, sí.
0: A nivell futbolístic, com ha evolucionat? Perquè recordo parlar-ne alguna vegada amb tu que, com a jugadora, Alexia ha anat creixent en aquestes 14 temporades al Barça i s'ha fet una futbolista més completa. Com ha evolucionat com a jugadora tu que l'has tingut d'entrenador?
6: Pues mira, quan jo començo al Barça el 2017, que començo com a analista, Alexia no era titular. Alexia no era una jugadora imprescindible en el Barça a nivell de joc, no? També era veritat que no s'acabava de trobar quina era la posició d'Alexia, perquè hi havia gent que deia que no, que la veia més d'extrem, gent que la veia més de migcampista més ofensiva, gent que la veia més de migcampista més defensiva, més posicional. Llavors no s'acaba de trobar massa bé la posició d'Alexia. Aquí sí que crec que va ser la temporada 19-20, quan ja Alexia ja es decideix que Alexia havia de ser important. De fet, jo també la faig capitana. I comença a jugar ja en aquesta posició de 10, que al final és la seva posició més... on ella se sent més còmoda, també, no? Llavors, tot i jugar en la mateixa posició, sí que Alexia s'ha anat creixent primer. I jo crec que jo la definiria com una futbolista total, podríem dir, perquè és una jugadora que et pot ajudar molt en la construcció del joc. Aquí ella ha anat creixent molt en l'entesa de quan ha de baixar la seva posició per ajudar una mica més a mode d'un doble pivot en algun moment del partit. Després, com ha millorat també en la seva arribada a l'àrea, crec que això sí que l'ha fet una jugadora més determinant i només cal veure la quantitat de gols que ha fet jugant com a migcampista i la seva manera de com entendre l'arribada a l'àrea en centrades laterals, les entrades de segona línia i també el que ha millorat molt amb els anys és el seu xut exterior.
0: Per què la vas fer capitana?
6: Perquè, bueno, una mica el que deia l'Helena Ford, no? De quan entra en una sala i la gent calla, una capitana ha de ser això. O sigui, una capitana no ha de cridar més que ningú, ni ha de ser més... fer-se veure o fer-se notar més que ningú. No, el que ha de fer és fer-se respectar i que la gent, quan ella parli, la gent l'escolti. I aquesta era Alexia. I amb Alexia també anàvem molt alineats en el que volíem de l'equip. Crec que és una noia que també s'alinea molt, una persona, amb els valors de lo que és el Barça. I sobre el camp, jo veia que era la més entrenadora o l'extensió de la meva mà o de la nostra mà dins el camp que podia ser ella.
5: Lluís, evidentment és un dia d'emocions i tal, però pel Barça, futbolísticament parlant, és una gran pèrdua. És a dir, marxa una jugadora que aquest any ha estat a nivell pilota d'or.
6: Sí, sí, sí, així és, perquè, clar, la gent pot pensar, no, té 32 anys, ja està acabada, ja està... No, no, no, que va, que és que aquest any és una clara candidata a pilota d'or, jo crec que la guanyarà, i potser Àlex encara ens pot donar al Barça un o dos anys més molt bons, no?, del seu nivell, però al final crec que sí que Àlexia, i crec que ho havíem parlat aquí al programa també, ella s'havia guanyat el dret a poder decidir quan volia marxar. això és, ho hem de respectar i està molt per Alexia i per tot el que ens ha donat, però sí que és veritat que és una pèrdua que ara el Barça ha de trobar la manera de recomposar una mica l'equip al voltant d'Alexia, perquè Alexia no és només el que ella pugui aportar, sinó és com ella influencia a les companyes quan ella juga. Jo recordo la meva última temporada, 52 partits vam jugar aquell any, i que sempre buscàvem fer rotacions i que totes poguessin descansar, però al final amb Alexia quasi sempre l'acabàvem posant no pel que ella pogués fer, sinó per com ella influenciava tota la resta de l'equip. I l'equip era molt millor quan Alexia estava al camp.
0: Avui s'acomiadarà Alexia del públic del Johan Cruyff, però també ho faran Mapi León, Ona Batlle, veurem què passa amb Salma, ha de decidir també el seu futur Marta Torrejón. Ho explicava abans d'Anna Palet, que quatre de les titulars a l'última final de Champions que el Barça ha guanyat se'n van. S'acaba un cicle o és llei de vida o l'afició ha d'estar preocupada o no per tantes baixes?
6: A veure, jo crec que s'acaba un cicle sí, o es canvia o s'adapta una mica o es matisa una mica el cicle. Això sí que és veritat, quatre jugadors titulars que poden marxar en els pròxims dies, doncs això és significatiu en un equip. No obstant, jo crec que l'afició pot estar preocupada, però relativament preocupada. Perquè al final, quan veus a Clara Serra Jordi l'altre dia jugant la final de la Champions de titular, fent el partidàs que va fer, veus que el Barça té futur. O sigui, Vicky López no va jugar ni un minut, però Vicky López està jugant també aquell partit. Després, Esme Brugts, lateral, superjove, va fer un espectacle de final l'altre dia també. Entra a Eixa Camarà i veus que també pot competir, igual que va competir el dia que va jugar de titular contra el Madrid a la Champions també. Llavors, jo crec que el barcelonista, l'aficionat culé, ha d'estar, bueno, no preocupat, però ha d'entendre que la situació serà diferent, perquè jugadors molt importants pot ser que marxin, però també hem d'estar contents, i això forma part del Barça i del nostre ADN, de que jugadors molt bones estan venint per sota amb un altíssim nivell.
0: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Està molt content el Lluís Cortés, Flaqui.
5: Està molt content?
0: Molt.
5: Ah, mira.
0: Té motius.
5: El celebrem.
0: Una abraçada forta.
6: Ja es pot dir.
0: Ah, sí, es pot dir? Adéu. Es pot dir o no?
5: Sí. Vinga, va.
0: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
5: Que la doni ell.
6: Vinga, que aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera filla.
0: Pares de la vostra primera filla. I ja teniu nom?
6: No, encara no. Tenim dos a la final. Estem a la final.
0: Dos a la final. Aviam, la notícia el que t'hi jugues quan l'hagueu decidit. Una abraçada i petons a la Cris. Adéu.
6: Adéu, adéu. Què t'hi
7: jugues? Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A tothom li agrada un 2x1.
8: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
9: No podràs rebutjar l'oferta.
7: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
10: La Guerra d'Oriente Próximo.
7: I aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena SER i SER Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
1: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
0: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma, de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment: Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
2: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
1: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas, el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor, és un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somiar, riure i ballar.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Què te passa, chiquillo, què te passa?
4: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
3: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, Flaquer, ens ho passarem bé.
4: El Què t'hi jugues?
3: Amb el Ramon Pérez.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me, per divertir-me.
6: Què rius, Ramon, què rius?
7: Que, a més, jo sóc molt avorrit.
4: No, no ets avorrit.
7: Sóc una persona
4: avorrida. No.
3: Gens,
4: no,
3: dir, gens. Per a res.
6: Però és que, a més,
7: jo ens ho passarem bé per divertir-me.
6: Una i cinc, li falta la rima.
4: Clar.
6: I pensava, amb qui ens ho passem bé? Amb el Tintín. I pensava, no sé, saps?
4: Amb el Tintín.
6: Amb algú que acabi a mi.
3: A veure, tio, de veritat, estàs malament avui.
6: Estic malament.
3: Fem una cosa. Cantes la cançó i te'n vas a descansar.
6: Tranquil.
3: Que m'estàs preocupant.
6: Tot està bé. Tot està bé avui.
3: Ens ho passem bé?
6: I l'únic que passa és...
3: Escoltant la cançó ens ho passem bé?
6: Sí, home, sí, suposo
3: que
6: sí.
3: Va, tira, va.

0: Tu el vas tenir d'alumne a l'Albert Bermúdez, Ramon?
1: No només el vaig tenir, sinó que recordo que la seva nota va ser un excel·lent.
2: Vaig treure un 9,5.
3: Un 9,5? A la classe del Besa?
2: Sí, a periodisme esportiu. Ara faig de tot menys això.
3: I t'hauries imaginat que acabaria cantant cançons a la ràdio i imitant a Joan Laporta?
1: No ho sé, però jo tenia la sensació de que tenia molt talent i que no té res a veure amb la persona que ara coneixem. Per què? Perquè era molt introvertit. És a dir, normalment
3: encara ho és.
1: No ho era, però aleshores, al mateix temps, era molt sòlid.
3: És a dir, també ho és.
1: Sabia idiomes...
2: La caca que faig ara, no?
1: Tenia...
4: No espatllis aquest moment.
2: Ah, perdó.
1: Tenia, doncs, solfeig, és a dir, això és una cosa per mi molt important, sí, perquè té un sentit musical. Tenia molta curiositat i tenia molta passió. Quan avui els alumnes dius en què consisteix el periodisme, sobretot és curiositat i passió. I això, doncs, cada cop es troba més a faltar, perquè segurament les noves generacions són diferents, però ell sí que era un dels alumnes distingits, per tant, sempre n'he tingut un gran record. I vam tenir la relació fins al punt que un dia em va venir aquí a prop de la ràdio, amb un Dicen antic i una revista... recordo, no parlo per parlar, va dir, mira, sé que et fan gràcia aquestes coses, te la porto com un record.
2: Ah, bueno, vaig dir.
4: Ara, que aguanti Bermúdez aquest moment.
2: No, jo que he d'aguantar, si, ja, si em desfaig com una altra cosa.
3: Ara m'imagino els pares del Bermú escoltant la ràdio i plorant d'emoció.
2: Estan a França. Avui
3: estan a França?
2: Sí, ho escoltaran al vespre.
4: Aquest fragment
2: ja
4: l'agafes i els envies. Mora, Ramon Besa t'ha dit aquestes paraules.
2: No, sí. No, sí. És, no és moco de pavo.
4: No és moc de pap.
2: No és moc de pap.
4: Ai, sempre parles del solfeig, Ramon. A vegades parlar amb tu...
1: Bueno, segurament és perquè jo sóc molt dur d'oïda. I m'agrada la música, però no hi entenc. Aleshores, només sé si m'agrada una cançó o... Tinc curiositat, per exemple, últimament sóc un gran escoltador, però no sé si la paraula és molt correcta, la Rosalía, perquè intento saber aviam de què va, com va, què m'interessa, en lloc de dir, ui, aquests joves d'avui costa més fenòmens com Bad Bunny, o... Però vull dir que tinc aquesta curiositat perquè penso que, en el fons, aquesta sensació de solfeig és molt aplicable al futbol, perquè tu has de dominar el solfeig, igual que pot ser aplicable a la ràdio. Si tu no domines els registres de la ràdio, tu pots fer un programa amb un guió i després carregar-te'l perquè el directe es carrega el guió. Però l'emoció que has tingut preparant aquell guió fa que el directe pensis que és superior fins i tot al guió que has preparat. I això, en aquest temps de la tecnologia, de pautes, en què la improvisació es fa a partir del talent i no a partir de l'exabrupte, i de la gracieta, a mi m'interessa molt. Per tant, tornem al solfeig.
3: Avui al País publiques un article d'opinió sobre Alexia Putellas, una decisió tan dolorosa com sàvia per al final d'un regnat.
1: Bueno, crec que és sàvia perquè li convé les dues parts. És a dir, jo crec que ella s'ha alliberat després de donar moltes voltes. Ara quan em pregunten, bueno, i on anirà? I ella

0: Diu, no, no ho sé, aquest estiu ja ho pensaré. Ell necessitava treure's això. Sàvia també perquè crec que ella veu que hi ha una nova generació que truca a la porta. També perquè creu que no sap si podrà aguantar la tensió competitiva que ha tingut aquest any. I, per tant, és un bon moment, és després d'haver guanyat. I pel club, doncs, d'alguna manera, també li simplifica les coses. És a dir, el club no diu, si nosaltres hem fet el que hem pogut. Jo crec que és possible que algú pensi que hi podien haver més alternatives o se li podien oferir més calés o hi podia haver... Però no crec que hagués estat una qüestió econòmica la que l'hagués convençut. Crec, eh? Potser estic equivocat, però per això dic que és sàvia, perquè el club no l'incomoda. I la gent, d'alguna manera, té més possibilitats d'assumir-la que qualsevol de les altres que s'han produït amb figures com, jo què sé, ha estat Messi, o ha estat Guardiola, o ha estat, no sé, Cruyff... Ha estat molt dolça, jo diria que fins i tot molt catalana. I quan dic catalana, de vegades em fa por dir aquesta paraula, perquè algú pot dir que sóc un xafa guitarres o... Ens falta tenir un punt d'atreviment. És a dir, no sé si la dosis del City amb Guardiola, potser és una dosis que algú pot considerar excessiva, però un punt també de deixar-se anar, saps? De dir, hòstia, tu, fem una festarra, el Camp Nou, les cadires, el sermó, la humilia... Justament aquestes dones o aquest equip s'ha convertit en un fenomen mundial pel seu rupturisme, no? Per un missatge totalment nou. Fins i tot en el seu moment algú podia pensar de dir, bah, aquestes bledes assolellades, ja veuràs com... Això se n'anirà en orris, i és clar, quan han convençut a tothom, vull dir, ho han fet des d'una cosa no convencional. Per tant, jo entenc que quan ella diu alegria, quan ella diu, vinga, va, passem-ho bé, ens faltaria un vermude, doncs faltaria un punt aquest de dir, escolta, fotem un salt de qualitat i que no tot sembli igual, no? M'ha semblat molt recordar el temps del Busquets, el temps de l'Iniesta, el temps de dir, bueno, però escolta, hi ha un moment, no tothom pot ser, no tots els cracs poden ser tractats igual. Aleshores, no entenc de màrqueting, eh? El meu fill s'hi dedica. Encara no hem discutit aquest punt, li diré, li preguntaré, aviam què li sembla.
1: I ho era dir per trencar la pauta ni, i tirar de solfeig, no?
0: Ni tampoc estic responsabilitzant el Barça, eh? Jo crec que és una cosa molt catalana, molt nostrada, de dir allò de deixar-se anar, ens fot gràcies i la porta es fot un plat de macarrons o se'n va a flashback, perquè mira, s'ha atrevit. Doncs, per què no ens atrevim algun dia doncs, a ser, de dir, ostres, Alexia, però tu passaràs bé, estàs contenta, bueno, doncs fotem una gran festorra aquí i després ves el que vulguis i ja està.
2: O com hem fet al City, vols dir?
3: Sí, sí,
2: com
3: hem fet a l'exemple del
4: exacte,
3: City.
4: Exacte, tal qual ha posat el teu exemple, Pep.
2: Sí, és que al final em van preguntar per memes. O sigui, vaig marxar parlant de memes.
4: T'ho va preguntar Bernardo Silva.
2: Bernardo Silva em va preguntar per memes.
4: I un missatge de Michael Jordan vas tenir.
2: Vaig tenir coses va ser cosí, va ser curiós.
4: Si veure bueno. Michael Jordan i a Mishima bueno, al mateix acte...
2: No, aquí m'haguessin dit doncs, jo, una escudella o alguna cosa per l'estil.
0: Jo crec que justament Alexia no és igual que Guardiola. Però sí que hi ha un punt en sentir-se estimat que tu quan t'has de... T'has de sentir estimat, has de conèixer el personatge. Llavors jo crec que la gent del Barça la coneix molt més que no pas del que ell el conec jo, per dir segons què. Però sí que és el moment de dir, doncs escolta, fem la sonada. I afecta tot, ja dic, el catalanisme, la manera que jo percebo com de vegades els catalans som excessivament prudents i no ens deixem anar i de dir, bueno, va, doncs avui se sabrà que la muntarem ben grossa. No? I estem més pendents del pentinat de Lamine Yamal i estem més pendents de... d'aquestes coses que dius, bueno, sí, però segurament és que em faig gran, eh? Jo estic demanant una festa juvenil i al mateix temps estic dubtant de si la notícia del pentinat de Lamine Yamal ha de ser la icona de la jornada.
3: Bueno, és que avui està notícia avui, el pentinat de Lamine Yamal, perquè ha estat un pentinat pel Mundial i
5: l'ha fet publicar
3: avui i és una de les imatges de la jornada, per això diu...
5: Jo le quería hacer un... que se pusiera un nugget.
3: Un nugget en la cabeza.
5: Un gigante en la cabeza y que el pelo que le caiga sean macarrones.
3: O espaguetis.
5: Bueno, espaguetis, más que macarrones, claro.
3: Depèn de la llargada i de la... Sí. Escolta, Ramon, l'altre dia la Clàudia Pina ens deia pel que ha significat en el context del futbol femení, deia la Clàudia Pina, jo poso el comiat de l'Alexia al nivell del que va significar el comiat del Messi. T'atreveixes a traçar aquesta comparació?
0: Bueno, tenen punts de comparació. És a dir, si ho mirem a efectes estadístics a nivell de títols, de partits, de gols, i és... si ho fem a partir del joc, també és una jugadora extraordinàriament intel·ligent, tàctica. Tot. El que passa que jo crec que el Messi, d'alguna manera, era fill de Maradona i, d'alguna manera, donava continuïtat a una sèrie de futbolistes que tu tenies a l'imaginari. És que Alexia és com si s'hagués inventat ella. Tot serà a partir d'Alexia, m'explico? Aquesta, sí, sí, per mi és la gran revolució. És possible, amb això no vull menys tenir les pioneres, però les pobres pioneres van ser moltes anònimes. I has d'anar buscant al Google, o has d'anar buscant com es deia, qui era, si això era els anys 70. És a dir, no és una manera de transcendir, de menys tenir-les, sinó que hem de fer un esforç per recordar-lo. En canvi, a partir d'Alexia tot serà molt més fàcil de recordar, no? Perquè serà el paradigma, serà la referència, serà l'ídol, serà la persona que, a més, ha sabut molt llegir el joc i llegir el timing de les coses. És a dir, la manera que ha suportat la pressió de la Champions, de dir, jo faré tots els possibles i faré que l'equip, en tant que, perquè hem de recordar que no només és ella en tant que gran jugadora, sinó el que ha significat pel vestidor i per les icones del propi vestidor i per les nenes més joves, i diria pels nens. Sí, sí. Jo veig nens, sí, sí, que
1: hi ha,
0: parlen d'Alexia.
1: Hi ha nens que volen ser Alexia.
0: Aleshores, això és una... És a dir, si hi ha hagut un fenomen des del meu punt de vista, transcendent en els últims temps, ha estat l'equip de futbol femení del Barça. I la icona d'aquesta revolució, d'aquesta transformació, es diu Alexia. I a partir d'aquí no es tracta ni de menys tenir, ni d'anticipar. Però si no, em remeto, crec que la frase que ha dit, que m'ha encantat, la nostra generació va canviar el món.
1: Va moure el món.
0: Ara vosaltres us el menjareu.
4: Sí, l'he dit a Vicky López, amb ella tancant l'acte de comiat.
0: Sembla que fins i tot amb això, la seva grandesa, és a dir, nosaltres hem mogut el món, perquè ha estat un fenomen mundial. Mireu avui mateix, bueno, no sé, suposo si ho ha fet el Marcos, ara em perdoni, és a dir, la premsa internacional parla d'Alexia Portello quan abans no parlava ningú, i en parlen, clar, perquè tota la premsa anglesa està pendent de si ella anirà a Anglaterra, i la premsa nord-americana està pendent, perquè el soccer allà femení té molta importància, si anirà allà, és a dir, és un fenomen mundial. Aleshores, tornem a lo dels catalans, a dir, bueno, aquí, jo què sé, a Rosalía de Basi amb un gran... És un fenomen brutal, ho era el Ferran Adrià. Doncs jo crec que Alexia està en el paradigma de la gent que ha trencat barreres, ha trencat absolutament tot, i es mereix un reconeixement internacional a l'alçada que li donen qualsevol país.
4: Ara ho escoltarem, perquè el Marcos López a la revista de premsa parla d'Alexia Putellas. Amb ell tancarem aquest especial comiat de la futbolista blaugrana, que avui a les 7 juga el seu últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat, però per dimensionar des d'un altre punt de vista la figura d'Alexia Putellas i en línia el que ara comentava el Ramon Bes amb el Flaqui, és interessant, Helena, escoltar les reflexions d'Amanda Gutiérrez, que durant diversos anys ha estat liderant el sindicat de futbolistes, i com ella creu que ha ajudat Alexia Putellas en les millores.
6: Sí, sí, que perquè si hi ha algú que ha vist com aquesta generació ha mogut el món o que les ha ajudat molt, ha estat ella, Amanda Gutiérrez, com dius, fundadora de FutPro, expresidenta del primer sindicat de futbolistes dones, exclusivament de dones, i ella ens ha volgut destacar en declaracions al Que t'hi jugues que Alexia no només deixa un llegat esportiu, sinó que també en deixa un de molt important fora dels terrenys de joc.
7: Ha tingut uns beneficis que les altres no han tingut, però ella ha entès molt bé el missatge de he de deixar aquest esport millor del que me l'he trobat, no? Llavors ella ho ha fet tant dins com fora del camp, lluitant tant al seu club, defensant les seves companyes com a capitana, però també amb la resta de jugadores espanyoles del seu país, de la seva lliga, i això crec que ho hem d'agrair tota la vida. Crec que deixa una impronta que serà molt difícil d'esborrar. Per mi és imborrable el que ha fet.
6: Una Alexia Putellas que per Amanda Gutiérrez ha estat una peça indispensable en la lluita dels drets que han aconseguit les futbolistes.
7: Ella va ser una de les fundadores de FutPro, que ha estat el primer sindicat de futbol femení d'Espanya i pioner en la defensa de molts drets, i hem aconseguit moltíssimes coses gràcies a FutPro. I no hem d'oblidar mai que FutPro neix gràcies a jugadores com l'Alexia, que va ser una de les fundadores, que va estar allà a la primera assemblea escollint qui serà la presidenta, i en cada decisió que ha pres el sindicat ella ha estat sempre informada del que fèiem. Perquè la gent ho sàpiga, elles també es van professionalitzar creant aquest sindicat i creant tot aquest moviment. Tota aquesta lluita que ha fet FutPro ha estat gràcies a que jugadores com l'Alexia van crear FoodPro i volien professionalitzar-se, elles entenien que necessitaven aquesta institució per lluitar pel que faci falta, no? Llavors, crec que ha estat una generació molt bonica que, per sort, no ha tingut les dificultats de les jugadores de fa uns anys, però sí que és veritat que han tingut unes altres, no? I han demostrat que juntes es poden aconseguir moltíssimes coses.
6: Molt ha canviat la història des de que, com ens explicaven abans la Marta Unzu i la Laura Ràfols, o celebraven la Lliga pagant-se elles al sopar o els hi pagaven amb vals del Corte Inglés, perquè el que ha aconseguit Alexia i la seva generació és professionalitzar el futbol i aconseguir coses que abans semblaven impensables.
7: Una de les primeres coses va ser signar aquest acord amb la federació per aconseguir el mateix acord de primes entre la selecció absoluta femenina i masculina. En aquell moment l'Alexia i jo, juntament amb les altres capitanes, vam ser qui vam estar a les negociacions. Després també el tema del Mundial, del que va passar quan van guanyar, liderar aquest moviment del S'acabó per intentar aconseguir canvis estructurals, no només fer fora a la persona que va fer l'acte en si, sinó canviar tota la institució de la federació perquè no tornés a passar, perquè com ja sabeu, tota la institució estava protegint el president, no? Llavors, tots aquests canvis també els va liderar l'Alexia juntament amb FoodPro i amb la resta de companyes. I, bueno, per suposat, el conveni col·lectiu, aquesta vaga que vam tenir, quan algunes jugadores podien dubtar, doncs, aquest tipus de jugadores com l'Alexia, dir, escolta, jo aniré a la vaga perquè vull que tu tinguis unes millors condicions, que no només les tingui jo, doncs per mi això és deixar una impronta molt important.
6: I per lluites com aquesta, Amanda Gutiérrez, expresidenta de FoodPro, destaca com d'important és que una doble pilota d'or s'impliqui en lluites que afecten a totes les jugadores.
7: Ho hem parlat molt, l'Alexia i jo, que és, escolta, estem creant aquest sindicat nosaltres, jugadores que estem en una àrea més de confort amb el nostre club, per les demés, perquè elles puguin tenir millors condicions al seu club, saps? I si elles no haguessin fet això, potser FoodPro mai hagués nascut, perquè les altres jugadores que estan en unes altres circumstàncies ho tenien més complicat, no? per sindicar-se, per crear una nova institució. Llavors, per mi va ser molt important, perquè és que per mi està molt lligat tot el que s'ha aconseguit en el futbol femení amb la creació de FoodPro, i tot això sempre ha estat gràcies a l'Alexia i a altres companyes. Però clar, l'Alexia per mi va tenir un paper molt, molt important, i jo, per suposat, li estaré eternament agraïda de que em digués que fos jo la presidenta.
8: Són declaracions d'Amanda Gutiérrez parlant de la importància d'Alexia Putellas en la lluita per millorar les condicions de les futbolistes. Han estat 2 hores i mitja d'especial per acomiadar Alexia Putellas, òbviament a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, amb el Teje. També ampliarem la llista de persones que parlen de la importància d'aquesta jugadora, que és llegenda al Barça, que avui s'acomiadarà del Johan Cruyff després de 14 temporades, 30 títols, encara amb el futur per decidir, als 32 anys, dubta si marxar a Anglaterra o fer-ho a Estats Units, com ha dit el Ramon Besa, una jugadora de dimensió global.
9: El quiosc del Marcos.
8: Hola, Marcos López.
10: Hola, Sique. Hola, Fraki. ¿Qué tal? Marcos. ¿Cómo estáis? Alexia Putellas deja Barcelona después de 14 años en medio de un vínculo con London City, escribe Susan Track en el diario inglés The Guardian. Es, como bien sabéis, el club propiedad de la multimillonaria Michelle Khan, quien no solo quiere, según el rotativo británico, Alexia, sino que también puja por Mapi León para que ambas se reencuentren con Yana Fernández. La salida de Alexia, se lee en este diario, marca el fin de una era en el Barça, aunque deja, eso sí, un legado infinito por su contribución a la expansión global y mundial del futbol femenino.
8: Gràcies, Marcos. En un pim-pam, fixa't com ja ha situat el futur d'Alexia, segons The Guardian, passa per London City, que vol també a Mapi León.
3: La Michelle Kang, Ramon, sembla que si pogués compraria el Barça directament, eh?
0: Bueno, és allò que ara informativament en diem atajos, no? És a dir, escolta, jo quiero ganar ya. Sí, per tant, i després, clar, li devia coure molt el 4-0.
3: Sí, sí, sí.
0: És a dir, clar, que et fotin 4-0 els morros. Aleshores, clar, això està el que també exporta com el Barça masculí. El Barça ha aconseguit que a partir del seu estil de joc, que jo crec que el que fa l'equip femení és el més purista i ortodoxa d'acord als cànons de l'àrea de metodologia del Barça.
8: Això ho deia Guardiola quan Lluís Cortés entrenava el femení. que era l'equip que jugava
3: més, fidel.
8: Amb més fidelitat a l'estil Barça.
0: És a dir, ara és veritat que ja hi comencen a haver matisos, no? Tu tenies el mig centre, que era molt clar, que era la Patrick Guijarro, ara amb la Clara Serra Jordi és possible que de vegades pugui semblar un doble pivot, és a dir, tot va evolucionant, però el camp obert, la possessió, la posició, la pressió, tot aquells cànons ho han desenvolupat d'una forma extraordinària, per tant té una cultura de joc única. Vull dir que a nivell futbolístic és un goig que hi hagi un equip fallit. Llavors, què faràs? Doncs compres els entrenadors, algú que sàpigui el mètode, llavors, i si no hi ha prou amb els entrenadors, doncs algú que sigui una referència que els pugui aplicar. Si tu portes Alexia Putellas, és com si tu de vegades penses que a partir de Messi podrà replicar moltes coses, o a través d'Iniesta,
8: sí,
0: o Busquets.
8: És la nova Nasser Al-Khelaifi.
3: Més o menys, sí.
0: Però
3: sí,
0: tu, sí. Tu penses que això, lo de la Masia, és com la fórmula de la Coca-Cola. Tu no la pots replicar.
3: Correcte.
0: És a dir, no per anar-la... Ja ho hem vist amb molts equips. Que algú pot... És a dir, si tu ara mires el Guardiola que ha fet, ha anat expansionant el futbol, ara tens la Bundesliga ha tingut una influència, la Premier ha tornat una influència, doncs ara el futbol femení tothom vol assemblar-se al Barça i a partir d'aquí tu vas buscant entrenadors, jugadors que et puguin replicar. Però pensem que Markel Zubizarreta, el Gonzalo, que havia estat el seu ajudant, és a dir, cada cop hi ha més gent que ho està fent. El Barça ha canviat 3 vegades d'entrenador. Els 3 han guanyat la Champions. Això jo crec que deu ser una cosa molt difícil de trobar, per la pressió que ha tingut el Giraldez per ser Cortés i el Pere Romeu per ser Giraldez. Si el del Pere Romeu, jo d'aquest any crec que al marge de tot el que ha passat és un entrenador que jo li faria la reverència de l'Alexia, li faria amb ell. Perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alexia, que no saps què passarà amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol la gent deia aquesta no sap jugar a futbol, l'altra no sé què... Ha fet un equip i va fer la primera part per aguantar i la segona per poder desequilibrar, que em sembla d'un entrenador extraordinari.
8: Sí, però això... Salma Paracuello encara no sabem què passarà amb ella, amb el seu futur.
5: Això és perquè quan el material és bo, es nota tot. I el millor material, ja sabeu, per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... Amb els preus més competitius, tot ho trobes a Material Building by MCAT.
3: Sí, senyor.
5: Ja ho sabeu, home. Preus més competitius i el millor assessorament a MCAT.cat.
8: Avui el programa ha quedat alterat. En un moment amb el Martí Juncar repassem les notícies importants del dia, però abans d'acomiadar-te, Ramon, connectarem a Madrid per saber l'última hora de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Et sorprèn que 20 anys després hi hagi algú que s'atreveixi a qüestionar el poder absolut de Florentino Pérez?
0: Ara entès perquè Florentino Pérez va fer la conferència de premsa que va fer. Ell el que volia és... sabia que li estava movent la cadira, parlava d'esto de les elèctriques i de no sé què, de no sé quantos, hi havia algú que s'estava preparant i l'ha intentat precipitar-lo perquè no tingués temps de formalitzar la candidatura. Dit això... Quan he sentit parlar el senyor Riquelme, amb totes les meves reserves, no m'ha semblat precisament una persona molt moderna ni una persona molt del nou futbol que hi ha. És veritat que ara el futbol, els amos, són fons d'inversió que posen presidents moltes vegades testaferros. Però m'ha semblat un punt carrincló...
5: Però que somos el Real Madrid, no somos Google.
11: Anys,
5: que no somos Google, ni Apple, ni nada de esto. Somos el Real Madrid.
0: Bueno, això de Leyenda y Futuro... M'ha semblat allò, camina i revienta, no? Que deia aquell, no sé, no m'ha semblat un eslògan modern. O sigui, quan he sentit, a més, una intervenció dient que si hi ha una mesa i estamos hombres y mujeres, pues por supuesto pagan los hombres, vull dir que...
8: Una mica antic, tot i que té 37 anys o 38.
0: Bueno, amb això no estic dient que no és simplement una apreciació de que quan tu... Mira, posaré el cas. Tu el 2003, el Barça es presenten... 6 candidatures, si no tinc mal entès, o 7, no sé quantes n'hi havia.
8: Moltes.
0: Tu tot allò tenies la sensació de que era una explosió de diversitat, de triar. I ara, esclar, dius, bueno, jo pensava que l'alternativa Florentino no tindria els tics mercantilistes de poder i de fons d'inversió, de tot això, fos una rèplica. Pensava que el madridisme hauria tingut una alternativa més... no sé, diria més lúdica, més atrevida.
12: És veritat que sona a eleccions dels Estats Units.
8: Sí, és una mica trist.
12: Dreta contra ultradreta, no?
8: No és en la porta aquell del 2003 que arrasava amb tot.
0: Tampoc és Mariano Fores ni tot el que havia passat en alguns passatges. Però vull dir...
8: No és un friqui.
0: Just.
8: És un friqui, però aquell de la porta del 2003 arrasava amb tot.
0: És un senyor ric, és un senyor amb poder adquisitiu, és un senyor que segur que té ascendent i que pot fer... Però, per exemple, el Florentino, fins i tot el Florentino, va dir, fitxaré Figo. I va dir, conya, aquest home és un punt atrevit. Vull dir, si ets ric i ets atrevit... No, ell ha dit, fitxaré un jugador que juega a la selecció espanyola. Llavors es diu, bueno, pues clar, del Madrid no n'hi ha cap. Llavors la gent va mirant, serà el Rodri, ara que el City se'n baixa. Però, és clar, estàs fent un mot encreuat. I, escolta, això és el dia 7 que es vota, eh? Sí, perquè sí, aquesta campanya ara ja és express, eh?
8: Ja és express.
0: Per tant, has de donar-li una mica de més.
8: Escolta, parlant de fitxatges, ja per tancar, el davanter del Barça, què?
0: Bueno, no sé.
8: Julián,
0: però ara n'hi ha dos que voten, no? Joao Pedro, el Gordon, no sé quants n'hi han, no sé. Home, a mi el Julián m'agrada molt, però tampoc sé si és el jugador.
8: Però Julián, fixa't que quan des d'aquí explicàvem que s'estaven movent coses, allà deien, no, que es quedarà, que és l'estrella, que no es mourà, i resulta que, pam, de moment ell ja diuen allà que ha traslladat la voluntat de marxar al Barça. S'ha de veure, aquí veurem, però sí, ja ho ha traslladat.
0: S'ha de veure si hi ha competència, si el PSG hi és o no hi és, perquè llavors m'imagino que els calés poden jugar, però tenir el jugador a favor, després també hi poden haver intercanvi de futbolistes. No crec que sigui la figura de Ferran, llevat que es fitxi a Gordon també, jo que sé, llavors potser sí que hi haurà més càbales, i al final, si pagues amb espècies, en lloc de les palanques seran els jugadors d'intercanvi, en aquest cas, no? Però has de buscar baratir l'operació. Llavors, jo crec que sí que, si pogués ser Julián, crec que és un futbolista que després pot ser que no s'adapti.
8: Tu ets com el Flaqui, eh? Team Julián.
0: Jo sóc Team Julián, sí.
8: Clar, són molts dimecres que
3: han jugat partides.
8: Aquí heu fet la pinça.
3: No em va costar gaire convèncer-lo, eh? Estava el team ja del Bambon Pinsel.
8: Ramon, ves a llegir-me el País.
0: Gràcies.
8: Gràcies. Pausa. Endrecem l'actualitat amb el Martí Juncà i recordo que hem de regalar una caixa com la que tinc aquí davant de Wonder Gold.
11: Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
13: Santi Valle para el carrusel deportivo de la cadena serie, el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
14: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from the opponent, and I'm always ready for it.
11: Què t'hi jugues?
8: Una 37, amb pràcticament una hora i mitja de retard, endrecem la resta de l'actualitat, Flaqui.
3: Som-hi amb el Martí Juncà.
11: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat
8: del dia. Però és el que té la ràdio, no? Mana el directe, tu. I avui és un dia especial perquè m'ha acomiadat Alexia Putellas.
3: De fet, obrim amb això, Martí, amb la jornada de la Lliga Femenina.
15: Sí, amb el Barça, que juga el seu últim partit a casa contra la Reial Societat i s'acomiadarà d'Alexia. Això serà a les 7 i a les 9 l'Espanyol s'enfronta al Deportivo de la Coruña. Ahir, el Badalona va perdre a casa contra el Madrid per 0-4. Una última hora a la Lliga Masculina de Futbol. Éder Sarabia deixarà a l'Elx i Leandro Cabrera renovat un any més amb l'Espanyol, que explica que la nova etapa amb Monchi manté la il·lusió.
16: La ilusión es la misma, este Monchi o este quien esté, obviamente. Yo creo que siempre hay que reconocer el trabajo que hizo Fran para confeccionar las últimas tres plantillas, que fueron las del ascenso y las de las dos permanencias. Pero nada, ilusionante todo. Siempre es un desafío todas las temporadas y bueno, la que viene no va a ser una excepción.
8: Al tanto amb el tema de Eder Sarabia. Al tanto amb el tema de Eder Sarabia, perquè jo estava a la roda de premsa a Montilivi quan es va salvar l'Elx. I la sensació que transmetia és que es quedava. De fet, va deixar bastant clar que continuaria l'Elx. I si no ho fa és perquè ha pogut haver-hi alguna novetat i algun canvi que ell no tenia previst en forma d'alguna proposta que li pugui interessar. Doncs aviam si rasquem alguna cosa al llarg del dia d'avui, però insisteixo, a la roda de premsa Eder Sarabia va deixar bastant clar que continuava una temporada més a l'Elx i si al final se'n va és perquè alguna cosa li ha fet canviar d'opinió.
3: Doncs haurem de saber quina.
8: Quina pot ser?
3: No sé.
17: Seguim?
8: Doncs la tens bastant a prop.
17: Ep. Jo li he fet canviar d'opinió a Eder Sarabia.
8: Va, vinga.
3: Seguim. Va, que també ha parlat fa uns instants Federico Valverde.
15: Sí, seguim més coses d'última hora, que ha parlat per primera vegada després del seu incident amb Tchouaméni.
18: Oh, muy bien. Tuve el respaldo de mucha gente, del cariño de todos los aficionados allá de Real Madrid, el cariño y el apoyo también del club. Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona. Y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un, un mejor capitán en los próximos años, si Dios quiere, y ojalá poder seguir defendiendo al Real Madrid.
3: Més coses, el Rayo juga avui la seva primera, jo diré, final europea de la història.
15: A Leipzig contra el Crystal Palace a les 9 del vespre. Íñigo Pérez creu que s'han de fugir de comparacions i fer brillar el seu futbol.
19: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa. Creo que es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en la final.
3: I compta amb aquesta revolució al Barça de bàsquet. La Porta finalment no ha convençut Pasqual. Xavi Teixó.
20: Bon dia. La curta reunió que van mantenir ahir el president electe Joan Laporta i Xavi Pasqual no va servir perquè Laporta convencés a Pasqual de que es quedi en el Barça, excepte un gir bastant improbable de guió. Pasqual doncs té decidit el fet de deixar el Barça i fitxar per Dubai, que li triplica el sou. El que sí que Laporta va fer amb Pasqual és explicar-li que pensa fer una revolució al que és l'estructura de la secció. I hem de dir que Joan Carles Navarro, tal com vam explicar, és possible que no arribi ni a final de temporada. O bé se li plegui el contracte que li queda, o bé sigui reubicat en el club. Tres quarts del mateix, el Mario Bruno Fernández, del director esportiu, que doncs, no està clar si podria ser reubicat o què és el que passarà amb ell. I sembla que també el directiu responsable, com també vam comentar, no serà Josep Cubells, sinó que veurem quan entra la nova junta directiva quin és el nou responsable de la secció. Això sí que li va explicar Laporta a Pasqual, però com dic, excepte un gir bastant improbable, Pasqual no continuarà al Barça. Guanya força el tema de Selko Obradovic, que el mes que ve decidirà si retira o accepta alguna oferta, i al marge d'això, Ivón Navarro i Espanulis, com ja hem comentat. Per tant, es ve revolució en el Barça de bàsquet.
15: A punt de bàsquet per tancar, i es va reprendre el partit suspès entre Joventut i Unicaja amb victòria per 95-74 pels badalonins.
8: Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es pot veure a través del live de YouTube, Facebook, a X, a les xarxes socials teniu vídeos, TikTok, Instagram. Ara estava veient un primer pla del Martí Juncà, aviam si el pots tornar a enfocar. Núria, mira la càmera, Martí, i al primer pla s'aprecia clarament com s'assembla a José Lu.
15: Estic entre José Lu i Broncano, vau dir el primer dia.
8: José Lu, sí, el davanter del Madrid.
15: Falta la barba.
21: José Lu li treu ja uns 10 anys.
8: Ets una barreja, és veritat, entre José Lu i Broncano. Et suen les mans també com a ell?
15: Una mica. Per tant, pot ser que hagi agafat això.
8: Que siguis família.
15: No ho sé, això espero que no.
21: Martí Juncà, mato.
8: Tira, Willy, va. Al Willy li fan gràcia aquestes coses, per això allargui a fer el canvi de sintonia.
22: Segueix-nos a...
23: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
24: Arroba que t'hi juguen.
8: Què t'expliques, Núria Vilamala?
3: Hola, Núria.
6: Què tal? Com
3: bé,
6: esteu?
3: Tu?
6: Bé, tot bé? Què passa?
3: Sí, aquí estem.
6: M'estàs vacil·lant alguna cosa, no?
3: No, t'estic saludant.
6: Que
3: amb
6: aquest to que sembla que estigui vacil·lant-me.
3: No, sempre m'enfasi, il·lusió, estima i admiració.
8: Neu, teniu una relació amorosament tensa, vosaltres dos.
3: No, ens portem molt bé.
6: Sí. Abans he aprofitat per reclamar alguna demanda laboral que tens.
3: Com? Ah, sí.
8: Quina?
3: Té contactes a Madrid i... Mira aquesta.
6: Té un mòbil. No, és que ara no puc punxar-te, però té un mòbil.
8: T'ha trencat el mòbil?
3: Fa temps.
6: Déu-n'hi-do,
8: I encara no te l'han canviat, Flaqui, no, tio, que ets el Flaqui, eh?
3: Diuen que encara pot aguantar...
6: Me l'han canviat abans a mi, sí que ens l'han canviat abans al de xarxes que
8: el
6: Flaqui.
8: És el mòbil que porta el Flaqui, tio.
6: No, sí.
8: És un desastre, aquest mòbil, Flaqui.
6: No, i espera't que s'hi treu la punta és pitjor, eh? Sí,
8: saps com s'arregla això?
3: Tirant-lo a terra.
8: Exacte. I acabant-lo de trencar.
3: Tot arribarà.
6: Ja has fet tu això o no? Aquest soroll ha estat teu o no?
3: Podria haver estat jo.
6: A veure, sí, que molts missatges avui, òbviament, per Alexia Putell. Es diuen els oients al YouTube del Que t'hi jugues. La vida amb l'Alexia és una mica millor. Gràcies per tots els bons moments que ens has donat i bona sort. L'Anna, que gran Alexia, gràcies per tot el que has fet pel futbol femení i pel Barça. I el Juanjo diu, dia per plorar de felicitat, de nostàlgia, quan encara és present, i dia per estar orgullós de ser del Barça i d'Alexia. Per tant, molts missatges avui sí que cap a aquest comú miat d'Alexia Putellas, que hem seguit en directe el Que t'hi jugues.
8: També notes d'àudio al 606-32-72-11.
21: Vull que escolteu atentament a l'Arturo.
25: Quiero dar las gracias a la Alexia, porque gracias a ella mi hija se ha enganchado al fútbol, gracias a ella y a sus compañeras el fútbol femenino ha pegado un salto grandioso. Falta camino, pero poco a poco lo van consiguiendo. Que le vaya muy bien a donde le lleve la vida y felicidades por vuestros títulos. Esperemos que mi Madrid femenino siga los pasos del Fútbol Club Barcelona.
21: Un madridista donant les gràcies aquí, eh?
3: Sí, senyor.
21: Com tanto. I escoltem també l'Andrés.
1: Molt triste por la despedida d'Alexia. Pero escucha, cuando le den el balón de oro, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Que no pase como otras veces. Que vuelva a casa y que lo muestre a la gente donde se lo ha ganado. Por favor, solo le pido eso a Alexia. Cuando te den el balón de oro, ven a casa y nos lo ofrece y nos lo enseña. Que te aplaudiremos con el alma. Por eso.
21: Ya está, fin de aquí.
2: Tres cuartos de dos del migdía. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Sique? Buen día, ¿cómo estáis?
2: ¿Tú crees que Flaky tiene que ir con un teléfono roto de la radio?
4: Hombre, siempre está bien que esté un poco averiado porque así no te molestan tanto, ¿no?
2: Mira, me envían un mensaje, no diré de aquí, Flaky, pero que sapis que hi ha un banc, no dic el nom per no fer publicitat, tot i que podríem, que regalen telèfons mòbils si domicilies la teva nòmina. Si t'interessa, et passo el contacte.
3: Sí, passa, el telèfon aquest no és meu, és el de la feina. Aleshores, no sé si tinc aquest poder de canviar-lo jo per moto propi. Però vaja, que no passa res. Estem aguantant i aguantarem.
21: És CaixaBank, el banc?
3: I des del Mundial farem uns vídeos espectaculars.
21: És CaixaBank, el banc?
2: He dit que no diré el nom.
21: Bueno, perquè si no ho és, el que t'hi jugues Barça veta aquesta.
3: Clar, correcte. Va, direm l'Héctor, pobre. Que...
2: És el banc d'un amic. No, no, el banc.
3: Tens un amic que té
2: un
3: banc?
2: No, m'he expressat malament. És el banc on treballa un amic.
3: Et mous amb gent important, eh? Caramba,
21: tu!
3: Ja em podries portar el mòbil sense necessitat de domicili a la nòmina, si és amic teu.
21: T'ha dit l'Isidre, aquí.
2: Héctor, què se cuece hoy en el Madrid, en el dia a dia electoral?
4: Pues acaba de presentar Enrique Riquelme su parte social del proyecto de cara a esas elecciones del próximo 7 de junio. Esta tarde a las 7 en punto tomará por primera vez la palabra Florentino Pérez. Y en el acto de Riquelme, varios pilares en los que él sustenta de cara al socio la campaña. El primero es la ciudad deportiva de Valdebebas. Dice que quedan 40 hectáreas por usar y ahí quiere construir, por ejemplo, un pabellón para 15.000 espectadores para el equipo de baloncesto, que el Real Madrid deje de jugar en el Movistar Arena, que sirve para todo tipo de eventos en el centro de Madrid, que tenga su casa propia. También en ese pabellón se harían los conciertos y no en el Santiago Bernabéu, dice que allí no molestarían a nadie. Y también habla de reformar el Alfredo Di Stéfano, que sabéis que es el campo en el que juega el filial, el Real Madrid Castilla, y también el equipo femenino, para que el equipo femenino pues tenga un estadio de al menos 20.000 espectadores en el que jugar la mayoría de sus partidos, aunque dice Riquelme que las principales citas le gustaría que se jugasen en el Santiago Bernabéu. Y luego, pues muchos descuentos también de cara a los socios, dice que le recorta en un 50% la cuota a los socios hasta que el club no vuelva a ganar la Champions. Promete 10.000 nuevos abonos. Este es un problema que preocupa mucho al madridista porque la lista de espera es eterna y tardas 20, incluso 30 años en entrar como abonado. Quiere agilizar este proceso Riquelme, que no ha vuelto a dar ningún nombre propio sobre el proyecto deportivo. Dice que eso tocará en los próximos días. Pero hoy se ha presentado de cara al socio, había bastantes aquí en este acto en el centro de Madrid, y esta tarde le toca a Florentino Pérez responder a esta propuesta de Enrique Riquelme.
2: ¿Ha dicho que baja a la mitad la cuota de socio hasta que el Madrid no gane la Champions otra vez?
4: Eso es, un 50% de descuento hasta que el Madrid no gane la Champions. Dice que eso supondría 7 millones de euros en las cuentas del club, que se pueden asumir perfectamente porque hay gastos corporativos absurdos. Y esto va por Real Madrid Televisión, porque luego en otra parte del discurso ha vuelto a mencionar que son 40-50 millones de euros de gastos los que se generan con Real Madrid Televisión y que deberían ser muchos menos. Habla de cambiar también el modelo de la televisión, de digitalizar, de transformar hacia nuevas tecnologías también lo que es la comunicación del club.
2: Héctor, gracias.
4: Hasta luego, un abrazo.
2: Que vaya bien. Hacete una mica con Víctor Font, ¿no? Que va a lanzar una propuesta sí, similar, así que incluyen todo. Eso de la Copa de Europa, que no acabo de entender.
5: ¿Esto es todo lo que ha dicho?
2: No hay nombres estrella de fichajes
5: no
2: estrellas y tal.
5: Ni nada. ¿No ha hablado de los niños de África?
2: No ha hablado de los niños de África.
5: Pues entonces no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Lo de este señor. ¿Este se va a presentar con una mano en cada huevo? ¿Qué es esta vergüenza?
3: Es que no tengo la imagen, ¿eh?
2: Ai, demà parlarem del Barça, la planificació esportiva, que ja fa sí. Uns dies que no aprofundim, Però ahir Deco va ser enxampat a l'aeroport
3: sí.
2: quan tornava de Londres i a la carrera els periodistes li van fer una sèrie de preguntes que Deco va anar evitant com va poder, amb elegància, sobre els fitxatges i en què està treballant la direcció esportiva del club.
0: ¿Cómo ha ido el viaje?
7: Todo bien.
0: ¿Todo bien? ¿Ha habido reunión por Joao Pedro, por lo menos con su entorno?
7: A ver, estamos trabajando, como ya sabéis todos, al final nos vamos a necesitar traer algunos jugadores, pues estamos trabajando.
0: ¿Joao Pedro interesa? ¿Es un jugador que te gusta, Deco?
7: De momento no podemos decir nada, hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar, pero eso no...
0: ¿Qué tal son las sensaciones por ahora?
7: Todo bien.
0: ¿Creéis que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
7: No lo sé, la verdad es que no hemos hablado de momento con los clubes, estamos trabajando un poco.
0: ¿Y con su entorno?
7: Ya veremos, cuidado.
0: Julián también es una opción, Deco. Simplemente
7: ya veremos.
0: No hay que cerrar puertas, ¿no?
9: Con el club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
7: A ver, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este ahora.
0: ¿Vale? ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
7: A ver, no, estamos empezando.
0: Empezando, gracias. ¿Vale?
9: Muchas gracias, Deco.
2: Tampoc diu res, Deco, òbviament, no pot fer-ho.
3: Ja veremos.
2: Però ja veremos... S'està posant divertida, la cosa.
3: Sí, perquè com deies ahir al Larguero van explicar això, que Julián Álvarez ha donat lo que ella sortí de l'Atlético i que l'Atlético doncs, ja estaria parlant de preu de sortir de 150 i a partir d'aquí doncs, a veure què passa. Ja veremos.
2: 9 minuts i arribem a les 2 del migdia abans de saludar el tio Faja.
3: Hombre, tio...
2: 93344-1411. 93344-1411.
21: Aquí el primer que vulgui la col·lecció Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal, són les capibares famoses de Mr. Wonderful, fetes bolígraf esborrable. Clar, és peça de col·leccionista. A partir d'aquí...
2: Són 15. La caixa que regalem al que t'hi jugues inclou totes les capibares de les seleccions del Mundial.
21: El tema és que com que és una col·lecció d'aquestes de sorpresa, hi ha molta compra, per dir-ho pel mig, d'aquestes de com si fossin cromos.
2: Exacte, però són bolígrafs.
21: I en canvi aquí el que teniu és la col·lecció sencera.
2: Sí, són les Wonder Goal, que seran pel... Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Què tal?
2: Com et dius?
10: Abans del tio Faja. Miquel,
2: val. Miquel, tu estaves escoltant el que t'hi jugues només pendent de quan obriríem el concurs de les Wonder Goal per aconseguir el regal?
10: En absolut, us escolto cada migdia.
2: Ja. Ah, val, gràcies. No, és que m'ha sorprès la velocitat amb la que has trucat al programa.
10: Cony, el telèfon sí que el tinc guardat, però us escolto igualment i a vegades ni truco perquè, bueno...
21: Rere, ja està superant la prova.
10: També hi ha molta cobertura entre Vilafranca i Gelida i a vegades no puc ni ser... Hi ha trossos del programa que les puc sentir per culpa d'això.
2: Doncs no ets el primer que es queixa d'aquesta qüestió, aviam si ho arreglem, perquè sou bastants els que ens truqueu per dir-nos aquesta mateixa incidència. Miquel, quin personatge del món del futbol creus que mereixeria una caixa com aquesta, Wonder Goal?
10: Avui, evidentment, Alexia Putellas, no?
2: I a qui no li donaries mai?
10: A qualsevol que sigui del Madrid.
5: Tu eres tonto. Es que eres tonto. Eres tonto. Tú solo estás pensando en esta tontería. Es que, ve, otro que me manda segunda, que es gilipollas. Es gilipollas. ¿Por qué siempre así?
2: Ya el bolígraf de Brasil, ¿eh?
3: Sí, claro.
2: Sí, sí. Mira, este sería el
3: de Brasil.
2: Ah, en Brasilian.
10: Se va Neymar i
2: Rafinha, no? Sí, sí, sí, sí. Doncs, Miquel, gràcies per escoltar-nos, gràcies per trucar i felicitats perquè t'emportes aquesta caixa que és molt guapa perquè, clar, ja incorpora els 15 bolígrafs i són molt guapos, a més,
3: molt xulos.
2: D'aquests que escrius i pots esborrar el que hagis posat.
10: Genialíssim. Moltíssimes gràcies pel programa.
2: A tu per escoltar-nos. Una abraçada. I estigueu atents perquè al llarg dels propers dies... anirem regalant caixes com aquesta que esteu veient al live del Que t'hi jugues, que incorpora els 15 Wonder Goal.
21: Efectivament.
12: Hola.
3: Hola. Primer records del tio Faja.
22: Como la de contra todos, al trabuco. Al trabuco.
3: El tio Faja.
11: Gracias.
2: ¿Cómo estás gozando, eh? Qué bien te lo estás pasando, eh.
12: No lo puedo ni explicar, si no me ponéis unos cuantos rombos. Qué maravilla. Ayer sale el sujeto este a decir que no le da miedo Florentino, que le dan miedo los difuntos y el voto por correo. Así, sin ponerse ni colorado. Tenía muchas ganas yo de escuchar eso en un medio de comunicación y mira por dónde llega este fulano y se lo suelta ahí sin parpadear. Después otra cosita, a ver si vamos empezando a bajar los humitos con Alexia, que cuando jugó contra nosotros empataron,
2: Pero ella no estaba, sí.
12: Creo que sí,
2: No, me suena que estaba concentrada con la selección española. Les faltaven tres o quatre jugadores. Parla el tio Faja d'un partit que vam organitzar fa molts anys a la ciutat esportiva del Barça, quan el femení no tenia el seguiment d'ara, i amb el Xavi Llorenç vam pactar a fer un partit per donar-li dimensió entre oients del que t'hi jugues, redactors i les jugadores del Barça. A la ciutat esportiva vam empatar aquell dia. A nivell futbolístic ens vam pentinar, però vam empatar amb Creixell d'entrenador i amb el tio Faja fent de mestre de cerimònies amb un bombo.
3: No jugava ell.
2: Centenars de persones ens van dir les jugadores que mai les havia anat a veure tanta gent com aquell dia. Mai les havia anat a veure tanta gent com aquell dia. Fa molts anys d'això, però tio Faja, si no recuerdo mal, creo que Alexia no estava perquè algunes internacionales havien ido con España, con la selección.
12: Bueno, menos humitos. Es amiga mía, punto.
2: Es verdad, es verdad.
12: Ahora me he acordado de la foto. Y más cosas que no sabes.
2: Ahora me he acordado de la foto, que no fue ese día, es otro día. En una fiestecita,
12: Bueno, yo tengo mi...
2: Cert.
12: Tengo mi caché, Rodríguez.
2: Cert. Y qué orgulloso estabas,
12: Sí. Estaba, sí, peté los dos primeros botones de la camisa.
2: Sí, es verdad.
12: ¿Para cuándo abrimos el Toreski para mi sección nueva, esa que dijiste ayer?
2: La actualidad electoral del Real Madrid.
12: Bueno, pues para seguir la actualidad del Real Madrid, por supuesto, electoral.
2: ¿Qué quieres explicar hoy? Aparte de lo de que te hizo mucha gracia Enrique Riquelme diciendo que le daban miedo.
12: Bueno, quiero pedir permiso a ver si me dejáis ir para las votaciones allí a Madrid con mis mariachis.
3: Hostia, eso. Hombre, es molt llaminer, Porque los mariachis se los entregarías al ganador.
12: Los mariachis son para este nuevo que ha dicho no sé qué de los difuntos y el fotomontaje.
2: ¿Os imagineu a la porta de Valdebebas el tío Faja amb els mariachis el dia 7 de juny?
3: Jo, vamos, pagaría para veure els mariachis en Florentino Pérez.
12: Abre teléfono si lo que quiera la audiencia. Abre teléfono si lo que la audiencia quiera, que la audiencia es soberana.
3: Si a la porta le regalaste...
2: He d'analitzar, aquesta idea l'he d'analitzar.
3: Si a la porta le regalaste el trabuco, ¿se te ocurre algún detalle para Florentino?
12: Se me ocurren bastantes, sí. Sí, un ataúd.
3: Hostia,
12: qué feliz que soy.
2: ¿Vosaltres sabeu que el tío Faga va aparèixer un dia dintre d'un ataúd a la tele?
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Això també ho ha fet?
2: Sí, sí, va aparèixer dintre d'un ataúd. Un ataúd que el Jaume del Picarolo va demanar... Va demanar en una funerària. No. El van portar a la tele i va aparèixer el tío Faja dintre d'un ataúd. I llavors va ressuscitar, era per simbolitzar que el Barça havia perdut un títol, però tornaria.
12: Cabe destacar que nos equivocamos del ataúd al cargarlo y nos llevamos uno que había un fiambre dentro.
3: No,
12: son pequeñas cositas que en mi libro estarán.
2: Hi ha vídeo de tot això,
21: Tinc unes ganes del llibre del tio Faja.
2: Hi ha vídeo de tot això.
12: Hay vídeo, sí, hay vídeo de abriendo la tapa y viendo ahí, madre del amor hermoso.
2: Tío Faja, un abrazo fuerte, que vaya bien.
12: Venga, adiós, os quiero.
2: Gracias por escoltarnos. Més esports a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor a 8:45. Avui, pendents del Rayo Vallecano.
3: Sí, senyor, la final de la Conference.
2: Narrarem a Carrusel, òbviament.
3: Sí, i demà al bar. I demà que t'hi jugues.
2: Contra el Crystal Palace. Demà bar, a les 11 del matí, als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diariàs. I després, a les 12, el que t'hi jugues. Ara, l'actualitat informativa. que n'hi ha i molta. A hora 14. Adéu.
3: Adéu. Si no ens fan fora.
11: ¿Qué te jugas?
13: Ganar, sí, eso dice. Ganar el primer premio anual de Montgomery Burns por su sobresaliente labor en el campo de la excelencia.
14: ¿Aprobada por todo el escalafón?
16: Oh, ¿por qué a mí no me han dado uno?
17: ¿Ganaste un Grammy?
16: Me refiero a uno que merezca la pena.
18: Pregunté a un policía que estaba allí.
26: He incendiado un edificio del centro y temo que lo voy a volver a hacer.
18: El policía me decía que...
27: Oh, sí, claro, seguro.
18: Yo le seguía preguntando.
27: Vaya, su historia es muy interesante. Lo voy a mecanografiar con mi máquina de escribir invisible. Mirad.

0: pausa tras cerrar esta etapa con una docena de conciertos, lo explicó en la entrega de los premios de la música 2026, donde recogió 4 galardones.
1: Y ahí ya paro, pues por lo menos un par de años así de descanso, que siempre paro yo un par de años, y estoy grabando mi disco nuevo ahora mismo.
2: Pues ahí, parar, para el verano. Parar de vez en cuando va muy
0: exacto.
2: bien.
0: Exacto.
2: Sampe. El bueno, rayo, el
3: sí,
2: rayito.
3: Se quedó parado.
2: Ya.
3: Ese sí que se quedó parado, el
2: de
3: pobre
2: verdad,
3: rayo.
2: Solo por un gol.
3: Sí, a las puertas de conseguir su primer trofeo europeo. Un gol de Mateta en esa segunda parte para el Crystal Palace les apartó de completar el sueño que comenzaban el 21 de agosto en Bielorrusia y terminaba anoche en la alemana, en la ciudad alemana de Leipzig. Se le preguntaba al técnico del rayo por lo primero que se le venía a la cabeza, Íñigo Pérez.
4: Dolor, rabia y tristeza por sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
3: Profundizaba luego un poco más y se mostraba más tocado y se solidarizaba con el dolor de la afición vallecana.
4: Cuando uno queda destrozado totalmente es cuando se acerca y ve a la gente llorando o ve a la gente intentando animarte. Te duele el que te deja totalmente sin fuerzas. Es nuestra gente, bueno, sabiendo todo lo que han hecho por nosotros, sabiendo cómo se entregan y te dicen que ánimo, que levantes la cabeza, que eso es duro y es difícil de digerir para nosotros.
3: En la cara de los vencedores, al menos, sonreía un jugador español, el canario Jeremy Pino, que supo esta semana que va a estar en el Mundial. Disputaba además anoche la sexta final de su carrera y contaba en Movistar dónde va a guardar la medalla de campeón.
5: Ha sido un partido increíble y la verdad que estoy muy contento. Una semana increíble para mí, con mi familia aquí presente. La verdad que no puedo pedir más. Esta es la sexta, 3 ganadas, 3 perdidas. Te dije ayer que necesitaba ganar esta para empatar y así ha sido. Sí, mi padre tiene un baúl de las medallas que he conseguido y bueno, irá a ese sitio.
3: Pues nada, una vitrina, en un baúl. No lo quiso confirmar, pero casi con toda seguridad fue el último partido de Íñigo Pérez como técnico rayista. Se va a marchar al Villarreal, pero tuvimos más despedidas ayer. Eder Sarabia deja el banquillo del Elche, también se marcha Febas del Elche al Celta, y en el Barça femenino disputaron su último partido ante la afición culé en la victoria 2-1 a la Real Sociedad. No solo Alexia Putellas, también se marchan Mapi León y Ona Valle. Y hoy se espera la llegada a Barcelona del extremo del Newcastle, Anthony Gordon, que va a ser el primer fichaje para la próxima temporada del equipo masculino. 70 millones de euros más 10 en variables.
2: Pues nada, poquita cosa.
3: Poco.
2: Calderilla. Vamos a contarles ahora lo que hoy sí creo que podremos hacer. Que es,
0: sí, hoy sí.
2: Sí, ¿no? Hoy sí, sí. Hoy bueno, sí. Es muy pronto por la mañana,
0: ya, verdad,
2: todavía.
0: Verdad, nunca digas.
2: Bueno, lo que tenemos preparado para el segundo tramo del programa. Teresa Truchado, buenos días.
6: Ángels, buenos días. Hoy empezamos a las 10 con un Ministerio de Ciencia y Tecnología impar, pero a Nuño Domínguez no le va a faltar compañía. Se suma a la conversación el doctor Miquel Izquierdo y es que tenemos que hablar de las Olimpiadas del dopaje que se han celebrado esta semana en Las Vegas. Aunque también habrá espacio para un repaso sobre las últimas actualizaciones en el hantavirus y el ébola en el Congo y de la conversación que ha tenido Nuño con Ispizua, uno de los grandes expertos en envejecimiento. Y después, Ángel, te vamos a mandar a un sótano lleno de ratas que además deben ser blancas. Las explicaciones ya te las dará una persona que no conoces y con quien tendrás una cita ciegas en este maravilloso escenario. Después llega Javier Ocaña con La vida y el cine para hablarnos del estreno de la última película de la interminable saga Star Wars, esta vez con el mandaloriano y Grogu como protagonistas, aunque nuestro experto también hará un repaso por la cartelera con títulos como El drama y Corredora. Ainhoa Aguirregoitia pone el broche final a este magazine con unas buenas aceitunas. Nuestra chef nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber y cómo prepararlas en casa para sacarles el máximo partido. Pues todo esto empieza aquí a las 10 en el magazine de Hoy por Hoy. Les esperamos. Hasta luego.
2: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
7: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, és dijous, és 28 de maig i continua l'estira i arronsa entre els sindicats d'educació i la conselleria. Avui hi ha una nova reunió per desencallar la situació després que la d'ahir acabés sense acord. Ara en expliquem tots els ets i uts, però abans... Abans el temps, calor, calor i més calor, calceu-vos perquè s'esperen temperatures de canícula gens pròpies del mes de maig. Pel que fa al trànsit, intensitat a aquesta hora, les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Aquest matí es reprenen les negociacions entre els sindicats d'educació i la conselleria després que la trobada d'ahir acabés sense acord. Susana Ruiz, bon dia.
10: Bon dia. Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals més fins l'any 2029. Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any. 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
11: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
10: Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Avui estan convocats a la vaga els mestres del Maresme i dels Vallesos.
10: Ja es preveuen nous talls de carreteres amb columnes que sortiran de Terrassa i Sant Cugat en direcció a la Universitat Autònoma i també protestes a Mataró.
9: És la notícia que ho acapara tot, l'entrada de la policia a la seu dels socialistes a Madrid, però és que la investigació també toca Catalunya, perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament. Martí Oliver.
12: Ho ha ordenat el jutge Pedraza en la mateixa interlocutòria en què ha autoritzat que la Guàrdia Civil anés a la seu dels socialistes a Madrid per recollir documentació per investigar si el PSOE ha pagat a jutges i fiscals per frenar causes contra el partit i el seu entorn. El magistrat ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i també serveis electorals que es fessin durant la campanya del 2024, uns documents que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i també al Tribunal de Comptes. Pedraza ho demana, però de moment no detalla quina relació tenen amb la trama.
9: El PSC es defensa i promet que sempre ha respectat la legislació electoral.
10: Els socialistes asseguren que col·laboraran amb la justícia amb tot el que els demani el jutge de l'Audiència Nacional.
9: Però mentrestant, Junts per Catalunya i el Partit Popular furguen en la ferida i demanen explicacions a Illa.
10: Perquè volen saber més detalls de la informació requerida, però també més dades sobre el contracte que el govern català ha signat amb Huawei i l'agenda del president Illa a la Xina. L'empresa xinesa apareix esquitxada en el sumari de Zapatero. En tot cas, són sospites només polítiques. Judicialment no hi ha cap causa que ho investigui.
9: I el districte de Ciutat Vella es reunirà aquesta tarda en ple extraordinari per abordar la situació de metzineres, el projecte que atén a dones vulnerables del Raval.
10: Podria desaparèixer en els pròxims 4 mesos per la pressió immobiliària al barri.
13: Si el alcalde puede como comprar un edificio entero en el Eixample, ¿por qué no lo puede hacer aquí para nosotras? Que estamos aquí porque el Estado está fallando. Nos ha fallado a todas aquí.
10: És la Bea, una de les dones ateses, que ho ha demanat als micròfons del balcó.
9: Doncs a un any per les eleccions municipals, a Ser Catalunya ens estem fixant en la situació de diverses ciutats i diverses problemàtiques, i justament avui posem el focus en la pressió immobiliària i en l'habitatge, però també, concretament, en el cas de la ciutat de Mataró.
10: El seu alcalde, el socialista David Bote, buscarà la reelecció després d'un mandat on ha hagut d'afrontar no només una pujada dels preus dels pisos a la ciutat, sinó també conflictes oberts per desnonaments, així com ocupacions, i també un tema que l'extrema dreta està fent servir per posicionar-se com a principal alternativa a la ciutat.
9: Més detalls al Xavier Balló.
14: Mataró ha concentrat aquests anys la majoria d'ingredients de la crisi de l'habitatge. És un exemple més de la pujada exponencial de preus, un 60% des del 2015, i d'una oferta escassa i inassumible en els barris més cèntrics. És però des dels barris més humils, des d'on un partit com Vox està cultivant el terreny per ser la principal amenaça pels socialistes en les eleccions de l'any vinent. Amb conflictes viscuts l'any passat, com els greus aldarulls al barri de Cerdanyola per la detenció d'una persona que va intentar ocupar un pis, o el desallotjament d'un assentament amb 200 persones a Rocafonda. L'alcalde David Bote va començar el mandat de la mà del PP creant una oficina contra les ocupacions, però això no ha frenat les expectatives de creixement de la dreta. El Sindicat d'Habitatge de Mataró intenta fer de contrapès. Abril Hernández n'és la portaveu.
15: No tenir una cosa tan bàsica com un habitatge cobert et fa que no puguis seguir amb tots els aspectes de la teva vida. Que tinguem a menors desnonats cada setmana, això és un problema. Llavors aquest malestar està.
14: Alguns d'aquests problemes s'originen perquè Mataró continua patint desnonaments. Casos com el de la Regina, que pot ser desnonada properament perquè un fons inversor ha comprat el seu pis pel qual pagava un lloguer social i que no li permet mantenir. Però a Mataró aquest risc ha arribat també, en alguns casos, amb pisos de protecció oficial municipals. Desenes de veïns, com per exemple els del Bloc Pasqual, han fet un pols a l'Ajuntament negant-se a abandonar-los tal com els requeria el consistori.
15: Perquè clarament està col·lapsat l'accés a l'habitatge que tenen i llavors volien com regenerar. Què passa? Aquestes persones no tenien cap altre lloc on anar. Vol dir expulsar-les de la ciutat directament.
14: En aquest escenari, l'alcalde David Bote sembla lluny de poder assolir la majoria absoluta, però la manca de majories alternatives li juguen a favor. A Mataró i a la majoria de municipis catalans, la crisi de l'habitatge jugarà un paper fonamental.
9: Són pràcticament les 6:56.
16: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: I Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de jugar en el seu últim partit al Johan Cruyff i d'un acte amb la família i l'equip al Camp Nou. Joan Tejedor, bon dia.
18: Bon dia. 5.428 culers van brindar Alexia a l'última ovació. Quan va ser substituïda al minut 81 del seu últim partit, la primera capitana els últims 5 anys va posar el braçal a Marta Torrejón abans de ser rellevada per Patrick Guijarro en un canvi simbòlic en què la reina va dirigir l'última reverència a l'afició abans de marxar per un passadís format pels dos equips i ser abraçada per cadascuna de les seves companyes. Un últim discurs amb reivindicació inclosa un cop acabat el partit.
19: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
18: El va acabar amb un càntic.
19: Un dia de partit!
18: Que totes les jugadores del Barça van rematar amb un manteig de la protagonista abans de deixar-la fer una última volta d'honor en solitari.
9: I aquest matí, a 11:45, l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, explicarà per què marxa del club a final de temporada, tal i com ja ha anunciat de manera oficial el propi club.

0: I Ben Howard actua aquest vespre a la Sala Apolo.
1: El cantautor britànic en set a Barcelona, una minigira europea que representa el seu retorn als escenaris del vell continent. Concert especial que comptarà amb Clara Mann com a artista convidada.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui al programa?
2: Avui, òbviament, hi tornem amb tot el que té a veure amb els casos que assetgen Pedro Sánchez. Ell ja diu que aquí s'hi queda, com a mínim un any, que té corda per arribar al final de la legislatura, i donarem tots els detalls de què es tracta exactament aquesta operació que hi va haver a la seu del Partit Socialista, que no té connexió amb el cas Zapatero. Analitzarem tot això. I també vindrà el doctor Pedrós. Avui s'avança un dia, arriba en dijous per parlar de les onades de calor, consells i què podem fer davant d'això. A les 10, el racó de no pensar amb el Santi Jiménez i José Antonio Ponsetti. Amb ells parlem dels jocs del dopatge i d'aquesta notícia que avancem avui a Ser Catalunya, que és això dels repartidors, vaja, els petits botiguers de casa nostra convertits en repartidors d'Amazon, que té tela, vaja, és allò de si no pots amb ells, uneix-t'hi, no? Si
0: exacte,
2: no pots
0: sí, amb l'enemic. Al final han de sobreviure d'alguna manera, no?
2: Sí.
0: També.
2: I el Gypsy Chef vindrà cap a la part final del programa per explicar-nos en quins llocs pots menjar bé a la Rambla de Barcelona, avui que arrenca altes de la Rambla.
0: Doncs en prendrem nota. Gràcies, Marina.
2: Adeu.
0: Que vagi bé el programa. A partir d'aquesta hora, la doble programació comença amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: todavía no puedo, que ahora no, que esto tiene que ser de otra manera, que esto es... Pues no es broma esta carrera.
1: No es broma esta carrera, pero lleva 80 años. Exacto. La inseguridad por del pianista.
2: Por no disfrutarla, solo que a ratos no está mal el tiempo que ha llevado.
1: Eso es.
2: El Ayuntamiento de Toledo estrena un control remoto para reducir o para apagar la música de las terrazas si molestan a los vecinos.
3: Sí, y es que algunos vecinos están a un paso de llevar a los tribunales los ruidos en el recinto ferial de la Peraleda, que a partir de esta semana del Corpus y hasta después del verano va cogiendo mucho ambiente con las terrazas. No obstante, como el ayuntamiento es conocedor, ha tomado medidas para limitar este sonido, medidas como el cerramiento perimetral de los tres establecimientos y un limitador de equipos de música que va a permitir, ojo, bajar su volumen a distancia y en tiempo real. Yo ya me imagino al operario desde la cama, sí, sí. ¿Sabes? ¿Y quién decide si el volumen está alto? Pues los medidores permanentes de decibelios recién instalados en puntos estratégicos que van monitorizando de forma continua el impacto acústico de la zona. Aún así, ¿qué les parece a los vecinos? Que no es suficiente.
4: No es compatible el hecho ni del descanso ni el disfrute, porque hay veces que no puedes estar ni en la terraza y mantener una conversación normal. No es compatible.
3: Juan plantea hasta mudarse.
2: En Euskadi se han ocupado todo, pero imagínate que estás en la terraza y de golpe la música se baja. En Euskadi se han ocupado todas las nuevas plazas de médico de familia y habéis hablado, Isabel, con la primera de ellas.
5: Sí, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, que hubo que llegar a la convocatoria extraordinaria, en esta ocasión se han cubierto los 438 destinos, 115 corresponden a la especialidad de médico de familia, y hemos estado con la primera MIR de la promoción de 2026 que ha elegido esta especialidad. Nos contaba con las movilizaciones de fondo, sus preocupaciones son las de quien empieza.
6: Todavía no he empezado la residencia y tengo miedo de verme en esa situación. Todavía no sé cómo me voy a enfrentar a ese cansancio, a esa ansiedad, a... Pues eso, es que al final hemos pasado de ser estudiantes a de repente estar con los leones, y eso que tengo que dar gracias, que ya me han dicho que en mi hospital hay una buena supervisión y que en ningún momento me voy a sentir sola, pero es algo que me preocupa.
5: La importancia de la supervisión. Raquel Ibarra tiene ganas de ambulatorio, empieza el 5 de junio.
2: Y lo último, la visita del Papa, que ha hecho que una empresa de madridejos tenga que confeccionar 18.000 camisetas de golpe.
3: Sí, no es la primera vez que esta empresa hace algo así con estos desafíos. La firma manchega se impuso en el concurso público a gigantes de la distribución como el Corte Inglés o Carrefour. Quieren ir más allá. La empresa se encuentra en conversaciones con la Conferencia Episcopal con un objetivo muy claro: diseñar y confeccionar una prenda exclusiva para el Papa León XIV.
2: A trabajar. Hasta luego, chicas.
3: Adiós.
5: Un beso.
7: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo, pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
8: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
9: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
10: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
14: Yo no paro de darle vueltas a esto.
15: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da super tranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
2: Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Dani de la Fuente.
16: Ya no hay locos amarrados, ya no hay locos ni loqueros.
17: Todo empezó con una noticia que sacudió a Juan Mayorga. En un mercadillo se vendían historiales clínicos de un psiquiátrico que registró un número de ingresos inusualmente alto durante la Guerra Civil.
18: Quizá la guerra haya enloquecido a personas que no hayan podido resistirla. En segundo lugar, pensé, quizá haya gente a la que hayan querido sacar de la calle protegiéndolas, de algún modo haciéndolas pasar por dementes no siéndolos. Y en tercer lugar, pensé, Bueno, quizá haya gente a la que hayan castigado haciéndolos vivir entre dementes no siéndolo ellos.
17: De ahí surge El jardín quemado, una de las mejores obras del dramaturgo, estreno en el Teatro de la Abadía. Una obra que te obliga a detenerte y a pensar, algo poco frecuente y necesario.
18: Creo que de lo que se trata no es tanto de presentar un pasado que nos refuerce, sino que de algún modo nos interpele, nos haga preguntas y que nosotros también podamos interpelar al pasado mismo.
17: Loreto Mauleón interpreta a una joven psiquiatra que llega al sanatorio para conocer la verdad, lo que pasó, en un viaje que arranca con certezas y acaba cuestionándolo todo.
19: El teatro es ese espacio donde poder sentirte libre para dudar.
17: Su personaje se enfrenta a la directora del psiquiátrico, una magnífica también, Adriana Ozores, y a los allí internados, los derrotados por la guerra, unos hombres llenos de traumas.
19: Como un thriller también, ¿no? Sí. Detectivesco.
17: Así. Hemos salido sintiendo y pensando del jardín quemado entre la realidad y la imaginación, la memoria y el silencio, buscando la cordura en este mundo de locos.
20: A los locos de verdad.
2: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
21: Radio Ser, Principat d'Andorra.
22: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
23: Què te passa, chiquillo? Què te passa?
24: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
23: No puedo leer ni escribir.
21: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
25: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres. Doncs sembla que no tenim so d'aquest dimecres. Hauríem estat sentint Alexia Putellas en el seu comiat de l'afició blaugrana. Ahir, en un partit, en l'últim partit, el Johan, després de jugar aquest últim partit amb el Barça. Unes hores abans ja s'havia acomiadat oficialment al Camp Nou en un acte institucional. Però el dia d'avui ve marcat també per altres qüestions, més enllà de les esportives, i una d'elles té a veure amb el comerç de barri i amb com es reformula per sobreviure. De seguida entrem en matèria, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps, temperatures encara més altes que ahir. El trànsit, a aquesta hora ja hi ha retencions d'entrada a Barcelona, i el transport públic a aquesta hora no consten incidències. Més de 700 botiguers de barri a Catalunya s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. És una manera que tenen els autònoms per complementar els ingressos del seu local. Cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients finals, que són veïns en un radi d'uns 200 metres. Pol Valero.
26: És el cas de l'Elisabet Agustí, que té una joieria a Castellà del Vallès.
27: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
26: Ara cada migdia reparteix una 60 de paquets, però en èpoques com Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que a final de mes la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
27: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança, perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
26: Igual que en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
28: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
26: I quan no té clients, tanca la botiga per fer escapades de 15 o 20 minuts i repartir els paquets.
25: Susana Ruiz, bon dia.
29: Hola, bon dia.
25: La pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys serà l'acte més multitudinari de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Hi assistiran 40.000 persones que podran confessar-se allà mateix, perquè hi haurà instal·lats mig centenar de confessionaris. Qui no hi serà és Rosalia, segons ha confirmat el coordinador de l'acte.
29: Doncs sí, davant els rumors que situaven la cantant a l'Estadi Olímpic el 9 de juny, mossèn Carlos Bosch, que és el coordinador d'aquest esdeveniment, n'ha descartat la presència. L'acte començarà a les 6 de la tarda, però el Sant Pare no hi serà fins 7:45 del vespre. sempre, des de l'escenari s'adreçarà als assistents i oficiarà una pregària. Compte que això no és una missa, és una pregària. En tot l'espai s'hauran habilitat una cinquantena de confessionaris per qui vulgui fer-ne ús abans de l'oració. Les 40.000 entrades per assistir a aquest acte ja estan esgotades i s'està estudiant la instal·lació de pantalles en diferents punts de la ciutat, com plaça de les Glòries o plaça Catalunya, per poder-lo seguir a distància.
25: I la multinacional de la moda H&M ha plantejat un centenar d'acomiadaments a les seves oficines a Espanya. Majoritàriament afectaran el centre que té l'empresa a Barcelona, on hi treballen 230 persones. La resta seran a les oficines de Madrid.
29: Els sindicats confien reduir l'impacte d'aquest ERO en processos de recol·locació interna i mobilitat internacional, però temen que després de l'acomiadament col·lectiu a les oficines en vingui un altre que afecti les botigues. El 2024, H&M va acomiadar 492 persones i va tancar una trentena de locals a tot l'estat.
25: El govern demana que no es faci alarmisme davant l'allau d'acomiadaments col·lectius que hi ha a Catalunya.
29: El conseller d'Empresa i Treball considera que el mercat s'està reconfigurant per la irrupció de la intel·ligència artificial i assegura que no s'estan destruint llocs de feina.
25: En té més detalls l'Oriol Soler.
0: Miquel Samper admet que la situació és preocupant, però diu que no és comparable amb la de l'última gran crisi econòmica.
1: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008. Per tant, el moment és totalment diferent.
0: El conseller d'Empresa ha afegit que les persones afectades pel ZERO s'han de readaptar per seguir el mercat laboral i que el SOC té el repte d'acompanyar-les durant tot aquest procés.
25: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa empresarial que es dedicava a nodrir de material i infraestructura a plantacions il·legals de marihuana de Catalunya i al País Valencià. Els investigadors calculen que poden haver arribat a blanquejar fins a 80 milions d'euros de la droga. Andrea Villoria.
3: Sí, tenien seu a Tarragona, Torredembarra i Granada com a distribuïdors de grow shops, però en realitat els seus clients eren organitzacions criminals.
4: Garantint una absoluta ocultació, anonimat, d'aquestes organitzacions criminals.
3: És el sotsinspector Omar Bayón que explica que venien tots els elements d'una plantació massiva, ventilació, rec, filtres, focus, fertilitzants, etc. Cobraven en negre amb diners de la droga que els Mossos han trobat amagats en dobles fons i que els empresaris blanquejaven fent ingressos de menys de 1.000 euros a comptes de diverses societats.
25: I a Junts continuen movent-se les peces per decidir qui es postula per ser l'alcaldable del partit a l'Ajuntament de Barcelona.
29: L'exconseller Jaume Giró ha decidit que no farà el pas, mentre que la diputada i periodista Pilar Calvo sí que ho provarà. Calvo s'erigeix com una candidata amb afinitat a Puigdemont per fer la competència a Jordi Martí Galvis.
25: Són les 7:26.
5: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
6: Convolotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
7: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
8: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
9: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
25: L'última aparició d'Alexia Putellas davant dels culers va ser la del comiat, amb un sentit us portaré sempre al cor i un càntic com una aficionada més.
10: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir i el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte.
25: Uns que marxen i d'altres que arriben, el Barça ha fitxat el davanter anglès Anthony Gordon, Nil Solà.
30: L'arribada de l'extrem anglès compleix amb els requisits que volia Hansi Flick, d'un extrem vertical, amb agressivitat i amb molta capacitat de repetir esforços per poder recuperar i també tirar desmarcades. 70 milions d'euros més 10 en variables són les xifres per poder arribar a l'acord amb el Newcastle. Gordon es va enfrontar ja al Barça aquesta temporada a la Champions, ha marcat 10 gols precisament en aquesta competició i 17 en total, un extrem esquerre, un recurs més per Flick. Això fa pensar, evidentment, que Marcus Rashford no continuarà al Barça.
25: I avui, Susana, què celebrem?
29: Doncs avui celebrem el Dia del Gos Sense Raça.

0: Ràdio SER Principat d'Andorra.
1: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: A Oi por Oi ens apropem molt a tu.
4: L'actualitat d'Andorra passa avui per parlar dels economistes.
3: Cada dia, a les 8 i 20, tota la informació d'Andorra a Oi por Oi.
5: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
6: Quica Nazaret, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Com va aquest català?
7: Bueno, molt bé. És una manera d'adaptar-me. Estoy en casa y si aquí se habla catalán, pues aprendo catalán, ¿no? Y a mí me encanta.
6: Tens alguna paraula preferida en català?
7: Butxaca.
6: Butxaca,
7: no sé por qué, ¿eh? Y t'estimo. Pues me gusta mucho la palabra.
6: T'estimo, yo creo que es una de las paraules fuerte, ¿no? Més boniques en català. Sí, sí.
8: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Y así, cuanto más escucho, más aprendo.
9: En la cadena SER.

0: che
1: Oi tu por oi.
0: Passa
1: Tienes más hoy. Radio Ser Principat d'Andorra.
2: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
3: Ràdio Ser Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra, amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. Al comerç, als negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
1: Esports, superació, victòries, derrotes, fitxatges. Aquí a Esports. De dilluns a divendres, escolta cada migdia l'espai amb tota la informació dels equips i esportistes andorrans. A partir de les 2:20, aquí a Esports. Amb Carles Rossell, a Ràdio Ser Principat d'Andorra.

0: 12 i 9, fins a les 2 del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya. Al bar ha vingut el Jofre Mateu, que es queda una estona més per analitzar el programa, els moviments al mercat que ens està regalant el Barça. T'agrada, Antoni Gordon, eh?
1: M'agrada Gordon. Crec que és un perfil de jugador que encaixa en aquest projecte de tenir un equip jove, de tenir un equip amb gana, de futbolistes que encaixin amb la idea de Flick, de trencar espais, de ser molt dinàmics, de molta energia. Si, a més, fem la rematada final acompanyant la del desig de Flaquer amb Julián, em sembla que serà domino.
0: I ha baixat aquí l'Adrià Soldevila, que diguem-ne és la part racional de la redacció, perquè molts us pregunteu el mateix que ens preguntem nosaltres, com pagarà i inscriurà el Barça a aquests jugadors, no? Ara ens ho expliques, Solde, perquè tens resposta, per això.
2: Sí, senyor.
0: Tens resposta. Gràcies. Va, abans, en marxa, la roda de premsa de comiat de Xavi Pascual com a entrenador del bàsquet. Al Palau, Xavi Seixo, què tal, com estàs?
3: Què tal, sí que aquí estem amb la roda de premsa, una roda de premsa que continua en aquests moments a la sala de premsa. Hem de dir que hi ha la presència del president Rafa Juste, d'Enric Massip, de Joan Carles Navarro, de Mario Bruno. Per tant, bueno, doncs una roda de premsa en la que, com dic, continua, ha començat en punt pràcticament a les 11:30, i bueno, doncs d'entrada he dit que no ha volgut parlar del seu futur, Xavi Pascual, i si et sembla podem recuperar dos moments. Un en què diu Xavi Pascual que ell estava patint molt, que no vol patir, perquè ell és un guanyador i cada vegada que perdia un partit patia més i més. Escolta'm-ho.
4: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar, i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
3: Bé, això és el que ha dit. Insisteixo, li he preguntat jo mateix si era certa l'oferta de Dubai. Ha dit que no tocava en aquest moment.

0: Insisteixo, li hem preguntat, jo mateix si era certa l'oferta de Dubai, ha dit que no tocava en aquest moment parlar d'això, que això es parlarà a final de temporada, que ara no és una qüestió de parlar del seu futur, i de si hi ha hagut una guerra o no entre Xavi Pascual i el club. Ha insistit diverses vegades que ella ha estat treballant juntament amb Mario Bruno i amb Joan Carles Navarro sense cap tipus de problema, i escoltem-lo, ha dit que no hi ha cap guerra.
1: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim.
0: Bueno, doncs això és bàsicament el que ha comentat Xavi Pascual, que, insistim, doncs ha volgut fer aquesta roda de premsa, que per cert ha acabat ara mateix, i si et sembla sí que podem anar a buscar alguna opinió en uns instants per també requadrar més coses al voltant d'algun altre company que ha estat a la roda de premsa.
2: Perfecte, doncs sí, escoltem algun altre company periodista que ha estat en aquesta roda de premsa de comiat de Xavi Pascual per saber la impressió que, home, escoltant la primera reflexió de Xavi Pascual, òbviament és respectable, perquè quan un parla de sentiments això ho porta cadascú a dintre i no som ningú per jutjar des de fora, però a nivell professional crida una mica l'atenció, no? Que Xavi Pascual digui que se'n va perquè està patint les derrotes al Barça.
3: Sobretot perquè també parla de que no sóc la persona adequada per liderar aquest projecte engrescador i encoratjador que està preparant el Barça. Clar, si el projecte et sembla tan engrescador i encoratjador, se suposa que també el teu patiment deixaria de ser tal, no? Si el projecte t'engresca i t'encoratges, perquè entens que pot haver-hi més victòries que derrotes. Però vaja, esperarem que la gent que en sap molt més de bàsquet ens interpreti millor aquestes paraules de Xavi Pascual.
2: Xavi, no sé si podem anar ja amb la teva opinió, també la d'algun company, o aguantem i et donem una mica més de temps.
0: Deixa'm un minut.
2: Val.
0: Deixa'm un minut i de seguida torno cap aquí, perquè dins la sala de premsa el Quantum no té cobertura, però aquí fora sí, i llavors has d'anar a buscar un company.
2: Perfecte, doncs et donem un minut perquè vagis a buscar un company. La sala de premsa del Palau Laurana és una espècie de cova interior,
0: cau,
2: i això fa que a vegades no puguem connectar, perquè la cobertura de telèfon mòbil que ens permet parlar amb la Índia, per exemple, o amb Austràlia, que està a l'altre costat del món, no ens permet poder connectar amb un lloc que està a Barcelona.
4: Però jo ja sabeu que, bueno, no estic aquí per comentar bàsquet, ni molt menys estar al Seixó, però és sorprenent la primera notícia, i quan escoltes les declaracions dels protagonistes, en aquest cas d'ell, et canvia la perspectiva, no? Un sempre t'imagina, ostres, què ha fet Xavi Pascual, com pot ser, reps informacions, i llavors escoltes les seves explicacions del per què se'n va, i el prisma és absolutament diferent, no? Moltes vegades la vessant humana de les persones que són protagonistes de les decisions que estan prenent et fa canviar la perspectiva, i està bé que aparegui, per mi, que aparegui en primera persona i ho expliqui.
2: T'ha vingut a dir, com que ell ja està al tram final de la seva carrera i ja ha viscut els millors anys de la seva vida, que van ser del 2008 al 2016 al Barça, que fins al 14 ho va gaudir molt, va guanyar molts títols, de fet tots amb el Barça, que després va patir, els dos últims anys va patir, que no va marxar perquè era barcelonista i se'n penedeix de no haver-se'n anat abans, i entenc que no vol repetir la mateixa situació, i ha dit Xavi Pascual, literal, que se'n va perquè està patint massa al Barça, que no hi ha cap guerra, que continua sent el més laportista, ha dit Xavi Pascual, però se'n va sense aclarir si serà el Dubai, que entenc que és el club on marxarà.
5: Jo he seguit la roda de premsa i l'he vist bastant tocat, a Xavi Pascual, molt reflexiu, sense ganes de fer sang amb ningú, perquè de fet li han preguntat diverses vegades si s'havia sentit menys tingut, o si havia sentit que el Barça de bàsquet era secundari i que manava el futbol, i que per tant les decisions del bàsquet es prenien amb molta paciència i sense tirar-les endavant ràpid, i no ha volgut entrar massa en detalls. Sí que és veritat que ha dit que a Europa últimament les coses s'han de fer extremadament ràpides i que en el Barça no és així.
2: Aviam, que ja ha entrat i sortit de la cova el Xavi Seixó.
0: Sí, home, aquí estem amb el Ramon Palomar, del diari Esport, que, bueno, doncs fa molts anys també que segueix l'actualitat del Barça. Ramon, què tal? Gràcies per venir.
6: Què tal? Bon dia.
0: Bueno, què t'ha semblat, Ramon?
6: Bueno, acomiadat ja estava clar quan ha aparegut tota la plana major de la directiva blaugrana amb els responsables de la secció. Sabíem que no anava a ser res dur pel club, i efectivament el Xavi ha estat molt elegant parlant del cor, que la seva dinàmica de treball no és la que ara mateix té el club i que ha decidit deixar-ho. Jo crec que no

0: volgut fer absolutament gens de mal, simplement ha mostrat el seu dolor, ha estat a punt de plorar inclús en el moment que s'acomiadava, pensava amb els aficionats, però està clar que ell té una forma de treballar que jo m'ho crec, que és diferent, molt més àgil de la que un club de futbol pot fer, i no ha volgut entrar en el tema de fitxatges i estava frustrat pel tema aquest, que era un dels temes, evidentment, dolorosos, i sobretot ha parlat del cor, com no fica el Barça als quarts de final, que no li havia passat mai. I clar, quan el club el portes al cor, és molt dur tot el que passa i no surten bé les coses.
1: Escolta ja el Ramon, eh?
2: Ramon, això, estàvem parlant sobre el que xoca, no?, que algú digui que se'n va perquè pateix, i que aquest és el motiu. Clar, sent potser veritat, no sé si és que ell prefereix tampoc evitar guerres públiques i se'n va d'alguna manera sense enemistar-se amb ningú. Però clar, sorprèn que Xavi Pascual digui que el motiu pel qual se'n va és que hi ha un projecte il·lusionant, però ell no es veu liderant-lo perquè està patint. Home, si hi ha un projecte il·lusionant, se suposa que patiràs menys, no?, la temporada vinent, si el projecte realment és il·lusionant.
0: Tens raó. Jo crec que s'ha contradit en algun moment en aquest sentit, no? Perquè quan t'estan oferint un projecte il·lusionant, com dius tu, amb més pressupost, bons jugadors, i alhora dius que no pots treballar, ostres, és una mica estrany, no? Perquè tu ja arribes al club sabent com és... Bueno, ha dit que realment no sabia, que havia passat uns anys i que la dinàmica no era la que ell esperava, però ara ja ho sabia, i potser les coses es podien haver arreglat d'alguna manera, però quan ja ha pres una decisió, darrere hi ha un club que li ofereix tants diners, això... Jo no vull dir que sigui el tema que hagi decidit, evidentment, però un contracte que el triplica i un pressupost amb el qual podrà fitxar i desfer com vulgui i connexió directa amb la direcció esportiva i els diners que calguin, doncs clar, jo suposo que ell es veu allà amb unes prerrogatives i un control absolut que aquí no tindrà, i és el seu club, perquè ho ha deixat molt clar, que el Barça és el club i vol que guanyi i el que sigui, però o sigui, a nivell de funcionament ell creu que no de fet ho ha dit, Xavi, ha dit al final ens tindríem problemes perquè no veiem el funcionament de la mateixa manera, i ella ha decidit, per no fer-se mal, doncs deixar-ho córrer. No sé, cada un pot tenir la seva opinió, jo crec que hi ha més de la part de que li ofereixen un a Dubai, que jo crec que s'acabarà a Dubai, tot i que no ha volgut dir-ho, que tindrà un pressupost il·limitat i tindrà mans obertes per fer i desfer i fer com ell vol, i aquí l'estructura no funciona així. I jo crec que m'ha estranyat, perquè ell ja venia del Barça. A veure, jo no dic que el Barça fos igual fa 10 anys o 12, però vamos, el funcionament era molt semblant. Per això jo l'he preguntat si havia fitxat més pel cor que i ho ha reconegut, que, però després jo crec que ha estat molt, tot l'any molt a la defensiva, tot i que ha lluat el Juan Carlos Navarro, el Mario Bruno Fernández, tota la direcció esportiva, que cosa que jo crec que no ha passat, que han tingut més d'una enganxada, però bueno, avui ha estat molt elegant, sap que li queden els play-offs de la Lliga Endesa, vol guanyar la Lliga, amb tota la secció de mà no podia fer grans afalls contra el club ni contra, evidentment, l'afició contrària, ha demanat que el recolzi, que estigui al final. Veurem el públic. Jo crec que estarà amb ell, però d'alguna manera també hi ha molta gent que no acaba d'entendre molt la seva postura.
1: Hi ha una cosa que, Ramon, si em permets, clar, ara s'han fitxat 4 jugadors, sembla ser. Clar, ell ha dit que en principi, bueno, pues que poder no està, ja s'entén una mica que ell poder no estava en aquest d'això, de fitxatges, no sé què, però clar, ara pot venir un entrenador que aquests jugadors no els agrada, o no sé, és que clar, ara ja hi ha uns jugadors que queden una mica aquí en el limbo, no?
0: La última pregunta just que li he fet, que diu no, jo ho he fet quan jo encara era entrenador i tal, sap, però tu ja no hi seràs, i bueno, seria una pregunta per Juan Carlos Navarro, de fet, no?
2: Sí, però
0: no,
2: Navarro seguirà o no seguirà?
0: Bueno, aquest tema no ha sortit, però a tot apunta que no, és un altre tema, clar, ja s'està parlant d'una altra persona,
1: Xavi Pujol
0: de Baskonia, que vindria, que imagineu-vos un altre director esportiu s'ha fet uns fitxatges amb un director esportiu i un entrenador que no hi seran l'any que ve. O sigui, tot encara sona molt a desgavell.
2: Perquè els 4 fitxatges estan tancats ja al 100%.
0: Sembla que sí, com a mínim en paraulat segur, i fins i tot el Mike James, que es deia tant que venia perquè Xavi Pascual era l'entrenador, i ara resulta que el Xavi Pascual vol ser, no hi serà, i diuen que també hi ve. O sigui, és una situació una mica encara molt, molt en l'aire tot plegat.
1: I una cosa, sí que,
2: digues.
1: No, digue una cosa, Ramon, si Mike James ve i ve Obradovic, poden acabar...
2: Això t'anava a preguntar, si Obradovic serà el substitut de Pascual.
0: Jo crec que el primer que dirà és que el tallin abans de començar, suposo, però és que tot... O sigui, encara poden passar moltes coses en aquesta
2: doncs
0: secció. Ja us ho dic, que l'estiu serà llarg.
2: Llegim al diari Esport. Ramon Palomar, gràcies per estar al Vint i Jugués. Xavi, qualsevol cosa, ens demanes pas des del Palau. Ha acabat ara mateix la roda de premsa de Xavi Pascual, on s'acomiada del Barça, ho farà quan acabi la temporada, perquè diu que no es veu liderant el projecte de la temporada vinent, que ha patit molt, sense especificar on marxarà, tot i que les informacions apunten a que anirà a Dubai. Fins ara, Xavi.
1: Fins ara, que vagi bé.
2: Abans d'explicar detalls sobre l'operació Anthony Gordon i també l'última hora dels moviments per Julián Álvarez, endrecem la resta de l'actualitat.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Ho fem avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Flaqui?
4: El Rayo Vallecano perd la final de la Conference League.
5: El conjunt d'Iñigo Pérez va caure per 1-0 contra el Crystal Palace i els de Vallecas no van poder aixecar el primer títol europeu de la seva història. Tot així, si Palazón posa en valor la medalla aconseguida i el mèrit d'haver arribat a la final.
6: Ara que la Diego no me la va quitar en mucho tiempo. Hay que darle el valor que tiene.
7: Hombre, claro.
6: Hay que estar orgulloso de este equipo, la verdad, que con todas las dificultades que hemos tenido este año, con tres competiciones, nadie creía en nosotros y me quedo con el grupo que somos. Esto pasará a la historia. Mañana no, porque mañana volvemos a Madrid, pero yo creo que en unos días, cuando recapacitemos y estemos tranquilos en casa y se nos hayan ido las emociones, le daremos valor a lo que hemos hecho.
4: En futbol femení, després de l'homenatge que va rebre al matí al Camp Nou, Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició a la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
5: El Barça va tancar la temporada amb una victòria per 2-1 contra la Reial Societat, en un partit marcat pel comiat de la capitana, que assegura haver pres la decisió amb el cap i no amb el cor.
8: Ets una jugadora competitiva i, evidentment, dius, no, un any més, i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a jugadora, encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha portat, m'ha frenat.
5: A més, la seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha anunciat la llista de convocades per als partits contra Anglaterra i Islàndia per la fase classificatòria al Mundial 2027, on està present la pròpia Alexia, juntament amb 10 jugadores més del conjunt blaugrana. I una notícia de fa uns minuts, el Barça femení ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle, que acabava contracte aquest estiu i no renovarà amb el conjunt blaugrana.
4: Ona Batlle, que va arribar per fer la seva segona etapa al Barça el 2023, 3 temporades, 114 partits, 14 gols, i un palmarès que déu-n'hi-do, 2 Champions, 3 lligues i 3 copes de la reina. Florentino Pérez presenta la seva candidatura a les eleccions del Real Madrid.
5: Així és, l'actual president del club va realitzar el seu primer acte de la campanya per anunciar el seu pròxim projecte per al conjunt blanc. La seva presentació va estar marcada per un atac contra l'altre candidat, Enrique Riquelme.
9: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid.
2: Gràcies, Toni. Per cert, avui l'Albert Bermúdez fa festa, s'agafa els caps de setmana llargs.
1: Sí, però escoltat a Florentino era el de debò, no era el Bermúdez.
2: Exacte, sí. M'hi ha fet pensar, Però regalarem igualment la caixa Wonderwall, entre els oients que vulguin aconseguir-la, que vulguin descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful, Wonderwall, amb 15 seleccions, que estiguin atents a la segona hora del programa, perquè obrirem telèfons per regalar una caixa com aquesta, amb els 15 bolígrafs que són esborrables.
1: Ostres.
2: Molen molt, sobretot els que tenim fills.
1: Evidentment.
3: El quiosc del Marcos.
2: Cert, m'he posat les ulleres, Flaqui, perquè tu creus que les mencions de publicitat les han d'escriure amb aquesta lletra tan petita?
10: No, jo crec que no.
1: No hauria de ser així.
2: Mira, us ho vaig ensenyar al live del que t'hi jugues. Vosaltres creieu que és normal escriure les mencions de publicitat amb una lletra tan petita? Que necessites una lupa per llegir-les? Esquem, per favor.
1: No caldria,
2: ni amb les ulleres de
10: fumar. Exacte, ja...
2: Jo ja dic que no.
11: I menys amb lo brutes que les tens.
2: Sí, això m'ho va dir l'altre dia la meva fillola.
11: Tio,
2: la Sarai, pots netejar-te les ulleres, que queda malament a la tele? Tenia tota la raó.
11: Tele i per la tele, també.
1: Vale, i per tu mateix.
2: Marcos, què nos cuentas?
1: Hola, Marcos.
2: Ep.
11: Obres.
1: Què és això?
2: ¿Qué es eso?
10: Va helicóptero, hermano.
12: Buenos días, sí que buenos días, Fraki. Ese sonido pertenece a un helicóptero.
1: ¿Sí?
12: Es en el Neymar. Que llegó Neymar. Ostras. A Granja Comari, el lugar donde se ha concentrado la selección brasileña. Claro. Entre bastidores, Neymar moviliza a la selección, cierra su clínica y preocupa a la Confederación Brasileña de Fútbol. Se lee en el diario O Globo. El jugador abandonó el campo de entrenamiento tendido en una camioneta de la Confederación la tarde del jueves. Es poco probable que el delantero del Santos sea incluido en la convocatoria para el amistoso contra Panamá y permanece bajo observación. El examen radiológico, se lee en el diario Globo, realizado en la pantorrilla de Neymar, acaparó la atención en la primera jornada de la preparación de Brasil para el Mundial en Teresópolis. El ambiente en el centro de entrenamiento de Granja Comari es de aprensión e incertidumbre.
2: Gracias, Marcos. Ja sabeu que el Keti Jugues s'escolta i també es veu.
3: Encara no ets de la família del Keti Jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever. @KetiJugues.
2: Vilamala.
13: Què tal? Sí, que bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
2: Sí,
14: jo.
13: El Solde, quan li has passat els teus apunts en relació a la informació, perquè hem estat 5 minuts...
14: Però això
13: 5 minuts de rellotge.
14: No sé si amb unes ulleres s'arregla,
13: no,
14: això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
13: 5 minuts hem estat, sí que per entendre-ho. No, no, no.
14: Si tu mateix l'entenies, Alvar.
13: Què va?
14: Si tu, Alvar, no l'entenies. Hi ha hagut un lapsus que estaves mirant què he posat aquí.
2: Són apunts per situar els oients que ens escolten a la ràdio i no ens han vist al bar i tampoc han consultat la pàgina web, on ja teniu disponible la informació sobre Anthony Gordon, a punt sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
11: Sí,
2: problemes,
11: sí, sí,
2: en partits d'alta intensitat. Faltava energia.
13: Bayern ha dormit, hem vist.
2: No, un mig del camp d'alta intensitat física.
14: El bar ha estat un minut mirant.
13: Sí. El Sol de jo hem estat 5 minuts per intentar esbrinar què deia. No, ho hem entès.
2: No, però que la informació arriba quan arriba.
13: No, està bé.
2: I l'has d'escriure ràpid, si no.
14: Ha nascut la lletra que té.
13: I està bé, sí, que perquè si algú algun dia agafa la teva llibreta tampoc tindrà la informació perquè no l'entendrà. Vull dir que això, mira, és bo. Deixa'm dir, sí, que hi ha molts comentaris al xat de YouTube del Què t'hi jugues en relació a la informació de Gordon. El Marcos diu: si Déu Nuestro Senyor Flick recomana Gordon, és perquè Gordon és el que necessita el Barça. Paraula de Hansi. Per tant, la gent confia en el que vol Hansi. També un altre oient diu que Gordon i Julián en un estiu seria top pel Barça. O el David, per exemple, diu que és un bon fitxatge, sobretot veient els problemes que ha tingut els últims anys Rafinha amb les lesions.
2: 12:29, ara parlem de Gordon i de Julián.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
15: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Què t'hi jugues?
2: Aviam, per parts. El Barça farà oficial en les properes hores el fitxatge d'Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, 25 anys, 46 partits aquesta temporada, 17 gols, 10 els ha marcat a la Champions, 10 gols els ha marcat a la Champions, és sotscampió d'Europa amb Anglaterra el 2024, va perdre la final contra Espanya, no va ser titular, no va jugar, va ser campió d'Europa sub-21, guanyant la final contra Espanya, on sí va jugar, sí va ser titular. Ja us vam explicar fa setmanes al Què t'hi jugues que el Barça tenia com a prioritat el fitxatge de no un, sinó dos davanters, i que volia un perfil de banda que fos agressiu, que fos també polivalent, i que el club tenia uns informes on sortia que Anthony Gordon era, juntament amb Rafinha i Barcola, els jugadors d'Europa, els davanters d'Europa, que feien esforços més llargs a més alta intensitat. Un informe on, per exemple, sortia que Yildiz, que és un altre jugador que s'ha monitoritzat, era una mica baguet, en aquest sentit, i el que volien era un jugador agressiu, un futbolista de banda que aportés l'energia que l'equip no té quan falta Rafinha. I aquest jugador és Anthony Gordon. A mi m'ha sorprès lo ràpid que ha tancat el fitxatge el Barça, els diners que inverteix, tenint en compte que també vol fitxar un davanter centre top. És a dir, també vol invertir diners en un davanter centre que sigui de primera línia mundial. Però Anthony Gordon, que és un fitxatge que s'ha tancat express, però es porta mastegant des de fa setmanes, el Barça accelera l'operació perquè el vol tancar abans del Mundial, perquè el Bayern de Múnich volia fitxar el futbolista, almenys això és el que li constava al Barça, creuen des del club que s'ha adormit, que s'ha confiat, que s'ha pensat que el tancaria i el Barça s'ha avançat. I ha accelerat perquè en les últimes setmanes havia aparegut l'interès del Liverpool. El jugador és d'allà, de fet va estar a les categories inferiors del Liverpool, va marxar després a l'Everton, i que sent d'allà, si el Liverpool feia una ofensiva forta, real, se'l podia acabar emportant. El Liverpool es veu que estan pendents de tancar Diomandé, del Leipzig, demanen 100 milions d'euros i no els volen pagar, i el Barça per això ha accelerat l'operació per fitxar un jugador que costarà 70 milions d'euros, més 10 en variables, que, Nil, com hem explicat, arriba avui a Barcelona.
16: Sí, de fet, d'aquí poca estona, directe cap a l'aeroport, aviam si podem tenir la primera imatge de l'arribada. Està previst que a partir de les 3 passi la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona.
2: Firmarà un contracte per 5 temporades, costa, com dic, 70 milions d'euros, més 10 en variables que aniran en funció dels títols guanyats, entre els que s'inclou una Champions. Ara mateix no us puc detallar la totalitat dels variables perquè no tenim el detall, però són 70 més 10. I arriba perquè l'àrea esportiva ha detectat que aquesta temporada el Barça ha tingut en alguns partits problemes quan hi havia molta exigència física, quan hi havia partits d'alta intensitat. Han detectat que els faltava energia, sobretot quan no hi era Rafinha. I Gordon aportarà aquesta energia, a part el consideren un futbolista de qualitat. Hem de tenir en compte que el Barça té un mig del camp tècnic, un mig del camp amb moltes opcions, però que no ofereix una alta intensitat física, i creuen al cos tècnic que això ho han de compensar els davanters. I més, tenint en compte que el Barça té un jugador que és diferencial, top mundial, el millor del món possiblement, i si no ho és ara, ho serà d'aquí a uns anys, Lamine Yamal, però no és un artista anant a la pressió. I necessita davanters que aquesta feina la facin. I Marcus Rashford no la fa. Anthony Gordon ve a substituir a Marcus Rashford, perquè el perfil que vol Hansi Flick, com us vam explicar, és d'un extrem més agressiu. Acceptant que Rashford ha complert, té bons números, és un perfil que no encaixa amb el que vol l'entrenador del Barça, que buscava algú més agressiu, que vagi més a la pressió. I aquest és Anthony Gordon. Sobre el fair play, que ara ho detallarà l'Adrià Soldevila, els càlculs que fan des de dintre és que Rashford hauria costat 30 milions d'euros, que tenia un salari de 16, tenint en compte que acceptés una rebaixa perquè el Manchester United cobra més, sense comptar comissions, que sempre formen part de les operacions, a 3 anys, que és el contracte que li feies a Rashford, perquè ja té, diguem, és més veterà que Gordon, és més gran, té major edat, et sortien uns 26 milions d'euros d'amortització, no? 30 dividit entre 3, són 10 de traspàs per temporada, més els 16 milions tenint en compte que acceptés aquesta rebaixa, serien 26. Ja és el que et costa Anthony Gordon, que són 70 entre 5, perquè el contracte serà per 5 anys, són 14 milions, més 12 que cobrarà, perquè el seu salari és inferior al de Rashford, et surten 26, per tant, l'amortització és exactament la mateixa, i això és el més important a l'hora de quadrar el fair play, que l'amortització per temporada, comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat, i tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits. Aquí després hi ha els variables, hi ha aspectes que poden canviar una mica l'equació, però per a que us feu una idea mental de la pel·lícula, és la que us estem explicant al Que t'hi jugues, un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com per exemple que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra, pot jugar al mig...
11: Acabes de dir exactament el mateix.
2: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra, o a l'inrevés.
16: Poden jugar tots a tot arreu.
2: Sí, no em despistis, que estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no ho expliqueu tu...
17: Pot jugar inclús de nou.
2: I fins i tot pot permetre que Lamine vagi al mig i a les bandes estiguin Rafinha i Gordon. Per què dic tot això? Perquè molta gent pot pensar que Rafinha marxarà. No. Rafinha aquesta temporada la idea és que es quedi al Barça, la idea del club i la idea del jugador. Que es quedi al Barça, que sigui un jugador importantíssim i un dels capitans i líders de l'equip. Això d'una banda. Gordon ve per substituir a Rashford. Rafinha continua, aquesta és la idea. I que fitxin a Gordon no implica que el davanter sigui un perfil més baix. Blažević no. Sí, perquè ens entenguem, perquè acabi contracte, molt bé, fantàstic, però les altres opcions són les prioritàries, les hem explicat al que t'hi jugues i ara ho comentarem. Acceleraran per Julián Álvarez, la meva sensació és que hi haurà una oferta en les properes hores, també crec que aquesta oferta l'Atlético d'entrada la rebutjarà, però ara anem al capítol Julián Álvarez. Com que aquí hi ha una persona que coneix molt a Anthony Gordon, més que nosaltres, tot i que l'hem vist jugar i a mi m'agrada molt. Àxel Torres, què tal, com estàs?
18: Hola, bon dia, què tal?
2: Gràcies per atendre'ns, perquè crec que estàs tornant... Bueno, vas estar Leipzig, a la final de la Conference, no?, a Alemanya.
18: Sí, sí, vam estar ahir a Leipzig veient el... Bueno, veient i treballant amb la final de la Conference i ara estem a Hannover. La veritat és que el viatge de tornada és una mica complicat. Hem fet 3 hores de carretera per arribar a Hannover i des d'aquí agafem el vol, sí.
2: Aviam, Anthony Gordon, què et sembla?
18: Bé, jo crec que s'ha explicat perfectament el perfil. No tinc molt més a aportar, més enllà de confirmar-te el que s'ha explicat. A mi em sembla un jugador que té més continuïtat que Rashford, si el comparem amb el que ha estat el futbolista que ha actuat en aquella posició aquest any. Quan dic més continuïtat em refereixo tant a que la seva participació en el joc és més regular, és a dir, crec que és un jugador... Que en el global del partit intervé més, que és menys de fogonades, i també em refereixo a que crec que té més capacitat per intervenir en el joc col·lectiu en pilota. I després, com tu has dit, és un futbolista molt agressiu sense pilota, és un futbolista que la pressió l'entén i la fa molt bé, i que té aquesta capacitat també de jugar com a fals davanter centre. De fet, amb el Newcastle en Champions ha jugat molt de fals davanter centre. Hi ha un partit al camp del Karabakh que fa 4 gols jugant en aquella demarcació. I que a mi em sembla que tècnicament és un bon jugador. És un jugador que potser no el definiríem com un crac des d'un punt de vista... virtuós, estètic, però sí que és bonic de veure. És un jugador que a primera vista et crida l'atenció. Per exemple, jo, quan el vaig veure a l'Everton, que és el primer club al que el vaig veure, em semblava que era el millor de l'equip en pilota, el diferent. I bé, òbviament el preu pot sorprendre, perquè és un jugador que segurament no és molt conegut, però al final el preu no sempre ve marcat per això, no? El preu ve marcat per qui ets tu, de qui el fitxes. El mercat Premier està molt inflat, per tant, si vols competir amb equips de Premier per portar-lo, hauràs de pagar les quantitats que ells estan pagant. I en aquest sentit és una quantitat que s'ajusta al mercat Premier.
4: Anava a preguntar per això del preu, per tant, canvio la pregunta. El veus quallant bé amb l'estil que pregona Hansi Flick?
18: Sí, sí, absolutament, absolutament. Perquè és un jugador que és capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures per buscar la profunditat. I que, a més, la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil... que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar que pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també, i per tant... Jo crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, si te la pots permetre, i el sí que amb aquesta explicació que ha fet ens ha explicat que el Barça se la pot permetre i que de fet no és més cara que la de Rashford, si te la pots permetre, jo crec que la faria sens dubte.
19: Axel, sóc en Jofre. Parlaves tu, perquè jo, per exemple, l'Everton no l'he vist, però sí que em sembla un jugador en aquesta demarcació de fals nou que pot ser interessant. Parlaves tu de que et cridava l'atenció la seva capacitat també d'associar-se de tècnica. Per aquesta posició de fals nou, a mi el dubte que em genera, que per això t'ho pregunto, rebent d'esquenes, és a dir, sent el jugador progressió de passar per ell si ha de fer aquesta funció de nou aquí, que a mi em genera algun dubte, tu el veus? O sigui, el veus capacitat de venir d'esquenes i fer la continuïtat més enllà de trencar i de ser el que es desmarque?
18: És cert que domina més quan l'equip juga a l'espai que no pas. Sí, que no pas aquesta faceta de jugada d'esquenes, no? Bé, al final és un jugador intel·ligent, és un jugador que sí que sap associar-se, però que és veritat que l'estar amb un central físic a sobre li pot costar una mica més, però al final ho pot fer perquè ho ha fet a la Premier. És a dir, a la Premier al final s'ha trobat amb escenaris. El Newcastle no sempre ha jugat a la contra. És a dir, el Newcastle ha hagut partits en què ha estat dominador.
19: Li ha tocat proposar, sí.
18: Per tant, no li vindria absolutament de nou. Mm-hmm. No és un superespecialista en això, però no li vindria de nou. Però, òbviament, jo el veig més en una posició de banda, el veig més a la banda esquerra, concretament, i òbviament, doncs, per això et dic que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però al final tens molts partits i necessites tenir-ne 4 o 5 que et puguin jugar.
4: Escolta, Màxel, el Barça domina el futbol espanyol, però ha detectat que li mancava alguna cosa per conquerir Europa. I sembla que l'aposta del club passa perquè, per guanyar la Champions, lluny de pensar el que pensàvem tots, que potser el problema podia estar al darrere, el club el que fa és reforçar la part del davant. Tu entens aquest diagnòstic, que el Barça entengui que per escurçar distàncies amb l'elit europea el que s'ha de fer és reforçar la part del davant i potser no invertir tant en un central com podíem pensar en un principi?
18: Bé, jo d'entrada no estic tan d'acord en que el Barça estigui tan lluny de l'elit europea. És a dir, al final el Barça la temporada passada es va quedar a segons de la final de la Champions, i aquesta temporada, tot i que va caure abans, per mi va ser superior a l'Atlètic de Madrid en pràcticament tots els trams en els que va estar 11 contra 11. No? Per tant, al final sí que et pot semblar que estàs lluny, perquè òbviament l'any passat el Paris Saint-Germain va destrossar l'Inter i tu qui t'elimines l'Inter, no? Però vaja, jo crec que el Barça està dominant la Lliga Espanyola de manera clara i sent un equip que, per tant, està per sobre del Real Madrid a 38 jornades. I el Real Madrid, a Europa, sempre se'l considera un equip que pot competir perfectament pel títol. Però sí, òbviament, sempre t'has de reforçar, i més si veus que no guanyes la Champions. Jo crec que la debilitat defensiva té més a veure amb l'estil que no pas amb el nivell dels jugadors. Jo, quan hem discutit sobre Cubarsí, Eric García de cara a la selecció espanyola, sempre he dit que ells, si sortien a moltes fotos de gols, era perquè el context de l'equip els exposava enormement, no perquè no tinguessin nivell, no perquè no juguessin bé. De fet, crec que Eric ha jugat molt bé, crec que Cubarsí ha mantingut un bon nivell. Per tant, bé, òbviament n'has de tenir 4 centrals d'alt nivell. Gerard Martín crec que ha sigut una sorpresa el rendiment que ha donat, sorpresa positiva. Jo no esperava aquest rendiment de Gerard Martín. I bé, després els laterals, jo crec que tens les opcions bastant ben cobertes. Jo sóc una persona que confio molt en Balde, la veritat. No. Jo crec que Balde recuperarà el nivell que va donar i crec que en el títol del Barça de Xavi, Balde va ser absolutament decisiu i per tant, puc compartir aquest diagnòstic que s'ha fet més enllà de potser la posició de mig centre pur, potser tenir un perfil més especialista, però vaja, no l'ha necessitat fins ara, però bé, a mi sí que m'agrada un mig centre més posicional, perquè al final si juga Frenkie, si juga Pedri, cap dels dos és posicional, a mi m'agrada tenir-lo en plantilla, però vaja, puc estar d'acord en el diagnòstic i en la figura del nou segurament és la que més fa falta sortint Lewandowski. Crec que és una obvietat, això.
2: Ara en parlarem. Àxel Torres, gràcies per estar al Que t'hi jugues, que tinguis bon viatge de tornada i sempre és un plaer escoltar-te. Habitualment ho fem al Carrusel, al Larguero en castellà. També ens agrada escoltar-te en català a la cadena SER. Una abraçada molt forta.
18: Molt bé, una abraçada a tots.
2: Que vagi bé. Molt interessant el que ha explicat l'Àxel Torres d'Anthony Gordon, que ja va quedar impressionat quan va jugar Flaky contra el Barça.
4: Sí, recordem que ha jugat 3 vegades aquesta temporada contra el Barça, la primera jornada de la fase de grups. Aquell dia, curiosament, Rashford fa 2 gols, ell va marcar l'1-2 del Newcastle, va acabar guanyant el Barça, i després a l'eliminatòria el Barça va empatar 1 a l'anada i a la tornada va guanyar per golejada el conjunt anglès. I d'aquell enfrontament amb el club blaugrana, Gordon doncs en va sortir bastant flipat per com jugava l'equip de Hansi Flick.
20: La manera en què ells mantenen la pilota ha estat un aprenentatge per nosaltres. No juguem contra aquest estil de futbol a Anglaterra, no d'aquest nivell. Són els millors contra els que he jugat, en aquest sentit. El partit dels migcampistes ha estat molt bo. Hem jugat contra el City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, però ningú passa la pilota com els seus migcampistes, amb aquesta fluïdesa de moviments i combinacions. Ens ha dificultat molt la pressió, i no és fàcil venir aquí i jugar així, perquè nosaltres pressionem amb molta intensitat i som un equip molt físic, però ho han fet molt bé.
2: És superinteressant escoltar ara Anthony Gordon dient aquestes declaracions després de jugar contra el Barça.
4: Sí, perquè ara formarà part d'aquest entramat, per tant, haurà d'estar a l'alçada, esperem que hi sigui.
2: I ja us hem explicat que el Barça manega, un informe on s'explica que Anthony Gordon és dels futbolistes d'Europa que fa esforços a més alta intensitat, amb més recorregut, juntament amb Rafinha, també amb Barcolà. Li hem demanat al Fermín Suárez uns números, unes dades sobre el futbol de Gordon.
21: Bon dia, Sique. Segons la consultora Driblab, el seu volum de desmarcades en ruptura és superior al 80% dels extrems de les 5 grans lligues. Només el superen alguns noms, com per exemple Barcola, Álvaro García o Rafinha. Gordon té una mitjana de 28 sprints per partit, Rashford, per exemple, 19, i recorre Gordon uns 0,6 km per partit amb velocitat sostinguda d'almenys 25 km/h, que és una barbaritat. Tenim davant un extrem voraç i de gran dispendi energètic. Pel que fa a gols, n'ha fet 17 aquest curs, 10 dels quals a la Champions, pòquer inclòs al Karabakh, una a la Copa i 6 a la Lliga. A la Premier, concretament, la seva probabilitat esperada de fer gol era de 9 i ha aconseguit 6 gols. Per tant, baixa eficàcia en finalització. Ha creat 26 ocasions en 26 partits i ha registrat 33 regats bons de 86. Per tant, èxit del 38%, que és una xifra millorable. Encerta la passada del 81%, també millorable. El seu sostre de gols a la Premier és de 11 al curs 23-24. Per tant, tenim un extrem de vitalitat al·lucinant, no massa creativitat, associació i eficàcia millorables i una bossa de gol sempre interessant que pot anar creixent.
2: Doncs superinteressant la píndola del Fermín. 25 sprints per partit fa Anthony Gordon.
19: És una borrada i condiciona molt el model de joc del Newcastle, que ell mateix diu quan surt de Barça que és molt físic, condiciona molt els regats que fa, no? En parlava l'Àxel de que és un jugador que tècnicament és més dotat, però clar, si al final el pla de partit o el pla de l'equip, el model és trencar i córrer i córrer, et limita aquest aspecte i a més vas molt cansat després per executar, però jo confiant en Flick, en com li dona aquest toc als jugadors, i que és un jugador jove que pot arribar aquí amb moltes ganes d'impregnar-se en moltes coses, donem-li confiança.
4: És un tresor per Flick, pel seu tipus de joc, pel que vol. És una peça absolutament que entenc des d'Alemanya. El Florian Plettenberg, que és un periodista que controla molt de futbol alemany i que coneix molt bé a Hansi Flick, deia ahir que Flick volia desesperadament és la paraula que utilitza aquest futbolista. Per tant, entenc que Flick avui està bastant feliç.
2: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent. I més si tenen en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
11: No, home, no. La situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc. I va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el fair play financer, ja ho diré.
2: Ah, ara no és tan fàcil, parlar en antena.
11: Perdona.
14: Que no t'entens la teva lletra, tampoc.
16: Sí, perquè...
19: No l'ha deixat ni votar.
2: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
11: Un punt, diu. No, és que a mi aquesta cosa em fa molta gràcia. Quan gires paraules, em fan gràcia, mira, ho heu de dir abans. No, a veure, el Barça ara el que ens transmeten és calma, paciència. Transmeten paciència, el que ens diuen és que hi ha encara 3 mesos per davant. No es pot inscriure ara mateix, Gordon, ni es podrà inscriure el dia 1 de juliol, això, però 3, tranquils.
2: Mira, que els deures del fair play encara s'han de fer.
11: Sí,
2: els que hem explicat per activa i per passiva. Són bona aquests, són els mateixos.
11: Tranquils.
0: Qui s'ha de lesionar aquest any?
11: No, són bones notícies, perquè el que ens diuen és que, mira...
2: No és com el més malvat del Flaqui?
11: Aquesta és bona, eh?
2: És que el Flaqui és el més malvat i la gent que escolta aquest dijous ha d'estar especialment atenta als comentaris aquests que deixa anar, pam!
0: Confiem que aquest any... Confiem que aquest any l'Ubabús estigui ja...
2: Sí, és que el que et dius és saber escoltar en directe i reescoltar després, perquè hi ha sempre algun detallet, algun moltes matís. Vegades del Flaqui,
0: ja
2: que se l'emporta...
0: No el tallis, que està donant la informació, no el tallis!
11: Ara m'has fet perdre el fil, tal com has dit
2: que
11: tu.
2: Que el club sí, diuen que queden 3 mesos per arreglar el fair play.
11: 3 mesos, sí. Bueno, tranquils, 3 mesos per arreglar el fair play, i a més han de passar coses. Sí. Ja vam explicar, s'han de tancar els números d'aquesta temporada en positiu. Això implica també l'ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP, que encara no s'han ingressat. Per tant, això ha de passar. Si no passa, es complica la cosa, es complica.
2: Puc ser malvat, ara? Puc fer de Flaqui? S'han d'ingressar o ha d'aparèixer alguna empresa que digui que els ingressarà i que la Lliga t'ho accepti?
11: Bueno, això ja ha passat 350 vegades, per tant, si passa 351 vegades, ho assumirem i tirarem endavant. Check. I correm un tupido verd i cap endavant. 30 milions d'aquests seients VIP, que es tanquin els números en positiu, i a partir d'aquí comença l'1 de juliol el següent exercici, on no hi serà Lewandowski, on no hi serà Robert Lewandowski. Això què vol dir? No és que alliberi fair play Lewandowski, el que allibera és massa salarial. Allibera massa salarial.
2: I cobrava 26 milions d'euros bruts.
11: Per tant, 26 milions d'euros bruts més l'amortització de salari, ens anem cap a 37-38 milions d'euros que Lewandowski ja deixarà de percebre, el Barça ja deixarà de pagar aquests diners per Lewandowski, per tant, sortiran de la massa salarial i el fair play financer i la massa salarial es aniran igualant poc a poc, perquè ara el límit salarial està molt per sota de la massa salarial del
2: Barça. I el que ens diuen és que l'operació Anthony Gordon ve per la de Rashford, perquè ens entenguem, i falta la del davanter centre.
11: I, perdona que t'interrompi, haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja veurem quina serà, però haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja vam parlar en el seu moment d'Ansu Fati, que el Mónaco se'l quedi, i Marc Casado, veurem també què passa amb ell.
2: Mm. Nil...
16: Deco està, anava a dir, molt calent, sí.
2: Està on fire
16: Deco, i el canvi de marxa que ha fet per portar Anthony Gordon al Barça, que per si algú en sintonitza ara, les últimes hores està a punt d'arribar a una horeta i mitja, revisió a les 3, el següent pas, el pròxim pas, ho m'està explicant des de fa moltes setmanes que l'objectiu eren dos davanters, ara és el moment Julián Álvarez, ara el Barça apretarà per Julián Álvarez, i ho deies tu com a sensació, jo com a sensació, i també... informació, farà una primera oferta per Julián Álvarez a les pròximes hores. Que l'accepti l'Atlètic de Madrid? Complicat, molt complicat, però hi ha la sensació al Barça i a l'entorn que Julián Álvarez el que vol és vestir de blaugrana.
2: De fet, el que ha traslladat el jugador, el seu entorn, el representant, al Barça és que ja li ha comunicat a l'Atlético de Madrid que... vol anar al Barça.
19: Li agradaria marxar al Barça.
2: Que li agradaria anar al Barça. Això és el que ha traslladat Julián Álvarez al club, que ja li ha dit a l'Atlético de Madrid que voldria fitxar pel Barça. D'aquí que jo interpreti, i ara ho confirma, diguem, el Nil Solà amb la informació, el proper moviment és que el Barça faci una primera oferta que, entenc, això ja és una opinió, rebutjarà l'Atlético de Madrid, que ja ha explicat el Jordi Martí al bar, i ja ens arriben inputs des de Madrid, està obert a traspassar-lo. O sigui, ja hem passat que Julián no es mourà de l'Atlético de Madrid, que Julián considera que està a un gran club com l'Atlético de Madrid i que l'Atlético de Madrid no es debilitarà i no traspassarà Julián, que remeta la clàusula de 500 milions, a... Ja arriben informacions des d'allà que Julián ha dit a l'Atlético de Madrid que se'n vol anar, que Julián diu que vol marxar al Barça i que l'Atlético de Madrid diu que està obert a buscar un traspàs. Això sí, per menys de 150 no. Ja ho veurem. De moment ja hem passat de 500 a 150.
19: No, ha començat la partida, no?
2: No sé si baixaran més o no, però de moment la realitat, Flaqui, és que hem passat que no es ven clàusula de 500 a ja 150. Aviam com acaba la pel·lícula.
0: Bueno, jo crec que la pel·lícula acabarà com... Quan el jugador vol marxar o té molt clar que vol marxar i on vol marxar, és molt difícil que no s'acabi produint. Per tant, deia el Nil, Deco està molt calent...
19: Si el club...
0: No és l'únic.
2: Tu estàs salivant amb Julián Álvarez, eh?
0: Que, no, però és que jo pensava que era... Tu parlaves...
2: Home, si no, Pla B, no, o però, Pedro...
0: Tu deies dos davanters i tu pensaves, bueno, Julián, tant de bo, i el perfil de l'extrem suposo
2: que
0: serà un perfil molt baix.
2: Sí, que és el que jo em pensava, que, home, no podrà el Barça fitxar Julián i Anthony Gordon, perquè són una pasta cada un.
0: Que tu hagis fitxat a Gordon.
2: O Pedro i Anthony Gordon.
0: Que hagis fitxat a Gordon i estiguis en disposició de fer una oferta de 100 quilos, els que siguin, aproximadament serà aquesta xifra, per Julián és que vas... és que tens el múscul per fer-la, per tant, si no és Julián, serà un altre jugador top. Per tant, el salt endavant que fots és bastant impressionant.
19: Si el club fa el pas d'anar a fer oferta...
0: Si qualla Gordon.
19: Vol dir que ja hi ha hagut moviments per a Trevisi, no?
2: Que he vist amb algun comentari a YouTube que el missatge del fitxatge d'Anthony Gordon afecta a Olmo. Això és opinió meva, eh? El fitxatge d'Anthony Gordon crec que és un missatge per Ferran.
19: Per uns quants,
2: per Ferran,
19: crec.
2: Sí, sí, però si tu ara vas a fitxar el davanter centre i has fitxat a un tio que et pot jugar a diferents posicions i que a més es desmarca i tens necessitat, li estàs dient també a alguns...
16: Jo hauria pensat més per Rafinha, potser, no, també? Jofre, no sé si és per aquí, tu.
19: Jo crec que aquí el que sobra és que hi ha d'haver alguna sortida i tots amb les orelles de punta perquè farà falta posar-s'hi.
2: Jo crec que si Ferran acceptés entrar a l'operació Julián Álvarez del Barça... l'inclouria a l'operació, però no depèn només del Barça aquesta opció, depèn de que el vulgui l'Atlético, depèn de que vulgui marxar Ferran. En tot cas, la negociació està oberta i veurem com acaba. Ara ampliem a la segona hora del Que t'hi jugues, on també donarem detalls del Girona. A mode de titular, Quique Càrcel continuarà com a director esportiu.
3: Que t'hi jugues.
6: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
8: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
22: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry-Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Gràcies. Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Una investigació iniciada a Andorra permet recuperar més de 200 milions d'euros de la màfia italiana. Els experts de la Unitat d'Investigació Criminal Economico-Financera estaven investigant una dona que residia al Principat i van descobrir que era l'exparella del lloctinent de Matteo Messina Denaro, un dels històrics líders de la Cosa Nostra. Segons detalla la policia, immediatament van informar la Guàrdia de Finanza italiana i a través de comissions rogatòries internacionals van idear una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en col·laboració directa amb els experts italians i també de la Policia Nacional Espanyola. La intervenció ha permès seguir el rastre del patrimoni d'aquest criminal que es trobava en arrest domiciliari a Itàlia i a partir d'una petita quantitat de la fortuna que va circular a través de comptes bancaris de la dona oberts al Principat i també d'una societat instrumental panamenya han descobert la resta dels fons, així com les inversions fetes a l'estranger amb valors, metalls preciosos, propietats i complexos turístics de luxe. Els 200 milions han aflorat a Andorra, però també a Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco, les Illes Caimán, el Marroc, Anglaterra i Espanya. La dona va residir al Principat durant 17 anys i va portar una vida discreta sense ostentacions fins que l'any passat va marxar a Espanya, on residia el fill que tenia comú amb el lloctinent de la màfia italiana i que també van investigar. Finalment, tots tres han estat arrestats aquest dimecres, la dona i el fill a Màlaga i el líder de la Cosa Nostra a Palerm. Des de la policia insisteixen que es tracta d'una de les investigacions de les operacions més importants fetes en els darrers anys gràcies a la recuperació d'una gran quantitat d'actius provenents d'activitats delictives d'aquesta organització criminal que es van formar tots ells a partir dels anys 80. Tot i així, es tractaria només d'una petita part del tresor de Messina Denaro, que podria arribar fins als 4.000 milions d'euros. Canviem ara de qüestió perquè les noves dependències del Servei d'Oncologia costaran uns 2 milions d'euros. El govern adjudica els treballs per habilitar i concentrar a la planta Mentres de l'Hospital de Meritxell tots els serveis d'aquesta especialitat, entre els quals hi ha les consultes externes mèdiques i hematologia oncològica, les consultes externes d'oncologia radioteràpica o les consultes externes d'infermeria oncològica i de psicooncologia, així com també el nou hospital de dia d'oncologia que disposarà d'una consulta d'infermeria, una àrea de cures i 10 boxes. Segons explicava la ministra de Presidència, Conxita Marsol, exercint tasques de portaveu, l'objectiu era reforçar la seguretat dels pacients, posar-los al centre d'atenció sanitària i que disposin d'espais més confortables pensats per al seu benestar. Els treballs tenen una execució de 8 mesos i s'han adjudicat per 1,9 milions d'euros.
1: D'aquesta manera s'evita que el pacient hagi de desplaçar-se entre les diferents dependències hospitalàries i que s'exposi a l'àrea d'hospitalització, fet que reforça la seva seguretat i tot amb la finalitat de posar el pacient oncològic en el centre de l'atenció sanitària, amb espais més confortables pensat pel benestar dels usuaris i de les seves famílies.
0: Per altra banda, en Consell de Ministres van assignar la redacció del projecte i la direcció d'obres de rehabilitació de l'edifici CATSA a Sant Julià de Lòria, que serà l'epicentre de la recerca i la investigació del país. Marsol recordava que disposarà de laboratoris, espais per start-ups, centres universitaris i altres zones per a corporacions que apostin per la innovació. Costarà uns 270.000 euros i forma part del pla d'innovació que està dotat amb 5 milions d'euros que s'incrementaran en els pròxims anys. Escoltem novament a Conxita Marsol.
1: La futura instal·lació és un dels projectes destacats del Pla Nacional per la Innovació i la Diversificació Econòmica del Govern, amb l'objectiu d'atraure i crear activitat del valor afegit, convertir Andorra en un referent internacional en aquest àmbit. I amb aquesta finalitat, ja el pressupost del 2026 va incloure una partida de 5 milions d'euros. I ja puc avançar que de cara al pressupost de l'any 27 aquesta partida encara serà més important.
0: Qüestionada per l'acord d'associació, comentava que serà el COREPER, el Comitè de Representants Permanents, qui s'haurà de pronunciar en la reunió que se celebrarà divendres. Segons comentava, els canvis s'han fet a petició de Xipre, ja que té molt interès a tancar aquesta carpeta abans del juliol, quan finalitzi la seva presidència de la Unió Europea. Doncs precisament sobre aquesta qüestió, el catedràtic en Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, defensava l'acostament amb les institucions comunitàries per la situació d'incertesa geopolítica i també pels reptes de la globalització. Oliver, convidat per l'Institut Ceres, que lidera l'excap de govern Jaume Bartomeu, assegurava durant una conferència que davant d'un escenari global canviant, el Principat no es pot quedar aïllat ni ancorat en el passat. Per tant, creu que és imprescindible acostar-se a la Unió Europea i entrar en el mercat comú. Reconeix, per això, les inquietuds d'una part de la ciutadania davant d'aquesta qüestió, però també entén que un context de crisi global com l'actual, situant-se sota el paraigua de la Unió Europea, podria aportar a Andorra estabilitat i també seguretat. Són declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra.
2: Com a petit país europeu, en el coll, en el vell mig d'Europa, ens convé en reforçar la relació amb Europa? Jo crec, per a descompte. Jo entenc que el canvi produeix sempre inquietud. El tema és que, honestament, crec que no canviar no és una alternativa. Sí, pots quedar-te com estàs, d'acord, però ja t'ho trobaràs d'aquí 20 anys.
0: Oliver posava l'exemple d'Espanya i de Portugal quan van entrar a la Unió Europea i diu, assegura que 40 anys després ha marcat un abans i un després en l'evolució de les seves economies. I l'edifici de Font de Ferro s'incorpora al Parc Públic d'Habitatges. El Consell de Ministres aprovava el conveni amb l'Institut Nacional de l'Habitatge perquè gestioni i tregui el concurs per adjudicar els 14 pisos d'aquesta promoció lauradiana. Segons ha detallat la ministra de l'Habitatge, Conxita Marsol, pròximament se n'incorporaran 3 més a partir de la reforma que faran a la planta baixa del mateix edifici. Està previst que surtin al juny i serà l'avançala de 3 concursos més, 2 a Ordino i un a Andorra la Vella, que dotaran el Parc Públic de més de 360 habitatges. Tots ells donaran cobertura, explicava Marsol, a una demanda de 350 persones que ara mateix poden accedir-hi a través del registre de sol·licitants.
1: Si estem parlant de que hi ha unes 180 persones en aquests moments o famílies amb llista d'espera, amb aquests que tenim a sobre la taula, que estem parlant d'uns 150, pràcticament donem cobertura a totes les demandes que hi ha en aquests moments al registre. Nosaltres veiem que estem complint amb les expectatives dels ciutadans i abans de final d'aquest any podrem anar donant servei a totes aquestes persones que en aquest moment hi ha la llista d'espera i que podran presentar-se a les ofertes que s'aniran fent.
0: Marsol detallava que en el registre hi ha 1.172 sol·licituds, de les quals n'han aprovat 349, n'han descartat 551 perquè no complien amb els requisits, 86 han desistit, 78 han arxivat i 6 més han presentat incidències. Encara en queden 106 que estan en procés d'avaluació. Quan els requisits per formar-ne part, explicava que molt aviat presentarà la tercera reforma que facilitarà l'accés dels pensionistes. Finalment, ha actualitzat les dades del programa d'avals a la compra del primer habitatge, diu que han rebut 35 demandes, de les quals ja n'han aprovat 22. I les infraccions per violència de gènere i domèstica van créixer un 34% l'any passat, així es desprèn de l'informe d'actuacions de la policia que va publicar estadístiques. Segons el document, les intervencions policials per violència domèstica i de gènere van caure un 3%, van ser 759 i van acabar amb 189 infraccions i 59 detencions.

0: Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
1: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, molt poques novetats respecte a ahir, a no ser que sigui la temperatura, que és 2 graus més alta.
1: Sí, és un bon resum. També aquesta tarda hi haurà més núvols que ahir, alguna gotellada, però no passarà d'aquí. Sens dubte, però el més significatiu és aquestes temperatures extraordinàriament altes, valors que molts estius no s'arriben a donar, doncs, en el mes de maig, que fa més peculiar aquesta situació. Ja superem els 30 graus a aquesta hora, de nou a les valls del centre i sud del país, i com pot pujar 1 o 2 graus més que ahir, doncs això, tindrem màximes al voltant dels 33-34 graus, per exemple, Andorra la Vella, una temperatura que anirà acompanyada de la presència constant del sol tot el que resta de migdia fins a mitja tarda, més o menys, però després començaran a créixer nuvolades fruit d'aquesta mateixa calor. Nuvolades que tindran una base molt alta, aquests núvols, prop dels 4.000 metres, i és això el que provocarà que si deixen pluja, doncs abans d'arribar al terra s'evaporarà la major part d'aquesta aigua. Pot provocar alguna ventada, i a part també tindrem una mica de vent del sud durant la tarda. Així doncs, de nou, un dia de ple estiu en aquesta recta final del mes de maig.
0: Doncs avui és dijous, demà divendres, i ja ens ho vas dir, de cara al cap de setmana potser hi hauria alguna gotellada més. Si més no, demà, Jordi, com anirà el dia?
1: Demà, pràcticament calcat avui, a la tarda més nuvolades, de nou poca cosa. El cap de setmana, com deies, menys calor, perquè no pujaran tant les temperatures, però igualment seran molt altes, per sobre dels 30 graus. El que passarà és que durant les tardes les nuvolades tindran més protagonisme, fins i tot amb alguna tempesta, i això escurçarà la persistència, les hores de calor.
0: Perfecte, doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
1: Que vagi molt bé.
2: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
3: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous, 28 de maig a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
2: Aquí Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. En poques hores, demà arrenca la quarta edició del Clàssica.

0: poques hores, demà arrenca la quarta edició del Clàssican i avui en parlarem amb el director artístic, amb el Joan Anton Reig, i coneixerem doncs, quines són les propostes que ha dissenyat per aquesta edició i també doncs, una mica amb quin objectiu es fa aquest festival. Més tard, avui és dijous, avui tenim secció de l'Estirant al fil d'Europa, l'espai en el qual us detallem les implicacions quotidianes que tindria l'acord d'associació si s'acaba implementant. Com sempre, a la societat civil en sereu els protagonistes i avui tindrem un nou convidat sorpresa. Amb ells tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem!
1: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Joan Anton Reggi, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Queden una media hores pràcticament perquè arrenqui la quarta edició del Clàssican. Tot a punt, Joan Anton?
1: Tot a punt, sí. Ara ja només queda que arribin els espectadors i que els agradi les propostes que hem preparat per ells. Amb ganes ja de fer el tret de sortida.
0: Abans de parlar del cartell d'aquesta edició, però a veure, Joan Anton, què diferencia el Clàssican d'altres propostes culturals que es puguin fer aquí a casa nostra?
1: Jo crec que una mica la diferència és que fem dues setmanes plenes de música. Agrupem una mica aquest cartell que intenta fer un recorregut per la història de la música, des de recitals de música lírica, com el de Lina Granja, fins a propostes operístiques, dansa, i tot això en dues setmanes et permet fer una mica com una immersió en un univers cultural musical en un temps molt concentrat. O sigui que crec que intentem això, fer unes propostes de molta qualitat, molt ben presentades, i a més en contacte amb la natura. El fet de poder estar a la carpa del Parc Central i a més de veure els espectacles, veure al teu voltant, ho fan una mica especial.
0: Mira, em quedo amb dues coses del que dius, eh? Per tant, i a més, tu que coneixes la realitat cultural d'Andorra, és a dir, el Clàssican hem quedat que es diferencia per alguna manera perquè aposta per la multidisciplinaritat, sí. És a dir, això no n'hi ha gaires, i també per alta qualitat, i quan em dic alta qualitat vull dir grans noms.
1: Sí.
0: Fora del Clàssican, fora d'un esdeveniment com aquest, és a dir, Andorra podria tenir un esdeveniment com el Clàssican sense estar impulsat per Andorra Turisme, per tenir el suport econòmic que té?
1: Home, jo crec que les iniciatives aquestes són costoses. Aleshores, sense que hi hagués el recolzament de tantes entitats com els té el Clàssican, que té dos ministeris, el de Turisme, el de Cultura, dos comuns, el d'Andorra la Vella, el d'Ordino, i a més dues entitats privades, Creant i Morabanc, jo crec que seria difícil, perquè organitzar tot això és una cosa que costa molt. No només el fet de que puguis portar els artistes i pagar els honoraris que demanen, sinó tota la logística, muntar la carpa del Parc Central, tot el desplaçament, no sé, al Carmina Burana hi ha quasi 200 persones a l'escenari, desplaçaments, hotels, vull dir que tot això és complicat sense tenir aquest suport públic. El que passa que jo crec que cada vegada hi ha més públic a Andorra interessat en aquest tipus de propostes, i crec que ho demostra, doncs, que ara mateix tenim no només el Clàssican, sinó que hi ha la temporada de música d'Andorra la Vella, sí. Hi ha Cambra Romànica, hi ha la temporada de la ONCA, que tinc la sort de dirigir artísticament, i crec que totes aquestes iniciatives em dona la sensació, amb una corba ascendent d'espectadors, o sigui que hi ha interès. Jo conec molts espectadors que van al Liceu a veure òpera o que estan abonats als concerts de l'Auditori de Barcelona. Aleshores, el fet de poder-ho veure aquí a casa, de poder-ho veure amb la intimitat que suposa veure-ho, doncs, en un lloc com l'Auditori, on caben 300 persones, doncs crec que és un autèntic privilegi, i que a vegades no som conscients d'aquest privilegi que tenim.
0: Un petit dubte. El Clàssican va del 29 de maig, és a dir, sí, des de divendres fins al 7 de juny. Sí. Són dos caps de setmana.
1: Són
0: és
1: dos
0: més
1: caps de
0: curt
1: setmana
0: que altres edicions?
1: És una mica... altres anys hem fet tres setmanes perquè hem fet un concert inaugural.

0: inaugural únic la setmana abans i aleshores... però en realitat estem fent el mateix nombre de propostes,
1: vale,
0: l'única més concentrades en dues setmanes. Crec que ho hem fet d'aquesta manera perquè ens funcionava molt bé de logística, però en realitat les propostes són més o menys les mateixes. Mm. Comptant també que vam fer el concert de llançament de l'Amor, sí, Brujo a l'Auditori, vull dir que són més o menys les mateixes propostes.
1: I en aquest sentit, no sé si, a més, tu que has estat abans en parlàvem fora de micro, però vull dir que, sí, a Classicant ja has estat present en totes les, sí, edicions. Ha evolucionat molt des de la primera edició, Joan Anton, avui?
0: Home, jo crec que sabem més com fer-ho i també hem mesurat una mica el pols del públic d'Andorra i del públic de fora, que ve hem mesurat una mica més què pot ser interessant i hem vist una mica què ens funciona més pel Classicant en quant a logística aquí a Andorra. Les dues primeres edicions, per exemple, les vam fer a l'aire lliure, amb escenaris oberts, vam patir per la climatologia, vull dir que hem après que una carpa tancada ens permet fer-ho plogui o no plogui, vull dir que tota la logística ha anat evolucionant i hem anat veient també què interessa al públic i què pot funcionar millor, perquè al cap i a la fi sempre aquestes coses les fem pel públic. I crec que sí que hem après, i hem après a un ritme ràpid, perquè quatre edicions són molt poques per una iniciativa d'aquesta envergadura. Els festivals necessiten molt de temps per afiançar-se, per posicionar-se, i crec que ho estem fent amb molt bon ritme i espero que el Classicant, amb qui sigui, amb mi o amb o sense mi, tingui una llarga vida.
1: I tant. De la mà d'Andorra Turisme i del Ministeri de Turisme com un dels motors del Classicant, i abans ens ho deia Joan Anton, també hi ha molta publicitat exterior. A qui va dirigit el Classicant? Ho dic perquè és una pota turística més o és un esdeveniment perquè la gent del país conegui totes aquestes disciplines que d'una altra manera doncs moltes vegades potser no arribaria, no ens n'hauríem d'anar al Liceu o a França.
0: Jo crec que ens adrecem precisament a tots ells. Crec que és un festival que ha d'interessar la gent d'Andorra i ha d'interessar també a un públic de fora que senti doncs que té una oferta cultural especial i que val la pena desplaçar-se a Andorra. Crec que totes dues potes són importantíssimes. No podem fer un festival d'esquenes al públic d'Andorra, i és un festival que també, com que el Ministeri està implicat del de Turisme, ha de tenir també aquest objectiu d'omplir un moment on hi ha on és un mes de baixa afluència de turisme, però al mateix temps tenir aquest interès del públic andorrà. I a més és que és importantíssim que interessi a les dues parts, perquè això és el que pot fer que es potenciï, que creixi, que pugui anar molt més enllà, que no sigui només una iniciativa, doncs això, de dues setmanes, sinó que pugui produir, que pugui revolucionar la indústria cultural musical andorrana, i al mateix temps que serveixi com a plataforma pels artistes i que serveixi també d'aquest focus d'atenció d'un turisme cultural que crec que podem, que en aquest sentit tenim molt a explorar en aquesta línia.
1: I tant, l'any, ja em va molt bé això, perquè l'any passat, per exemple, la tercera edició del Classicant va tenir una ocupació de més del 90%. Aquesta setmana llegíem un article a l'Altaveu que deia, fa algun dia, que ja s'havien venut com a mínim el 70% pràcticament de les entrades. Carmina Burana esgotada i crec que un
0: Nacho
1: parell
0: Duato
1: més.
0: Nacho també esgotat i en aquest sentit molt bon ritme de vendes. Amelina Garanxa pràcticament esgotat i molt bon ritme de venda en alguns d'altres de les propostes. O sigui que és una edició que promet molt, sobretot també tenint en compte que aquest any els aforaments són més grans. Tenim la carpa amb 440 espectadors, tenim l'Auditori d'Ordino que té més de 300 localitats. L'any passat teníem alguns aforaments més petits, com la Tiffany Pum o el Miguel Poveda, que eren de 200 i escaig. O sigui que aquest any tenim més capacitat d'espectadors i els estem omplint. O sigui que crec que l'evolució és positiva i hem d'estar molt contents per l'interès mostrat per la gent.
1: Mira, al final, per valorar l'èxit, doncs hi ha dues opcions. La venda d'entrades, però individuals, però també teniu un abonament.
0: També.
1: Aquí no sé jo si és més del públic nacional qui l'adquireix que no pas el turista. Una mica, doncs, Joan Anton, no sé si referent a l'any passat, una mica, doncs, si atreu l'atenció, aquest abonament.
0: Sí, sí que l'atreu, sí, i de fet l'abonament, no et puc dir la xifra exacta, però quan ho vaig consultar s'havia venut molt més que l'any passat, havia com quadriplicat la venda de l'any passat. L'abonament sobretot serveix per potenciar propostes que són menys conegudes i que a vegades potser no compraries, però que les compres perquè dintre de l'abonament és una oferta econòmica més favorable, com si diguéssim, i aleshores fa una mica que tiri del carro altres espectacles. Els grans noms ajuden els que no són tan grans a omplir-los. I en aquest sentit, el que fa és que la gent també pugui descobrir propostes que no coneixia, però que són d'igual qualitat, i és una cosa que serveix molt i que fan servir tots els teatres, com el Gran Teatre del Liceu o el mateix Auditori de Barcelona, l'Òpera de Toulouse. És una proposta en la que jo hi crec i que de moment està demostrant que hi ha un creixement progressiu.
1: O qualsevol festival de música, que qualsevol, també n'hi ha tants, doncs els caps de cartells es venen sols, que són més petitets, doncs individualment
0: necessiten una mica aquesta ajuda, sí. I de moment estem contents amb l'abonament.
1: Doncs mira, Joan Anton, ja que entrem en matèria, doncs fem-ho fàcil, perquè abans parlàvem que el Classicant, doncs, és un festival multidisciplinar que, per les seves característiques, permet jugar, sí, permet contractar, permet optar a tenir gent, doncs, coneguda internacionalment. Doncs parla'ns una mica d'aquest cartell d'aquesta edició del Classicant, perquè em dóna la sensació que t'ho passes bé a l'hora de poder-ho triar.
0: Sí, sí.
1: Feina en tens, però...
0: Molta, però la veritat és que disfruto molt, gaudeixo molt de poder programar. Doncs mira, tenim des de la que està considerada la millor mezzosoprano del món, l'Elina Granja, que obre el festival. És una veu excepcional, i el fet de poder-la veure a l'auditori en aquest petit format, amb aquesta proximitat, doncs ho fa realment especial, fins a tancar amb la Fanny Ardant, que és una de les estrelles del cinema francès, la que és vídua de François Truffaut i protagonista d'algunes pel·lícules memorables, entre elles Callas Forever, que ja té una relació amb la música, la pel·lícula de Franco Zeffirelli on Ardant fa de Maria Callas, i entre aquestes grans dues divas, una de la lírica i l'altra del cinema, amb una obra contemporània com és Cassandra, doncs tenim des de propostes simfòniques importantíssimes com el Carmina Burana, amb quasi 200 persones a dalt de l'escenari de la Carpa fent una de les obres més impressionants de la música simfònica del segle XX, fins a una petita joia com el Combattimento de Tancredi Clorinda, el Combattimento, un espectacle que jo vaig estrenar pel Festival de Peralada i el Festival d'Òpera de Sevilla, amb música de Monteverdi, quatre cantants i l'Orquestra Barroca de Sevilla, a la dansa amb Nacho Duato, el Cristian Zacarías, que s'acomiada dels escenaris, pianista mític, que s'acomiada dels escenaris i que ens farà un concert amb el Leipzig Quartet, també a l'auditori, i petites coses, petites joies, com la Passió a Casa de la Vall, un recorregut per Casa de la Vall amb música inspirada en les pintures que hi ha a la sala de Passos Perduts, de la Passió de Jesús, amb la música de Bach i uns textos, o sigui que crec que hi ha propostes importantíssimes, el concert del Sax Fest, el concert Jardins de Somni a l'església de Sant Corneli, Sant Cebrià Ordino, moltes, moltes propostes agrupades en aquests dos caps de setmana que convertiran una mica Andorra en l'epicentre musical del Pirineu.
1: Potser, i parlo amb absoluta ignorància, Joan Anton, però si a mi em poses davant aquest cartell, només conec dues coses. Sí. Carmina Burana i Nacho Duato. I curiosament, o no, són dues de les que m'has destacat que són, que s'han esgotat abans les entrades.
0: Sí. Sí, sí.
1: Perquè d'alguna manera, no sé si us esperàveu, sobretot perquè Carmina Burana ja fa uns dies que es va quedar esgotada, abans que les altres. Jo no sé si us esperàveu l'èxit que pot haver tingut una proposta com aquesta.
0: Carmina Burana, sempre et pateixes per si es vendran les entrades de tot, no de Carmina de tot, perquè mai saps... Això no té... El secret d'això és que no hi ha secret. Vull dir que sempre pots punxar en alguna proposta, però és una obra que és difícil de veure en aquesta formació simfònica tan important, perquè requereix molta, molta gent, i que em fa una especial il·lusió. Jo tenia esperances que Carmina Burana seria un dels èxits de l'edició. I és cert que Nacho Duato, doncs, també és una proposta molt popular, ell és una persona famosíssima, i a mi em feia una especial il·lusió portar-lo, perquè a més la dansa en les anteriors edicions és una de les coses que més ens havia costat vendre, i aleshores fer un espectacle ens demostra doncs, que hi ha un públic interessat en la dansa i en la dansa contemporània a Andorra i que existeix la possibilitat de fer-la i de fer-la amb èxit. I jo crec que una mica són propostes, a mi el que m'agrada és que a vegades són propostes doncs, per a un públic que no vol anar tant a concerts simfònics, però per la curiositat d'una obra com Carmina Burana hi aniran per primera vegada i descobriran un món nou, descobriran doncs, que els hi agrada o que els hi pot agradar i potser doncs, l'any que ve faran o s'abonaran o vindran a veure més concerts o vindran a Carmina Burana i decidiran anar també a veure el Combatimento o el Cristian Zacarías. Vull dir que sempre fer aquestes propostes que són molt populars també el que fas és una mica invertir en futurs possibles espectadors. O sigui que crec que val la pena combinar, però hi ha propostes que són molt conegudes, com dic, la Elina Garanja és una de les estrelles de l'òpera, i el mateix Cristian Zacarías o la Fanny Ardant, vull dir que crec que tenim un cartell realment potent.
1: I tant que sí. Doncs Joan Anton Reig, director artístic del Clàssicant, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta quarta edició. Esperem que vagi molt bé i com sempre n'estarem molt
0: gràcies,
1: contents.
0: Gràcies, us esperem.
2: Aquí a Andorra. Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles, la fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles, la fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles, la fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.

0: Avui és dijous i recuperem l'Estirant al fil d'Europa. Ja sabeu que és aquest espai a través del qual descobrim de manera planera l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea, però sobretot ens serveix per detallar els impactes concrets que pot generar en el nostre dia a dia. Durant bona part de la temporada us hem donat la veu perquè ens féssiu arribar aquelles preguntes que teníeu i sobre les quals encara no havíeu trobat resposta. Ho continuarem fent fins al mes de juny, però des d'un altre punt de vista. Cada 15 dies conversem amb representants de la societat civil perquè ens expliqueu què en penseu i perquè ens continueu plantejant els vostres dubtes, els vostres neguits o qualsevol comentari que us generi. Com sempre, tancarem la secció amb la Cinta Audí, membre de la Secretaria d'Estat amb les Relacions de la Unió Europea, i ens respondrà tot allò que encara no sapiguem. Estirem, per tant, una vegada més al fil d'Europa. I comencem la secció presentant-nos, o presentant-vos, més ben dit, al convidat d'avui, tot i que de moment ja sap que no pot revelar encara la seva identitat. Per tant, la primera pregunta és que em diguis el teu nom sense el cognom.
1: Sílvia.
0: Quina edat tens?
1: 46.
0: I a què et dediques?
1: Soc cap d'obra al sector de la construcció.
0: De l'1 al 5, com d'informada n'estàs sobre l'actualitat del país?
1: Diria que un 3.
0: I què és el que més valores d'Andorra?
1: En aquest cas és un clàssic. El que més valoro és la tranquil·litat i la seguretat que es troba en Andorra.
0: Defineix en una paraula què és Europa.
1: Unió.
0: I acaba la frase. L'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea és...
1: un pas estratègic.
0: I acaba amb un desig per l'Andorra del futur.
1: Que continuï sent un país amb oportunitats per les persones que hi viuen i que hi hagi qualitat de vida, treball i perspectives de futur per als joves.
0: Doncs escoltant aquest test ja ens has donat una mica de pistes sobre la teva identitat. Avui estirarem el fil amb la Sílvia Prada, consellera de les Comunitats Portugueses, que ens visita tot just una setmana després que ho fes el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, el qual, per cert, també en va parlar força sobre l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Què tal, Sílvia? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, Sílvia, què en saps o què has sentit fins ara de l'acord d'associació amb la Unió Europea?
1: El que he sentit fins ara de l'acord és que aquest acord facilitaria la mobilitat i el treball entre els països de Comunitat Europea i Andorra, i també oportunitats econòmiques i, al final, que la gent... crec que encara intenta entendre una mica com afectaria en el dia a dia d'Andorra, però és això en resum.
0: Doncs per això estem aquí, en aquesta secció, precisament. Estàs al lloc adequat, Sílvia. A veure, com creus que afectarà a la teva vida quotidiana, precisament, o fins i tot en el teu sector, en el de la construcció, i més ben dit, en el de les comunitats portugueses, per tant, les vinculacions amb interpersonals, vaja, entre comunitats de diferents països?
1: Seguint en la línia que penso que pot ajudar a generar oportunitats de treball, potser també ajuda a nivell de les empreses, la economia, i que s'estableixin més empreses a Andorra, i que fins i tot la mobilitat també permeti que la gent trobi més oportunitats laborals entre els països. També podria ser positiu a nivell dels estudiants per ampliar els seus horitzons.
0: I tant. Doncs mira, ja que m'obres la porta als aspectes positius, aquesta és la següent pregunta que et volíem fer. Alguns aspectes que et generin interès en aquest sentit sobre l'acord d'associació?
1: Pues la mobilitat, les oportunitats, la formació acadèmica, i penso sobretot que per als joves això podria ser molt positiu en el seu futur.
0: Anem a la contra. Hi ha alguna qüestió que et preocupi o fins i tot que et faci por? Per què no?
1: Crec que el repte seria saber evolucionar i sense perdre l'essència, no?, de lo que és Andorra, i sense perdre aquesta característica que tothom diu que Andorra és petit i que tothom es coneix, i seria potser difícil que aquest pas acompanyi també aquesta evolució.
0: I tant. Tanquem aquest qüestionari sempre preguntant si tu poguessis fer precisament una pregunta directa sobre aquesta qüestió, sobre l'acord d'associació, quina seria, Sílvia?
1: En aquest moment, i en relació a la comunitat portuguesa, em preocupa especialment com l'acord pot afectar dues generacions molt importants de la comunitat, que són els jubilats i els lusodescendents. M'agradaria saber quins beneficis o millories podria aportar a nivell de la qualitat de vida i dels jubilats, ajuda, seguiment, acompanyament en aquesta fase de la vida, i també si està pensat per les noves generacions que tinguin més oportunitats i que tinguin un bon futur a Andorra.
0: Doncs a Sílvia Prada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la secció d'Estirant el Fil i intentarem donar-te resposta ben aviat.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Doncs ja és aquí la Cinta amb nosaltres. Cinta, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Arnal.
0: A veure, la conversa amb la Sílvia ens ha deixat una pregunta, en aquest cas ens preguntava o ens demandava què passarà o com afectarà, més ben dit, aquest acord d'associació, especialment entre les persones ludodescendents, joves, i també amb les persones de nacionalitat portuguesa que estiguin jubilades.
2: Exacte, sí, sovint parlem de l'acord des de sempre des d'una perspectiva econòmica i sobretot pensant en les generacions de futur, però també convé parlar de les persones jubilades, no? Les que es troben prop de la jubilació, que és el cas que ens demanava la Sílvia.
0: Sí.
2: Doncs per a les persones jubilades hi ha tota una generació de persones grans que han vingut a Andorra, per exemple, doncs, com el cas que parlem avui, no? De Portugal, de la nacionalitat portuguesa, i que han fet sempre la vida laboral aquí, o bona part de la vida laboral aquí, però que potser arriba un moment en què volen tornar a Portugal, doncs, per a retirar-se.
0: Sí.
2: Doncs en aquest sentit, què aporta l'acord? Doncs l'acord pot facilitar moltes coses, sobretot pel que fa a la coordinació de la seguretat social entre els països de la Unió Europea. Què vol dir això? Doncs que menys burocràcia i més seguretat jurídica per facilitar les pensions a l'hora de cobrar la pensió. Doncs si tu has treballat, ho hem explicat més vegades en aquesta secció, Tu has treballat en diferents països i vols acabar cobrant la perquè resideixes a un quart o tercer país que no és aquell que has treballat, doncs les seguretats socials es poden coordinar, es posen en coordinació, sí, sí, finalment, i per gestionar la pensió, i tu la cobraràs només directament des d'una via, no hauràs d'anar país per país per reclamar com es fa ara, no? Doncs gestionar aquests drets adquirits que tens i que et corresponen pels anys treballats.
0: I
2: pels joves, doncs tenim això, els joves lusodescendents, que ens referíem ara, i que han crescut aquí, que se senten doncs part d'Andorra i que també volen construir-hi el seu futur. Doncs per a ells, el que expliquem moltes vegades, l'acord, l'objectiu que té al final és obrir noves oportunitats de negoci, diversificar l'economia i donar la possibilitat de tant de treballar i fer pràctiques fora d'Andorra, doncs ser tractat com un nacional europeu, però també tornar a Andorra, si vols, perquè has treballat i has estudiat alguna altra cosa molt específica, que ara mateix no hi ha, aquell sector no està prou desenvolupat,
0: sí.
2: Doncs la idea és que l'acord pugui homologar sectors i àmbits que avui dia doncs no tenen cabuda i doncs evidentment hi hauria aquestes possibilitats de poder treballar si mai es desenvolupen aquests sectors.
0: Doncs Cinta Audí, membre de la Secretaria d'Estat per les Relacions amb la Unió Europea, gràcies de veritat una vegada més per passar per la secció Estirant el Fil. Doncs fins a la pròxima.
2: Fins a la pròxima, Arnal, gràcies.
3: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
4: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb un 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
5: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina, i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.
6: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
7: Hola, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports. Arriba l'hora de la veritat. La permanència es decidirà demà a la Bombonera. Les matemàtiques són simples. Si es guanya contra el Barça, salvació garantida. El Morabanc continuarà un any més a la Lliga Endesa. Zantabac no vol fer càlculs. Barça, Barça i només Barça.
8: No hay sí. Para mí, estamos jugando contra Barça, estamos ganando contra Barça. Y ya está. A mí matemáticas no me alternan, no lo hago. Hay gente del club que lo hace, que son responsables de esto, yo no lo hago. Es que no lo hago, yo estas cosas de posibilidades no lo hago. Yo tengo prepartido, tengo scouting, tengo Barcelona, debo ganar Barcelona.
7: Són les declaracions de Zantabak. Aquest matí el tècnic croat ha comparegut en roda de premsa. Demà farem la prèvia completa, un especial d'aquest Morabanc Andorra-Barça, amb connexions a Saragossa i a Gran Canària, els altres dos equips implicats en aquesta lluita per la permanència i tractant el partit de demà a 2:15 de nou del vespre, encara que avui en parlarem amb un exjugador tricolor com és Marc Blanc. L'actualitat esportiva centrada amb el Morabanc Andorra, tot i que apuntarem un dos temes del futbol, de l'Andorra, i parlarem de les curses de la muntanya també al final del programa d'avui, però abans vull que escolteu a Zantabak insistint en el factor mental, la gran assignatura que ha tingut aquesta setmana Zantabak amb els jugadors a expenses d'aquesta finalíssima contra el Barça.
8: Hay internet, hay Instagram, hay periodistas, hay amigos, hay agentes y por desgracia jugadores están escuchando más estos medios que a mí. Y por esto debía insistir mucho más en posibilidad de ganar este partido, en importancia de este partido, en no preocuparse qué hacen otros equipos que hacemos nosotros.
7: I a poc més de 24 hores del partit de demà vull saludar a un exjugador tricolor amb el que vam parlar a mitja temporada i ens cau tan bé que el tornem a trucar abans de la finalíssima contra el Barça. Marc Blanc, molt bones.
9: Hola, bona tarda.
7: Com estàs? Com va tot?
9: Bé, molt bé, molt bé. Allunyat una mica del bàsquet com a jugador i, bueno, com a pare, doncs, cada dia veient entrenaments i els caps de setmana partit dels nens, que és el que toca ara, veure-ho des de l'altra banda.
7: Amb les teves obligacions, clar que sí. I per parlar també, per fer aquesta prèvia del Morabanc Andorra-Barça de demà, i vull agafar el que deia Tabac fa uns segons. Els jugadors davant un partit tan important, és més fàcil que es distreguin per tot el que hi ha al voltant, pel soroll mediàtic? Tu que has estat a l'altra banda?
9: Bueno, jo personalment crec que no. Saps que tens un partit vital i estàs pues, concentrat 100% i bueno, deixes de banda el que digui la premsa o el que pugui dir la gent perquè saps què és el que has de fer i quin és el teu objectiu, no? I estàs 100% focalitzat en això. Sí que és veritat que no només hi ha una bala, no? O sigui, no només depenen, o sigui, es depèn de l'Andorra, que si guanya està salvat, però en cas de perdre no estaria tot perdut també, no? Llavors, això potser fa que els jugadors doncs, estiguin potser més concentrats per no haver de dependre del que passi a Saragossa.
7: El tècnic, Zantabak, ens ha explicat que ha estat la setmana més difícil per concentrar-se, per mantenir el nivell d'intensitat en els entrenos amb tota la plantilla, per això justament, perquè vol allunyar els jugadors de tot el que es pugui dir, doncs, amb la premsa, amb els agents, amb totes les especulacions que hi ha darrere d'un partit que sí, depens de tu mateix, però que hi ha altres circumstàncies. I nosaltres entenem la feina dels tècnics.
9: Sí, no, clar, ells han de fer, els entrenadors han de fer la seva feina, que és motivar els jugadors i preparar-los el millor possible per als partits. I com bé deia, la seva feina també és allunyar una mica del soroll, del ressò mediàtic que pugui haver.
7: Perquè en la teva època de jugador t'hi has trobat amb circumstàncies similars, bé per un ascens, però és molt més fotut per mantenir-te la categoria.
9: Sí, sens dubte. M'ha passat en el cas d'ascensos i malauradament en el cas d'ascensos també una vegada, i és totalment diferent, no? Sí que és veritat que, bueno, que els jugadors et diran no, jugues amb la mateixa motivació, sí, la mateixa motivació potser sí, però amb més nervis, perquè saps que si en un partit que et jugues al descens falles, no és que no guanyis, sinó que te'n vas a... baixes de lliga, no? I en el cas d'un ascens, pues, potser sí, mira, no puges, però l'any que ve tindràs una altra oportunitat per aconseguir-ho. En el cas de jugar-te al descens, doncs sí que a vegades et pot tremolar més la mà, però jo crec que els jugadors d'aquestes lligues estan més que acostumats a jugar i això no els afectarà. I més davant d'un rival com el Barça, quin rival més et pot motivar més que aquest?
7: Però és mala peça per jugar-nos la salvació.
9: Sí, és mala peça, perquè ells també volen assegurar el factor camp als play-offs. També han recuperat tots els jugadors que tenien lesionats. Crec que ja no tenen la infermeria buida, pel que he llegit. Però, bueno, igual volen fer entrar en rotació algun d'aquests jugadors que porten un temps inactiu i bueno, mai se sap, no? Però ja et dic, la motivació de jugar contra el Barça és superior a jugar contra un altre equip i jo crec que ho tiraran endavant.
7: I tu, des de la teva perspectiva com a aficionat, com ho veus? El Morabanc depèn de si mateix i confies?
9: Sí, jo crec que sí. Jugant a casa, els últims partits, exceptuant el que van jugar a Badalona, que el vaig veure, han estat competint a Burgos. Bueno, contra el Burgos a casa es va tenir el llançament. Es van remuntar 17 o 18 punts, que anaven per sota, i van competir van tenir l'últim tir per aconseguir la victòria, que sí que és veritat que hagués donat molta més tranquil·litat, i no va poder ser, no? Però jo crec que jugant a casa, a més amb la promoció que ha fet el club, que regala dues entrades a cada soci fins que acabi les existències, estarà a petar i no ha de ser una bombonera, allò ha de ser, vamos, l'infern.
7: Presentarà un bon aspecte, segur, el poliesportiu. Demà esperem celebrar-ho tots junts, eh?
9: Home, esperem que sí, que l'any que ve, la temporada que ve, puguem tornar a parlar i que l'equip estigui a la Lliga CB.
7: I tant. Marc, cuida't molt i ja és estiu, eh?
9: Hòstia, ja és estiu. Aquí vaig a la platja, bueno, 30 graus i com si fos ja a finals de juliol, eh? Però bueno, mira, millor, prefereixo això que no que el fred de l'hivern.
7: A gaudir, sí. A gaudir molt, Marc, cuida't.
9: Molt bé, moltes gràcies.
7: Deixem el bàsquet gràcies al Marc Blanc i demà més dedicació especial a aquest Morabanc Andorra Barça, una final per la permanència. Anem al futbol, pàgina del Futbol Club Andorra, perquè Sergio Molina posa un excel·lent a la temporada tricolor. I és que l'Andorra viatjarà a Burgos amb la tranquil·litat de la feina feta i amb l'únic objectiu d'intentar superar el rècord de punts al futbol professional. I abans de l'últim duel de la Lliga, el capità de l'equip, Sergio Molina, ja li ha posat nota a l'any de l'Andorra. Per al migcampista és una temporada de 10. De 10, sí, perquè considera que no ha estat gens fàcil aconseguir la permanència i de la manera com ho han fet i, sobretot, li dona molt valor al fet de salvar-se amb diverses jornades d'antelació.
10: Valorar mucho el que vamos a seguir otro año más en el fútbol profesional, que es muy, muy, muy complicado el cómo lo hemos conseguido y, bueno, de cara al año que viene, pues el objetivo tiene que ser volver a seguir en el fútbol profesional sin perder la ilusión de si se puede, una vez conseguido el objetivo, pelear por algo más que, bueno, que en este club siempre hemos tenido la ambición de siempre mirar hacia arriba.
7: I tot plegat en un any important per al conjunt de Carles Manso, perquè s'han guanyat el respecte de la categoria, això lo primer, i segon, han assentat les bases d'un projecte de futur. El problema serà ara mantenir l'estructura esportiva de cara al curs vinent, ja que diversos jugadors han cridat l'atenció d'altres clubs de segona i fins i tot de primera. S'hi ha referit Molina, que espera que continuï gran part de la plantilla, gran part del bloc, almenys els que tinguin contracte en vigor, tot i que entén l'interès mostrat per altres equips per la brillant temporada que han fet.
10: Creo que también nos hemos ganado este año el respeto de la categoría. Creo que para ningún equipo ha sido fácil enfrentarse a la Andorra y sobre todo en este final de temporada creo que prácticamente nadie quería enfrentarse a nosotros, que sería lo ideal que gran parte de los que tenemos contrato sigamos el año que viene. Creo que dentro del vestuario está la predisposición de seguir y que el año que viene sea muy bonito.
7: I un dels futbolistes que s'ha posat a l'aparador és Josep Cerdà. Mitjans balears han confirmat els primers contactes del Mallorca amb l'extrem tricolor, ara que el conjunt mallorquí ha baixat a segona. Una opció que podria veure amb bons ulls perquè podria tornar a casa seva. Actualment, l'atacant de Pollença és el màxim golejador de l'Andorra amb 10 gols. Ahir, l'equip va rebre la visita de l'extricolor Marc Aguado després d'assegurar-se la permanència amb l'Elx, qui va estar 3 temporades al club, va estar xerrant amb els seus excompanys i amb el director esportiu Jaume Nogués en un dia en què vam saber que el seu entrenador i també han passat al país, com és Eder Sarabia, es va acomiadar de l'Elx i deixa el càrrec per motius personals. Segurament el veurem pel Principat, es deixarà caure pel país perquè es prendrà un any sabàtic. I qui marxarà de l'Andorra i no es podrà acomiadar almenys als terrenys de joc és Iaco, perquè se'n va amb la selecció d'Hongria. De fet, ja no està aquí a Andorra ni s'ha entrenat aquesta setmana, i és que el porter ha estat cridat per la selecció absoluta del seu país per disputar 2 amistosos contra Finlàndia i Kazakhstan, i per tant es perdrà l'últim partit de Lliga contra el Burgos i ja no jugarà més amb l'Andorra. El porter tornarà a les files del Barça, del filial blaugrana, un cop finalitzada la seva cessió. I és que l'última aparició sota pals de Iaco va ser al camp de l'Almeria, la jornada 26. Ha estat el gran sacrificat per la titularitat d'Obono en aquest segon tram del campionat. L'hongarès ha disputat 21 partits i ha encaixat 29 gols. Només ha deixat la porteria a 0 en 3 ocasions. Igualment, des del club, la intenció que té el club és una nova cessió. Li plantejarien una nova cessió perquè creuen que és un porter amb garanties i que ha demostrat tenir les qualitats necessàries per defensar la porteria de l'Andorra. A més, la seva situació al Barça no és fàcil perquè el filial continuarà a la segona ref un any més i tampoc té lloc al primer equip. És una opció que agafa força pensant que Obono també tornarà de la seva sessió a l'Alavés i que les aspiracions del guineà són unes altres, encara que l'Andorra pugui demanar a l'Alavés una nova sessió, però bueno. Tot i no haver debutat amb l'absoluta d'Hongria, és la segona convocatòria consecutiva de Iaco amb la selecció després d'haver format part també de la llista durant l'última aturada internacional. Ara anem a córrer per la muntanya. Vinga!
6: Aquí Esports.
7: Arribant al punt de les dues, ja es nota l'estiu. Calor, temperatures altes, bon temps. Jo ja porto dos dies amb pantalons curts. I per als esportistes, alguns atletes del país, ja s'ha obert fa unes setmanes la temporada de curses de muntanya. I és que la setmana passada, si recordeu, vam parlar de l'Otso travessat en camp i un dels triomfadors de la prova ha estat el Samu Ponce, que sempre és un plaer poder parlar amb ell, guanyador de la cursa dels 42 quilòmetres. Hola, Samu, com anem?
11: Molt bones, què tal, com va?
7: Bé, tu què? En camp, com si fos la teva casa, 3 anys, 3 victòries, com s'explica?
11: Bueno, s'explica primer de tot entrenant força i bueno, coneixent el terreny, que també ajuda molt a poder assolir aquest resultat, sobretot aquí a la cursa de la 8 o travessar en camp.
7: Sempre ho has fet als 42 quilòmetres en aquesta mitja distància? Ara no recordo, sí, no?
11: Sí, sempre ha estat la distància de 42. Aquest any tenia dubtes si no fer la de 21, ja que aquest cap de setmana, dia 31, tinc un objectiu important a la Maxi Race, que és una cursa patrocinada per Adidas T-Rex aquí a França, i tenia dubtes, però bueno, com que m'he trobat bastant bé les últimes setmanes, al final vaig decidir córrer la marató, i les sensacions han sigut molt positives tant a la cursa com als dies posteriors a la cursa, que la veritat que en 2 dies ja he recuperat, és a dir, que estic preparat per lo que arribi.
7: Saps que igualment no tindria rival, no? O què?
11: Bueno, no, a veure, està clar que crec que la mitja dista a la de 21 quilòmetres, a la mitja hi havia un bon cartell també. Crec que el keniat aquest que ha vingut va fer 5è l'altre dia a Cegama, és a dir, hi havia un cartell bastant potent també. Però bueno, al final jo crec que també influeix molt el conèixer el terreny, el conèixer, el poder traçar bé una estratègia de cursa. La veritat que jo tot el que vaig traçar amb els meus companys que tenia els avituallaments, etcètera, ho vaig quadrar tot perfectament i vaig clavar el temps que tenia previst a l'arribada.
7: I has notat si ha pujat el nivell en les últimes edicions?
11: Sí, jo recordo la del 2024, que va ser la meva primera cursa de muntanya sèria, que també la vaig guanyar. Sí que no hi ha, bueno, no, primera que no coneixia ningú d'aquest món, del trail running, però sí que a nivell d'atletes no hi havia gaire atleta, diguéssim, semiprofessional, ¿vale? Aleshores, sí que l'any passat ja va vindre el francès aquest, que aquest any va fer segon, el Valentín Bernard, i que és un corredor que corre per ASICS, i aquest any també teníem la presència del Genís Porqueres, que també és un molt bon corredor català, que també corre per la marca ASICS, i d'altres corredors que, bueno, d'aquí del país, que també ho han fet força bé. Aleshores, sí que és una prova que va guanyant nivell. Aquest any la Vertical formava part de l'ICF Sky Running, d'aquests de Copa del Món de Vertical, i després ja havia el de la Copa FEDME en la distància de 84, que també, vulguis o no, doncs, van vindre un parell o tres de corredors catalans que també són de bon cartell.
7: Perquè a la dels 84 t'animaries o és massa?
11: Sí, a veure, estic començant a tontejar una mica amb aquestes distàncies. De fet, ara el 12 de juny participo aquí a l'Andorra Trail a la distància de 80. És a dir, a mi m'agraden les ultres, m'agraden les distàncies llargues. Sí que hi ha un factor alimentari important en cursa que jo l'he de seguir treballant. Aleshores, és per això que jo, com que sóc una persona també molt testaruda, m'agrada poder bueno, complir aquests objectius que jo tinc de cara més a futur, de poder anar-me destinant a les llargues distàncies. Tot i que a les maratons, curses de 50, 40, em trobo supercòmode.
7: M'has comentat que ja tens una a França aquest cap de setmana, una Maxi Race.
11: Sí.
7: Aquesta, bueno, quina distància és?
11: És una distància de 60 quilòmetres amb 3.500 positius. És una cursa llarga. Jo calculo que serà una cursa al voltant de les 5 hores i mitja, 5 hores 45. És a dir, ja és una prova important perquè també les condicions climatològiques han vingut de cop, és a dir, aquesta calor, és a dir, en principi per diumenge també hi haurà un factor important, que és el tema de la calor. I bueno, més endavant, doncs, ja et dic, el 12 de juny tenim aquí la Trail Sen Andorra, que amb la distància de 80 quilòmetres, que bueno, serà al voltant de 8 hores, diguéssim, de cursa. És a dir que bueno, anem tirant amunt.
7: I alguna important tens pensada per aquest estiu?
11: Sí, segurament, a veure, jo ja tinc el calendari marcat amb l'equip altre. Estarem a la Foca Vall d'Aran del 2 de juliol, a la distància de 55 quilòmetres. Hem de veure si participaré aquí a l'Sky Race de Comapedrosa, que encara no ho tinc clar. L'objectiu principal és l'OCC, un altre cop a Chamonix, el dia 27 d'agost, amb la distància de 55, tal com vaig córrer l'any passat. I després, doncs, bueno, de cara a final de temporada, tenim diversos compromisos al mes d'octubre i abans, doncs, al setembre, en principi, si tot quadre i podem assistir, etcètera, etcètera, doncs aniríem a córrer les Sky Running World Championships amb la FEDE allà a la Gomera amb la distància ultra. Però això s'ha d'acabar de veure.
7: Samu Ponce, gràcies, com sempre, per atendre'ns i per fer-nos 4 o 5 pinzellades del que se't presenta a partir d'ara.
11: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
7: Ho deixem aquí. Més informació esportiva a la tarda al balcó. Gràcies, butlletí d'Hora 14. Informació a la cadena SER.
6: Aquí esports.
12: Tanto por Irán como por los Estados Unidos, y el ejército hebreo acaba de atacar Beirut, la capital del Líbano. Última hora, corresponsal en Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las bombas israelíes han vuelto a golpear esta tarde a Beirut. No lo hacían desde el pasado 6 de mayo y, según cuentan medios israelíes, Israel lo habría hecho con el visto bueno de Trump, pese a que semanas atrás le había pedido Netanyahu que no bombardeara la capital libanesa para que no descarrilen las negociaciones con Irán, que ya se encuentran en la cuerda floja. Este ataque israelí tuvo lugar en el sur de la capital libanesa y allí se han vivido escenas de pánico. Mientras que Israel ahora dice que su objetivo era un comandante de una fuerza que opera junto a Hezbollah.
12: Una paz inminente que no termina de llegar. Sigue escalando, por tanto, la tensión en toda la región después de que esta pasada madrugada Estados Unidos haya atacado nuevas posiciones iraníes cerca del Estrecho de Hormuz y el régimen de los ayatolás haya contestado bombardeando una base norteamericana en la zona. La noticia aquí en España sigue pasando por la situación del PSOE y la sensación de agonía del gobierno por los últimos casos abiertos, el de Leire Díez, el caso Zapatero, y a esta hora el principal titular lo deja el ministro Óscar Puente, que le ha puesto voz a lo que muchos dicen y piensan en el partido y en Moncloa, en público y con micrófonos. Primero dice que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE, que está, recordemos, imputada en este caso Leire Díez, y segundo, y aquí va la carga, ha denunciado que hay intereses, en definitiva, que hay una operación para derribar al gobierno.
14: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
12: Métodos nada democráticos, decía ayer Óscar López, que no cree demasiado en las casualidades. De momento los socios insisten en que no apoyarán una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular. Feijóo ha vuelto a apelar esta mañana a esos socios, estableciendo ya una vinculación directa entre el caso Leire Díez y Pedro Sánchez, que al menos sobre el papel no recoge el auto que conocimos ayer.
15: Es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él.
12: Esta mañana el PNV ha vuelto a reiterar esa idea de que la legislatura está acabada. Esquerra ha asegurado que lo único que le hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir es mucho peor. Vamos a escuchar a Aitor Esteban y a Gabriel Rufián.
16: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo.
17: Resistir, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
12: A partir de 12:30 recogemos todas las declaraciones y leemos bien el auto del juez Pedraz para ver hasta qué punto, como ha hecho el Partido Popular esta mañana, se puede establecer esa vinculación entre la trama Leire Díez, ordenada supuestamente por Cerdán, y el presidente del gobierno. 2 y 3. Un partido socialista que esta mañana ha tenido que lidiar con otra foto incómoda. Esta mañana ha empezado el juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz. Su defensa ha pedido que se anule el juicio, alegando que la investigación ha sido, y esto es literal, a ver qué nos encontramos. Aunque la otra gran imagen judicial de la mañana está en la Audiencia Nacional. Allí acaba de empezar la declaración del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la Operación Kitchen, después de que su entonces número 2 haya admitido que tanto él como su jefe sabían que alguien estaba espiando a Luis Bárcenas. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes. Jorge Fernández Díaz lo niega todo, incluso los supuestos WhatsApps que envió ordenando el operativo. Nunca tuvo que ver ni supo de Kitchen. Era un ministro del Interior que se enteraba de todo por la prensa.
19: ¿Usted cuándo tuvo conocimiento de la operación policial denominada Kitchen?
20: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16. A partir de ese momento...
18: Hoy se ha evidenciado el pacto de no agresión entre Fernández Díaz y Martínez, pero aún así han entrado en contradicción. Francisco Martínez ha reconocido que Fernández Díaz le informó en 2013 de que había un topo en casa de Bárcenas y el exministro lo niega.
12: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
6: Hora 14, con Javier Casal.
12: Y pendiente de otras cuestiones de este jueves está Javier Líbana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El presidente de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado esta mañana su gobierno y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Además, el Congreso ha dado luz verde hace unos minutos al nuevo copago farmacéutico, que baja el coste de los medicamentos a millones de usuarios con rentas bajas y medias. Sobre el papel, la reforma entró en vigor hace 2 semanas, pero no se ha hecho efectiva. Ahora falta actualizar los datos de las tarjetas sanitarias y se espera que después del verano pueda ser una realidad.
12: Y el tiempo, ¿qué os vamos a contar? Que hace mucho calor, Jordi Carbó.
22: Entre hoy y mañana se alcanzarán las temperaturas más altas de este episodio en la mayor parte del país, máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en el interior con facilidad, máximas de hasta 37-38 grados en el interior de Cataluña, de Cantabria y el País Vasco, también en el Valle del Ebro y en gran parte de la provincia de Huesca, así como en la parte central de Extremadura. Tarde soleada, ya no se repetirán las tormentas de ayer.
12: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
6: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
23: Incendi ara mateix a Òrrius, al Maresme. S'ha declarat el pati d'una indústria, però és una zona boscosa i ara mateix hi ha 22 dotacions dels bombers treballant i és un foc que arriba en plena onada de calor. Entre les 5 i les 3 d'aquesta tarda, les 3 i les 5, és quan els termòmetres arribaran al màxim. Es poden superar els 35 graus a l'interior i els 38 d'algunes poblacions de Ponent. De seguida el detall amb en Jordi Carbó i també anirem al Camp de Lleida i a unes obres de Barcelona per saber com s'ho fan els que han de treballar sota el sol.
24: La primera hora del mar i s'aguanta bé, però després a partir de les 10 o així és bastant heavy.
23: Salvador Illa posa en dubte la neutralitat dels jutges que estan investigant causes contra el PSOE. El president de la Generalitat parla per primera vegada després que l'Audiència Nacional hagi requerit tota la documentació al PSC de la seva darrera campanya electoral, la de les últimes eleccions catalanes.
25: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
23: El Constitucional tomba la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica a Catalunya. És la que es va aprovar al Parlament per unanimitat fa més de 10 anys i que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les famílies que no la poden pagar. En concret, són centenars de milers d'afectats.
26: Que una llei socialment avalada, efectiva i sostinguda durant més d'una dècada pugui ser desmantellada d'aquesta manera envia un missatge molt preocupant, que els drets socials continuen subordinats als interessos econòmics de les grans empreses.
23: Els botiguers que han perdut vendes en part per culpa d'Amazon i el comerç electrònic ara es veuen abocats a treballar per ells. Cert Catalunya us explica avui que ja n'hi ha més de 700 a tot Catalunya que s'han convertit en repartidors a temps parcial per quadrar els números.
27: Un dia estava jo a la botiga i quan truca a la porta ja es va presentar un noi que venia d'Amazon.
28: Són 30, 40 paquets al dia, és un extra important.
27: Avui en dia els comerços, és veritat que hi ha èpoques i sobretot els petits comerços que ho passem una mica malament.
23: Tot això en un dijous en què us explicarem el mega dispositiu de seguretat per la visita del Papa. El 10 de juny quedaran totalment blindades 9 illes de l'Eixample. Només els veïns s'hi podran moure i amb restriccions. Es desplegaran més de 6.000 policies de 7 cossos diferents, també de la Policia Vaticana. I de seguida també tots els detalls d'aquesta operació pionera. Cirurgians del Sant Joan de Déu i del Clínic han operat per primera vegada a Europa un fetus de 28 setmanes per col·locar-li els budells dins la panxa.
0: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
23: El doctor Eduard Gatracós explicava els reptes que van haver d'afrontar els especialistes per salvar en Tiago. És com es diu aquest nadó que ara té 2 mesos i que està perfectament. I no es va posar en risc tampoc la vida de la seva mare, la Camila.
1: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero que finaliza con mucha felicidad, con mucha alegría, teniéndolo a él acá ahora.
23: A la tècnica tallim en Guillem Arnal. Amb tot això, des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
23: Què tal? Bona tarda. I ara mateix actiu un incendi a Òrrius, a un municipi del Maresme de 1.000 habitants que ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta als mòbils de la zona. I aquest és el so de l'helicòpter dels bombers que sobrevola la zona. Ara mateix hi ha 22 dotacions de bombers treballant a aquest municipi. També l'helicòpter és un foc que s'ha declarat en el pati d'una indústria d'aquest municipi d'Òrrius. Està molt proper a una zona d'arbres, una zona boscosa, i el que s'està intentant evitar és que salti a un barranc i, per tant, aquest foc salti a una altra zona boscosa més gran. El que està explicant des de Protecció Civil a aquesta hora és que s'enviarà en breu aquesta alerta als telèfons mòbils demanant el confinament de la població, però que només és a Òrrius. Si aquesta alerta arriba a Argentona, en aquest cas al municipi d'Argentona, no cal confinar-se. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi actiu a aquesta hora, aquest incendi en plena onada de calor. Des d'ara i fins a les 5 de la tarda és quan els termòmetres han d'arribar al màxim. Recordem, fins a 37 o 38 graus, diuen les previsions. Jordi Carbó, què tal, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
23: Què diuen els termòmetres ara mateix arreu de Catalunya? Com d'inèdits són de rècord per aquest mes de maig?
2: De moment estem igualant valors que es van registrar el maig del 2022, que ja van ser temperatures molt altes. Justament a les comarques de Girona és on ara es dona el màxim de Catalunya, 37 graus a Banyoles, al Pla de l'Estany, però també comença a superar-se els 35 a l'interior de Barcelona, a prop del Llobregat, sobretot cap al Bages, temperatures ja de 36 graus. Aquí podrien arribar els 37-38, però serà més avançada la tarda quan a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i llocs propers, podrien batre algun rècord del mes de maig, també del 2022, a la mateixa ciutat de Lleida, són factibles màximes de fins a 38 graus.
23: Això, òbviament, escalfa moltíssim el mar. Quins efectes pot tenir a llarg termini, això, Jordi?
2: El comportament del mar té la seva complexitat, perquè és fàcil que s'escalfi, però també és fàcil que es refredi. Si no hi ha vent, és el que mantindrà la temperatura, que ara mateix és altíssima. Hi ha algunes bosses d'aire d'aigua calenta, això ho veiem des del Meteosat, davant de la Costa Daurada, de fins a 24 graus. És una temperatura que molts anys ni s'assoleix al mes de juny. Doncs bé, aquesta temperatura alta del mar és energia potencial per les tempestes, que, per exemple, és possible que a partir del cap de setmana puguin arribar als Pirineus, i amb aquesta humitat i temperatura tan alta de la Mediterrània, doncs podríem guanyar severitat.
23: Avui és el pic d'aquesta onada de calor. Demà, de seguir amb aquestes temperatures altes, hi ha baixada de temperatures a la vista?
2: Demà baixarà lleugerament en algunes localitats, pujarà altres, serà un dia semblant al d'avui, de manera que encara calor pròpia de la canícula, sí que a partir del cap de setmana baixaran les temperatures i més la setmana vinent, però de calor no en deixarà de fer. Senzillament passarem d'un ambient propi de la canícula, d'aquell moment més càlid de l'any, a un ambient propi de l'estiu.
23: Jordi Carbó, moltes gràcies.
2: Salut.
23: Va ser el 29 de juny de l'any passat quan a Barcelona una treballadora del Servei de la Neteja va morir durant una onada de calor. Davant d'això, l'Ajuntament ha prohibit que cap treballador municipal que treballi sota el sol durant aquests episodis estigui sol, que sempre ho faci acompanyat, i que el temps màxim de feina, això sota les altes temperatures, sigui de 20 minuts amb descansos de 2 minuts. La Generalitat i els ajuntaments fa setmanes que van anunciar que adaptarien els horaris de les obres públiques per evitar que es treballi les hores de més calor. Això deia en el seu moment

0: de les obres públiques per evitar que es treballi les hores de més calor. Això deia en el seu moment Miquel Samper, que volia dir avançar o endarrerir els horaris per evitar el pic de la calor.
1: Quan hi hagin onades de calor, hem de modificar els horaris. No se m'acut pensar doncs, que algun jardiner pugui treballar a la 1 a 35 graus. Pugui, segurament podria. Deure no hauria d'haver de treballar aquestes hores.
0: Doncs hem anat a comprovar-ho en obres públiques, per exemple, les que s'estan fent per reformar l'Avinguda Meridiana. Hi ha molts operaris treballant-hi. El nostre company Martí Ramírez hi ha anat i cap a les 12, a la 1, estaven treballant sota el sol. Martí, què tal? Explica'ns.
2: Bona tarda, Joan. Doncs sí, sóc aquí a Meridiana, concretament a l'alçada del carrer d'Escòcia, tocant a Fabra i Puig. En aquest tram d'obres hi treballen desenes i desenes d'operaris i hem pogut parlar amb alguns d'ells aprofitant que ara comencen o estan a punt de començar el seu descans. Ens han explicat que aquesta onada de calor els ha agafat una mica per sorpresa, que no s'esperaven veure el termòmetre per sobre dels 30 graus. La majoria d'ells porten tot el matí treballant i així és com intenten combatre la calor.
3: Me pasa bebiendo agua, buscando de vez en cuando sombra, pero bueno, depende del trabajo, pues te toca sol y bueno, aguantando.
4: Té gorra, posa gorra, fiquem crema solar, però d'aigua i ja està, poc més.
5: Te pueden dar de todo, pero si el calor es mucho y tu cuerpo no lo aguanta, pues...
2: Te va a pasar igual. També hem pogut parlar amb un dels responsables d'obra que ens ha explicat com estan intentant evitar que la calor afecti els treballadors.
6: Sobre todo, pues repartiendo bastante agua y aprovechando pues las horas de calor, que es hora punta, pues trabajar en una zona donde haya sombra, entonces a la que se vaya el sol para el otro lado, pues irnos para el otro lado y trabajar allí.
2: Aquí a la Meridiana els operaris tenen la sort que hi ha certs trams amb ombra, però com hem pogut comprovar en altres punts, no tots els treballadors d'obra tenen aquesta sort.
0: A Lleida també està en marxa la recollida de la fruita i com que les altes temperatures no estan sent sostingudes durant molt de temps, encara no s'ha activat el protocol perquè els temporers adaptin l'horari a la matinada. Mercè Marc, aquesta calor també accelera la maduració de la fruita dolça.
7: Els pros pels préssecs i nectarines, que la calor suposarà un millor gust d'aquesta fruita, i els contra per les pomes que arriben més tard en la campanya.
8: Donat que la varietat de Golden és una pell tan sensible, el que hem de fer és adelantar els processos de protecció solar, igual que fan les persones, doncs ho hem de fer igualment a la poma Golden.
7: Pere Roque de Saja, que afirma que pels treballadors encara no s'estan reajustant horaris.
8: No s'ha sostingut una temperatura major de 35 graus com aquests dies. No hi ha protocols extraordinaris com pugui passar el mes de juliol o el mes d'agost, on hi ha temperatures a partir de la una del migdia sostingudes de més de 37 graus.
7: I a la ciutat de Lleida, el Comú insta el govern municipal a prendre accions immediates com tendals o pèrgoles en espais com places dures, passarel·les o ponts que connecten barris i que avui, diu, són autèntics corredors de calor.
0: I que arribi aquesta calor extrema tant d'hora dispara el risc de grans incendis forestals. Després d'anys de sequera, els agents rurals i els bombers ara se centren en intentar predir els efectes de l'augment de les temperatures. S'han incorporat més bombers, però sobretot s'està fent prevenció. Per exemple, deforestar alguns boscos. Andrea Villòria.
9: Sí, els agents rurals han fet ja 30.000 accions de prevenció i el govern comença a talar massa forestal. L'objectiu és, a llarg termini, acabar eliminant 39.000 hectàrees per evitar que els focs es contagiïn de massís en massís. De forma immediata, per aquest estiu, ja hi ha activats 4.500 bombers, 30 avions i helicòpters i 25 drons preparats per apagar incendis amb temperatures extremes i onades de calor que poden allargar-se fins a la tardor i que seran el factor de més risc. Per això els bombers demanen extremar la prevenció, sobretot tenint en compte que 9 de cada 10 incendis estan causats per les persones, la meitat per accidents o negligències.
0: Recordeu que ara mateix la població d'Òrrius al Maresme està confinada per un incendi que s'ha declarat a quarts d'una del migdia, vintena de dotacions treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria al costat d'un bosc i ara s'està treballant per evitar que es propagui més. Ara són les 2:17, les investigacions judicials al PSOE ja tenen la seva derivada catalana. Primeres paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de conèixer que l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació de la campanya dels socialistes catalans a les darreres eleccions al Parlament, les que van acabar amb la victòria de Salvador Illa.
10: I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
0: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i aquest matí en una conferència a Barcelona el president assegura que ningú doblegarà el socialisme. Laura Pons.
11: El que fa Salvador Illa és tancar files amb Pedro Sánchez. El president de la Generalitat ha deixat entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme a l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre la casualitat i la coincidència.
10: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. sabem distingir el que és una casualitat

0: del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som, que ningú es confongui amb això.
1: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Ahir mateix l'Audiència Nacional va demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Ho va ordenar el jutge Pedraz dins de la causa que afecta Leire Díez. El que vol Pedraz són els contractes, les factures i les despeses de propaganda, publicitat i de serveis electorals que es van fer servir durant la campanya del 2024. Pedraz ho demana. Això sí, no detalla la relació amb la trama.
2: L'oposició ja demana explicacions al PSC, ho fan Junts i el PP, i no només per aquest requeriment de documentació de la campanya de les catalanes de fa dos anys, sinó també vol més informació a l'oposició sobre el viatge que l'estiu passat va fer Illa a la Xina. Per què? Doncs perquè allà es va signar un contracte amb Huawei i aquesta empresa apareix al sumari de Zapatero. En concret, hi ha dos contractes amb l'empresa de les filles amb aquesta Huawei. Però, Laura, el jutge no cita enlloc en el seu sumari ni el viatge a la Xina, ni a Illa, ni a Huawei. No hi ha cap relació d'això amb Zapatero.
1: El que fa l'oposició és un totum revolutum, vincula la investigació de Zapatero amb el viatge d'Illa a la Xina i els contractes que va firmar amb Huawei, i també posen al mateix sac el cas de Leire Díez i aquesta informació que el jutge Pedraz demanava al PSC per la campanya de fa dos anys. Per això tant Junts com el Partit Popular volen que Illa comparegui al Parlament per explicar-se.
3: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta, i a la pràctica la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos.
4: Si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i, per tant, veurem si està fonamentat o no està fonamentat. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
1: Són Josep Maria Cruzet de Junts i Santi Rodríguez del Partit Popular, tots dos en una entrevista al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
2: I atenció als efectes que pot tenir una altra decisió judicial, en concret del Tribunal Constitucional, ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat el 2015, després que la impulsessin diverses entitats que ja avui han convocat una concentració.
5: Sí, segons càlculs de les entitats socials, la mesura ha beneficiat a més de 100.000 famílies i ha evitat 200.000 talls de llum. Durant anys, aquests pagaments de la gent que no podia fer front a les factures ha generat un deute de més de 40 milions d'euros que s'ha repartit entre Endesa i les administracions, i tot plegat gràcies a una ILP que va reunir 150.000 signatures i que el Parlament va aprovar per unanimitat, que impedia que es tallés els subministraments bàsics a les persones que tenien un certificat de vulnerabilitat encara que no ho paguessin. Tot plegat fins ahir, que el Constitucional va anunciar que tomba aquest punt de la llei.
2: A partir d'ara què? Totes aquestes famílies vulnerables que no poden pagar, ara se'ls tallarà a la llum?
5: No, encara no, perquè ara mateix hi ha un escut estatal, les bonificacions extraordinàries via decret del Bo Social, que estaran vigents fins al 31 de desembre, i hi ha aquí una prohibició explícita de talls de subministrament. Si aquest decret no es renova, les famílies vulnerables es podrien veure completament desemparades, i si no tenen el Bo Social actiu i tramitat, també queden exposades. De fet, segons dades de l'Estat, a Catalunya hi ha 185.000 llars que reben aquest Bo Social elèctric, però la Generalitat calcula que hi ha gairebé 1,5 milió de persones que pateixen pobresa energètica. Malgrat tot, fonts d'Endesa, que hem consultat aquesta redacció, ens diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata en relació als subministraments, que actuaran amb molta cautela i en coordinació amb la Conselleria de Drets Socials.
2: Per cert, el govern català què hi diu d'aquesta decisió del Constitucional?
5: De moment, poca cosa. Des de la Conselleria només ens diuen que estan estudiant el contingut de la sentència del Constitucional i que no es prendrà cap mesura en calent més enllà de potenciar el Bo Social de l'Estat. Les entitats reclamen ja una reunió urgent. Josep Babot, d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
6: Reclamem al Departament de Drets Socials que convoqui urgentment la taula de pobresa energètica i impulsi mesures immediates per evitar nous talls i més patiment social. Continuarem mobilitzades perquè l'accés a l'energia sigui garantit com un dret i no com un privilegi.
5: De moment, aquesta tarda a les 6, les entitats socials que van promoure aquesta llei i que van aconseguir que s'aprovés al Parlament han convocat una concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Gràcies, Oriol Soler.
5: A tu, fins ara.
2: Dos minuts i tornem.
7: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
8: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
15: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
2: 5 minuts i seran 2:15. A poc més de 10 dies de la visita del Papa a Catalunya tenim els detalls del macrodispositiu de seguretat. Si ja per la visita d'un cap d'estat les mesures són extremes, pel cap de l'Església encara ho seran més. Hi haurà més de 6.000 policies de 7 cossos diferents, també de la Policia Vaticana, i atenció perquè es blindarà totalment la circulació de persones en 9 illes de l'Eixample durant gairebé 24 hores. Només hi podran circular els veïns i amb restriccions. Andrea Villori, el moment més crític serà quan Lleó XIV circuli amb el Papa mòbil obert cap a la Sagrada Família.
1: Exacte, un trajecte que farà pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família. Tot el recorregut estarà tallat i la gent que vulgui veure'l haurà de passar controls de seguretat a primera hora del dia. També revisaran edificis i balcons del voltant i quedarà blindat l'accés a les 9 illes del voltant de la Sagrada Família. Es considera el lloc on el Papa estarà més exposat. Per preparar-ho allà, a l'entorn del temple, els talls poden començar, Joan, dilluns mateix per muntar l'escenari. També hi haurà limitació de circulació als voltants del Palau Episcopal, on dormirà el Papa i la catedral durant més de 48 hores, entre el dia 8 a la nit i el dia 11 al matí. En tots dos casos, els veïns podran passar, però hauran d'ensenyar algun document que demostri que viuen allà.
16: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya.
1: És la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha explicat també que els Mossos dirigiran tot aquest dispositiu des de la seva seu central a Sabadell. Des d'allà coordinaran, per exemple, les càpsules de seguretat que traslladaran les autoritats, que tallaran el trànsit, controlaran l'espai aeri o fins i tot patrullaran internet per evitar ciberatacs en les telecomunicacions.
2: Andrea, qui ho vulgui seguir, com ho podrà fer?
1: Doncs podrà seguir-ho al carrer Rosselló amb Marina, amb Avinguda Gaudí o amb Lepant per veure-la en directe. Si no, també podran fer-ho a través de dues macropantalles que s'instal·laran a l'Arc de Triomf i a la plaça de les Glòries. I si no, doncs en algun dels actes que té el Papa previstos, per exemple, a l'Estadi Olímpic o a Montserrat, però per anar-hi caldrà estar acreditat perquè en tots dos casos es tallarà l'accés a la muntanya.
2: Gràcies, Andrea. I ja hi ha més de 700 botiguers de barri que s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. No els quadren els números de la botiga i per complementar ingressos dediquen part de la seva jornada a fer de repartidors del gegant de comerç electrònic. Per tant, els botiguers que molt probablement han perdut vendes per culpa d'Amazon ara es veuen abocats a treballar per ells. És una informació que teniu detallada a sercatalunya.cat i que han elaborat en Pol Valero i en Pau Puig. Què tal, els dos? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Hola.
2: Pol, cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients finals que són veïns a un radi de 200 metres.
17: Sí, és el cas de l'Elisabet Agustí, que té una joieria a Castellà del Vallès.
18: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
17: Ara, cada migdia reparteix uns 60 paquets, però diu que per Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
18: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
17: O el cas d'en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
19: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
17: I ell el que fa és posar un cartellet, tancar la botiga i fa escapades de 15 o 20 minuts per repartir els paquets.
2: Però no només passa amb Amazon, hi ha molts botiguers que han convertit el seu local en punts de recollida de les compres que els veïns fan per internet. Pau, posa'ns exemples.
20: Reben paquets, per exemple, de Shein, Vinted o Wallapop. Molts són estancs, copisteries o botigues d'electrònica.
21: Belluguem només a Impost al mes uns 2.000 paquets. Des de segur, igual uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
20: Això sí, les botigues cobren entre 15 i 40 cèntims per paquet. Algunes ho fan més aviat per la publicitat.
22: Ja que estan aquí, com també tenim, per exemple, loteries, doncs vinc a buscar un paquet. Ja que estic aquí, posa'm un euro de Bonoloto.
20: Tot i que a vegades admeten que entorpeix el seu negoci principal.
23: Por lo que te dan, no... A veces más mal de cabeza, a veces que otra cosa.
20: Les empreses de paqueteria assenyalen que el sector creix perquè el client cada vegada demana més flexibilitat.
24: Aquest creixement no és casual. Avui, a Espanya, al voltant del 64% dels compradors en línia ja utilitza algun punt de recollida o locker i prop del 45% opta directament per aquest tipus de solucions en les seves compres habituals.
20: És Marc Vicente, conseller delegat d'Impost Iberia.
2: Gràcies, Pau i Pol. Ho teniu tot a sercatalunya.cat. I ara anem pels esports. Roda de premsa avui de Xavi Pasqual, en què ha explicat per què marxa del Barça a final de temporada. Xavi Seisó, bona tarda.
25: Bona tarda. Xavi Pasqual diu que no marxa per cap guerra, amb el club ni amb la direcció tècnica. Afirma que pateix molt quan perd i que aquests mesos ha tingut un desgast molt gran.
26: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
25: Pasqual diu que ara no toca parlar del seu futur, que el situa, recordem, a Dubai amb un contracte que triplicaria el seu sou actual al Barça.
2: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu, actiu aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que confina ara mateix aquesta població de 1.000 habitants amb 22 dotacions dels bombers treballant-hi a aquesta hora. Tornem demà. Que vagi bé.

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
5: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética.
6: 20 años construyendo juntos. Obramat.
7: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
8: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: ¡Valorado!
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
11: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
11: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
3: SER Catalunya.
0: Bona tarda, Eric.
12: Hola, bona tarda.
0: Malgrat que ja portes 12 anys al capdavant de la llibreria Documenta, tu continues considerant-te un aprenent de llibreter?
12: M'agrada molt firmar com a aprenent de llibreter perquè jo encara tinc al costat, tot i que està jubilat i ve de tant en tant i passa per la llibreria, a un dels dos fundadors de la Documenta, que és en Josep Cots, que és qui em va triar i em va fer que fos jo el que mirés de continuar el projecte, la Documenta, després dels seus 40 anys inicials que havien portat ell i el Ramon Planes. I com que ell és encara molt present a la llibreria, sóc aprenent d'ell. Però a part, les llibreries tenen una cosa que és propi del negoci de cara al públic, és que et troba gent molt interessant quasi tots els dies. Gent que et dona una petita conversa de 2 minuts o de 10 i t'expliquen coses meravelloses de la vida que han passat o de llibres que han llegit o de... I sempre estàs aprenent dels altres. I així que vaig començar a firmar així, quan vaig començar la Documenta ara fa 12 anys, mira, ahir feia 12 anys que vam obrir la Documenta a Pau Claris, jo portava 3 o 4 mesos més abans.
0: Sempre al juny, oi? Tant la Fundació com la Refundació han sigut al mes de juny, la Documenta.
12: No, som uns patates, i ja quan el Josep i el Ramon van obrir la Documenta al 1975... la van obrir un 9 de gener.
0: Ah.
12: És a dir, un 9 de gener vol dir que ja has fet tota la venda de Reis i de Nadal i tu, doncs, obres, quan els altres ja ho han venut tot, tu obres a veure què pesques, no? Van ser problemes en aquell moment, pues, com passa quan obres un negoci o reformes una casa o tal, no? De que tu creus que arribaràs el dia 15 de desembre i la realitat et porta al 9 de gener. I el 27 de maig vam obrir la nova Documenta sabent que vam haver de decidir si fer-ho abans o després de Sant Jordi, i la realitat es va obcecar fent-nos veure que havia de ser. De fer el Sant Jordi a baix, a la Documenta de Cardenal Casanyes, i tancar dues setmanes per poder fer una mudança de llibres i acabar de muntar-la aquí dalt, i obrir de manera bastant, diguem, a mig muntar, la llibreria que ara està aquí a Pau Claris.
0: Déu-n'hi-do, he dit sempre el juny i ni una ni l'altra, eh?
12: Bueno,
0: el gener
12: quasi,
0: i el maig. Que per explicar la teva història com a llibreter ens hem de remuntar l'any 2013, que és quan el Josep Cots
1: obre un procés de selecció per triar un successor de la llibreria Documenta, que m'han dit que aquell procés va ser, en riu-te en tu, del càsting d'Operación Triunfo, que va ser bastant heavy. I què va veure en tu, el Josep Cots, per dir, ets tu la persona idònia?
12: Això, clar, la pregunta només te la pot respondre en coherència i realitat en Josep.
1: Segur, no? Que ho heu parlat alguna vegada.
12: Jo era client de la llibreria. Jo era una persona que hi anava sovint, herència també de la meva mare, perquè ella era clienta d'allà, i per tant el Josep em devia conèixer com a client de coses bastant eclèctiques. Vull dir, jo podia comprar una novel·la o comprar-me el diccionari filosòfic Ferrater Mora en 4 volums, no? I suposo que això li va fer pues, dir, mira, aquest és tal. Però després, jo crec que amb el Josep és una cosa molt... que jo valoro o explico, dius, el Josep i jo som socis i, per tant, estem casats amb un contracte matrimonial que és la llibreria, amb unes accions repartides, un 50%, les coses importants encara les hem de parlar, però... i ens apreciem molt, jo crec que ens apreciem moltíssim, ens valorem molt una a l'altra, però, per exemple, mai hem dit, anem a dinar amb les famílies. En tots aquests 14 anys hem dinat junts, la meva família, diguem, directa, la meva parella i els meus dos fills, i el Josep i la seva companya, la Lídia, un cop, i perquè ens van trobar casualment en un estiu al nord d'Alemanya, al costat d'Hamburg.
1: Ja és casualitat, també.
12: Bueno, era aquella època del post-Covid, no podies anar a molts llocs, el Josep és molt viatger, jo també, potser aquest és un motiu també de trobar-nos a gust, i estàvem allà a Lübeck, a la vora de casa del Thomas Mann, i allà vam dinar, perquè clar, estàvem els dos al mateix dia, al mateix lloc, era bastant lleig de saludar-nos i no fer alguna
1: clar,
12: cosa més.
1: Si passa al Born, i, encara, però a Lübeck...
12: Sí, trobar-te a Lübeck va tenir aquest punt màgic de dir, i és l'únic dinar que hem fet fora de l'estrictament ser els llibreters que tenen un negoci comú, i doncs hem dinat junts, i hem esmorzat, i hem fet reunions, i hem fet cafès per debatre coses importants de la llibreria, per coses bones i per preparar el 50. Però, alhora, allò dius... fora d'això, no. Però, doncs, amb la figura del Josep, doncs, jo considero que encara sóc un aprenent.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del llibreter i president també del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric de l'Arco.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Eric de l'Arco amb Voglio Vederti Danzare, de l'italià Franco Battiato, que és un tema publicat l'any 1982, que es veu tota una oda a la dansa en general i concretament a diversos balls d'arreu del món. I, ostres, Eric, aquest matí he mirat el videoclip, per curiositat, i encara no tinc clar si és el millor o el pitjor que he vist a la meva vida, perquè... vist des del 2026, sembla fins i tot el making-of del comunicat d'un portaveu d'un grup terrorista.
1: Per mi...
0: surt ell allà amb unes parets guixades per darrere, vestit com de paramilitar, ballant amb desgana. No sé com ha envellit bé el Battiato i aquest videoclip.
1: Battiato, per mi, representa aquest personatge que... Clar, tu penses, l'any 82 jo encara no la podia haver escoltat, aquesta cançó, perquè jo tenia 7 anys. I probablement aquesta cançó va quedar bastant fixada durant bastant de temps amb la versió castellana, perquè aquelles coses que passaven tant en els 80 i els 90 que els cantants italians traduïen les cançons al castellà, llavors feien l'Eros Ramazzotti cantava en castellà, el Battiato tenia Yo quiero verte danzar, era la versió que es va escoltar aquí, que van fer el videoclip també, no sé quin recordo més. Total, que jo veia aquell paio i jo crec que m'identificava perquè... A veure, jo, amb la meva adolescència, probablement m'he considerat una persona, pues, un noi poc atractiu, no? En aquell moment en què tothom a l'escola, pues, busca qui són els més guapos, més tal, pues, jo probablement o buscava ser una mica més estrambòtic i m'agrada portar la gabardina, o així, cap a l'adolescència. Doncs, veure un paio com el Battiato et referenciava a dir, mira, aquest tio és com jo, porta ulleres, és prim, no té cap gràcia a la cara i tal, però té un atractiu que em pot reconciliar amb mi mateix, eh? I t'ho parlo ara des d'una persona de 50 anys que s'analitza quan era adolescent. Jo sé que aquesta cançó em va agradar molt i després m'he anat trobant, per exemple, que el meu germà té 3 anys més que jo, menys que jo, el Víctor, també té per Franco Battiato un apreci i el segueix, no? Per tant, per mi Battiato és això, no? De reconèixer-me amb una altra persona que triomfa amb un físic que pot ser paral·lel al meu. I jo canto fatal, no tinc cap gràcia cantant, sóc horrorós, per tant...
0: Tens el flow, no?, que és l'aura aquesta, no?, que avui dia està molt més valorada. Ara vivim en l'etapa esplendorosa del feapo, que es coneix, que és... Els sexis no són els més guapos, sinó són els que tenen alguna cosa.
1: Bueno, jo buscava tenir alguna cosa en què no sabia quina era, i llavors Battiato em representa això. A part que és una cançó preciosa que té... Quan encara no entens ben bé de què van les coses, referències a Ràdio Tirana, l'any 82 o 90... Estàvem parlant de més enllà de la frontera de l'Europa occidental, era llunyà, era un punt en un mapa on no podies arribar. Si Albània era el lloc més llunyà on podies pensar d'anar, perquè era més enllà que qualsevol altre país de l'est, no? Per mi Battiato

0: ser Albània era el lloc més llunyà on podies pensar d'anar, perquè era més enllà que qualsevol altre país de l'est, no? Uh-huh. Per mi va tirar tot això, i després una persona que transmet una coherència en si mateix. No sé si ho és, no l'he entrat a analitzar, però per mi representa una mica això, i tot junt fa que aquesta cançó m'agradi molt d'escoltar-la i tenir-la a les llistes de favorites, de les meves més cançons que em porten a mi, perquè em dona bueno, totes les cançons que escoltarem avui m'ho fan, no? Però vaig dir tot això, una autenticitat, un videoclip que dius, bueno, i això, qui va gravar-ho i qui li va donar... Però bueno, estem parlant de l'any 82, i després pots anar escoltant altres cançons d'ell, i encara que no entenguis ben bé què està dient, connecta molt amb un personatge que sembla que tingui molta dignitat a mi mateix.
1: Que ara deies això de quan eres adolescent, que sí, buscaves l'autenticitat, tu ja la tens, perquè ets pèl roig, i un pèl roig sempre és autèntic.
0: No.
1: No?
0: No, jo no sóc pèl roig, jo sóc tenyit.
1: Ets tenyit?
0: Sóc fals de dalt a baix. Jo tinc el cabell blanc...
1: Aquí,
0: i
1: tenim,
0: estat...
1: aquí tenim l'autenticitat, okay, aleshores.
0: T'he pillat. El meu fill és pèl roig, i llavors... El meu fill és molt pèl roig, d'aquest color que tinc jo ara.
1: Però
0: llavors,
1: tu no?
0: Jo no, jo mai.
1: Si tu ets moreno...
0: La barba era pèl roja, una miqueta, amb punts pèl rojos, i jo era un castany clàssic d'això. I pues, va ser just després de la pandèmia, vaig començar a dir, sí, el meu fill és pèl, Guillem és super pèl roig. I vaig dir, jo vull ser com el meu fill. I vaig anar a veure el meu barber, em va dir, jo això no ho sé fer, tal, i vaig acabar a la perruqueria on va la Marta, la meva dona, la meva companya, i que el Guillem també s'ha anat al cabell, i diu, tu pots fer-me el color del Guillem? Va dir, ho podem provar. I sí, des de llavors vaig a l'Anabel un cop al mes, entenyeixo la barba i entenyeixo el cabell.
1: Doncs mira, jo ara tinc aquí un bloc de preguntes sobre si t'havien discriminat per ser pèl roig, que ja me les puc carregar.
0: No, m'han discriminat per portar... Bullying, jo no recordo haver patit bullying a l'escola, eh?
1: Jo t'he de dir que aquest matí, quan, no et diré aquí de la redacció, però hem dit, avui ve l'Eric de l'Arco, i ha buscat una foto i ha dit, hòstia, és pèl roig, toca't un botó. I li dic, però per què m'he de tocar un botó? I diu, quan veus un pèl roig t'has de tocar un botó. I dic, què és aquesta mística al voltant de l'univers pèl roig?
0: No ho conec, però els pèl rojos tenen una identitat de grup bastant important. Jo aquest estiu vaig comprar una samarreta que deia Justícia pels pèl rojos, en anglès que posa Justice for Gingers, i de tant en tant me la poso i és una manera de cuidar... La gent li fa molta gràcia, perquè, clar, llavors, i n'he comprat doncs, per altres companys llibreters, com la Fe de l'Expulsada, o per l'Eugènia Brogi de l'altra editorial, que ja sí que són pèl roges. Crec que són de veritat, jo m'ho crec.
1: Home, l'Eugènia sí.
0: L'Eugènia sí. I per tant, li vaig fer arribar també... Doncs, tothom té una samarreta de justícia pels pèls rojos, repartida d'una cosa que vaig veure aquest estiu. I suposo que això vol dir que entre ells es senten que han patit per ser pèls rojos. Pues. I el meu fill, tot i que et fa ser peculiar en un entorn. Hi ha moltes maneres de ser peculiar. Jo, per exemple, sóc estràbic i tinc un ull que se'n va cap amunt, cap a baix. Mai ha estat tampoc una font de... Com que no em veig a mi mateix la major part del dia, no, però sí que, clar, quan era petit m'ho preguntant què passen els ulls, no? Jo, els nens sempre veuen la diferència i pregunten sense cap embut, fins a l'adolescència, pregunten què et passa, perquè ets així, què tens, no? I, clar, jo era conscient de que la meva mirada no era com la dels altres. Després he descobert, a més, que això m'implica que no puc veure ben bé en tres dimensions, o altres coses que he anat descobrint ara en els darrers anys que em defineixen com a persona que jo no sabia que jo, per exemple, era afantàstic, que vol dir que quan tanco els ulls no veig res. Per mi era lo normal, i l'altre dia parlant amb la meva filla i descobrint aquest món, em vaig descobrir que molta gent, quan tanca els ulls, pot imaginar un objecte, una poma, perfectament. Jo, quan tanco els ulls, no puc imaginar res.
1: I això és per l'estrabisme?
0: No, això és per una altra cosa.
1: Ah, val.
0: Però són coses que
1: sí.
0: Tu arribes als 50 anys i de cop descobreixes... Quan tinc 40 descobreixo que soc monocular, que vol dir que miro amb un ull o amb un altre i que la resta de gent mira amb els dos ulls alhora. No ho havien explicat ben bé clarament mai. I l'altre dia, fa 3 o 2 mesos o així, vaig descobrir que era afantàstic, que el 90% de la població pot veure coses tancant els ulls, visualment pot veure-ho, i que jo quan tanco els ulls no veig res i que començo a pensar conceptualment. I jo pensava que a tothom li passava. Fins que l'altre dia em va dir, no, hi ha gent que pot comptar ovelles perquè les veu. Dic, jo és que mai he vist les ovelles. I diu, ah... Però ho he descobert ara, saps? Que és molt...
1: Vas descobrint coses.
0: La vida és això, descobrir
1: particularitats. Que tornant a Franco Battiato, tu aquesta cançó la vas descobrir gràcies a l'algoritme dels anys 80, és a dir, a una persona que va dir aquesta cançó mola i fem que...
0: Jo crec que als 80 passava una cosa, o als 90 encara, que tu engegaves televisió, la televisió, i hi havia una gent que

0: podies fer-ho a la ràdio, eh? Però jo crec que aquesta és una cançó de videoclip. Per això érem tan importants els videoclips, no? Llavors, a unes hores determinades dels dissabtes hi havia programes de música. I tu posaves i escoltaves allò i veies aquell videoclip i et quedava molt fixat. Per això era tan important els videoclips. Ja era l'època dels grans videoclips, quan el Michael Jackson feia uns videoclips que costaven milions i milions de dòlars, no? Jo crec que a Batlleto el vaig descobrir per aquest videoclip que hem començat tu comentant, de dir, és superpeculiar aquest videoclip, perquè no té cap mena de, en principi, de plasticitat, de, i la té, eh? Però tu el mires i dius, de veritat, això. Jo crec que el Batlleto el descobreixo a la tele, per això, perquè m'identifico amb la imatge d'ell física.
1: Però perquè hi ha un senyor que decideix que aquesta cançó mola i que s'ha d'emetre, sí, perquè ho veieu, que això és l'algoritme antic, no? Sí, que, no, sí, el que sí, tenim, sí, ara, i que crec que és una de les funcions del llibreter, ser un algoritme antic. O sigui, una, clar, persona que tu li dius, mira, a mi m'agrada això, això i això, i et digui, doncs mira, aquest llibre et pot agradar.
0: Clar, i és una de les gràcies que té. La primera selecció que fem als llibreters és el que comprem, és a dir, es publica molt, això ho hem sentit molt, es publica molt i tal, bueno, està molt bé, sí, no ens afecta.
1: Intentarem evitar-ho, jo ja ho he intentat.
0: Sí, però no, es publica molt i en certa manera ha de ser així. Hi ha un llibre de l'Orlando Figues que explica que al segle XIX, quan s'inventa el ferrocarril i s'implanta, els editors comencen a veure que el llibre que publiquen a París pot arribar el mateix dia a Lió o a Berlín, perquè el tren, el que passa a ser 3 setmanes de carruatge és 12 hores de tren. I es comença a publicar a unes quantitats molt importants perquè es pot fer una distribució eficient. O sigui, aquí la cadena del llibre té a l'editor, però hi ha una figura intermitja que s'ha de valorar molt, que és el distribuïdor, que és que fa arribar el llibre a tot arreu on ha d'arribar. I ha de fer-lo arribar on ha d'arribar i ha de fer que no arribi per no malgastar recursos on no ha d'arribar. I al llibreter tenim aquesta tasca quan de triar entre tot el que es publica el que creiem que interessa a la nostra parròquia. Nosaltres, de tot el que es publica a Espanya en un any, nosaltres arribem a tenir 10.000 títols diferents en un any a la llibreria.
1: I quants us podeu llegir, els de
0: no,
1: l'equip?
0: No, tu pots ser llibreter sense llegir, perquè...
1: Sense llegir res.
0: Tu podries ser, sí, perquè tu dius, mira, arriben 10.000. Un llibreter que llegeixi molt pot llegir 60-70 llibres l'any. Tu divideixes 60-70 entre 10.000 i és el que en matemàtiques en deien, això és despreciable. Per tant...
1: residu.
0: Sí, és tendeix a zero. Per tant, un llibreter només d'escoltar de tal i qual podria... Però el problema és que els llibreters ens agrada llegir. Si no, no ens hi ficaríem. Perquè no és pel sou, no és per fer-nos rics, no és per les hores que dediquem, és perquè al final tenim un amor, com els editors, per un objecte, que és el llibre, que ens roba l'ànima. I això ens fa poder dedicar 7, 8, 9, 10 hores diàries a estar a la llibreria i acabar i no estar cansats realment mentalment si gaudeixes de la llibreria, no? I això ens fa ser llibreters. Una primera feina que tenim és triar entre aquests títols, doncs, quins volem llegir, quins ens poden agradar a nosaltres, i després estar molt al tanto dels altres, què pot interessar al nostre públic en general que ve a la llibreria. Llavors passen coses com et demanen, és que m'agrada aquest llibre, i llavors de tot el que has sentit, de el que has llegit, de, sobretot de tot el que hi ha, pots referenciar i dir, mira, prova aquest, prova l'altre, jo crec que aquest et pot agradar. I amb això anem construint el nostre diàleg continu amb els clients.
1: Senyor president del Gremi de Llibreters, hi ha bon rotllo entre llibreters?
0: Entre llibreters jo crec que sí. Som una professió. Mira, a mi cada dia em ve gent a la llibreria que em diu, mira, vinc de la llibreria X, però podem dir les més properes, eh? Vinc de la Obaga, vinc de la Laie, vinc de la Ona, vinc de la Central, vinc de la Casa del Llibre, vinc de la Bacus... que he preguntat per un llibre, ells no el tenien i m'han dit que la Documenta el teníeu. I això passa sovint, vull dir, cada setmana és 12-13 persones que passa això. I nosaltres fem el mateix, anem enviant la gent perquè no podem tenir tots els llibres. Si deien que cada any es publicant 60.000 llibres, que jo cada any tinc 10.000 novetats i que es van renovant contínuament el que tinc a fons a la llibreria, és impossible, amb una llibreria que té 18.000 títols diferents, poder-ho tenir tot. Llavors, l'opció inicial és dir, escolta, jo te'l puc demanar i tenir-lo un 2-3 dies a la llibreria, però jo no, és que ens passa a tots, eh? L'haig de regalar demà. Dic, bueno, clar, jo per demà no te'l puc tenir, però miro, i com que tenim eines del Gremi de Llibreters i de l'agrupació de gremis d'Espanya que són molt útils, doncs podem veure què hi ha a la majoria de llibreries del nostre voltant, de tot Catalunya i de tot Espanya. I dic, mira, aquest llibre no el busquis més, no cal que el busquis, no el trobaràs, està esgotat. Això és una manera també d'ajudar molt.
1: O vés aquí i el trobaràs.
0: O vés aquí i doncs, nosaltres podem veure què té totes les llibreries del voltant, en la qual cosa dius, mira, jo no el tinc, però si baixes fins a l'Aie, el tenen. O diuen, vés allà i pregunta.
1: És que t'ho pregunto perquè he llegit una cosa que m'ha semblat molt bonica, que quan tu entres a Documenta i us traslladeu a Pau Claris,
0: sí,
1: el primer llibre que vau vendre va ser una llibretera que no era de les vostres.
0: Bueno, va ser... No, clar, va ser la Isabel Sucunza i va comprar San Manuel Bueno Mártir d'Unamuno.
1: Ja diu molt, no? És una declaració d'intencions, una benvinguda.
0: Bueno, és que és quan jo et deia això, no?, de que no cal llegir per ser llibreter, és com no cal creure en Déu per ser capellà, que San Manuel Bueno Mártir és això, no?, un home que és capellà sense creure en Déu per salvar les ànimes dels altres. Un llibreter també és això, no?, de vull ajudar la gent a poder trobar els llibres que li agraden i és una mica aquesta feina de petit capellà de parròquia, tens la teva parròquia. I l'Isabel, bueno, és que l'Isabel també, la història és molt maca, perquè jo penso que a l'Isabel jo li tinc molt d'apreci, és una llibretera de pro, i va ser una de les candidates també a portar la Documenta. S'ha de fer una cosa millor, és que es fa fundar la Caldés i li va donar un caràcter propi a una llibreria que potser a la Documenta no li hagués pogut donar el caràcter, perquè el projecte de la Caldés és un projecte molt maco, únic, i amb el segell de l'Isabel Sucunza. Jo, en canvi, sóc una persona que entro a la Documenta i no li dono un caràcter d'Eric de l'Arco, sinó que agafo el que és la Documenta i la perpetuo amb la modernitat. És continuar sent la mateixa Documenta d'abans amb petits canvis.
1: Ets un optimitzador.
0: Sí, ara ho parlava també amb la Ona, que és la persona que ens porta la comunicació a la llibreria, dic que jo me n'adono ara amb la vista enrere de que jo quan he fet coses normalment m'ha agradat estar amb entitats. Jo he estat a un grup de teatre de les Corts, que és del grup de teatre de l'Espiga de les Corts, que és una entitat de la qual vaig ser president, una entitat que ara és centenària. Per tant, ja era una entitat antiga on amb la Junta d'aquell moment li van donar un toc a la Documenta també. I em sento un continuador d'històries antigues. El Gremi de Llibreters és una entitat amb més de 300 o 400 anys. Vull dir, veig que acabo en llocs que tenen una història darrere i que m'agrada continuar-la sense donar-li cap revolució important, no? Sinó que tingui la continuïtat dins d'un món que va canviant.
1: Que tot això, Eric, ara està sonant de fons a Bruce Springsteen, suposo que ja l'has identificat, que em sembla que el Bosch és un connector també dintre del gremi de llibreters que hi ha molts fans del Bosch, no, aquí, que xerreu, perquè no estareu tot el dia parlant de llibres.
0: Bueno, hi ha un dia que va venir la darrera vegada que ha vingut el Bruce Springsteen a Barcelona, de cop ens vam adonar que ja en aquell estadi, amb un número limitat de persones, hi havia un grapat de llibreters que porten el Bruce Springsteen com a company de vida. Aquí hi ha des de casos molt, molt fans, com pot ser la Fe de l'Expulsada, que no es perd un i jo penso que és un dels seus leitmotifs quan parles amb ella de moltes coses. Però també hi havia el Xavi Vidal de la Noia Giu, hi havia l'Aitor de la Senda.
1: Us agrada el gremi?
0: Jo crec que sí, no és volgut perquè a cada un li arriba. A mi el Bruce Springsteen m'arriba quan jo tenia també a segon debut, devia ser. Havíem de fer un treball d'anglès que devia ser traduir una cançó per grups i a mi em va tocar amb una companya que del qual no he tornat a saber res més. Es deia Laia de Pena i que...
1: Estava escoltant Laia, enviar-li un WhatsApp o vés a Documenta.
0: I vés a Documenta. Però que recordo que en aquell moment ella es devia flipar molt amb el Bruce, jo no el coneixia de res. I arrel d'aquella cançó que vam fer, que no recordo quina era exactament, però em va quedar aquest senyor gravat i després em vaig comprar el disco de The River i a partir d'aquí m'ha anat acompanyant també, perquè també és un símbol de resistència. Sempre el Bruce ha tingut aquesta resistència a mantenir-se ferm quan una cosa no li agradava, quan una cosa tal, amb una nostàlgia del passat, però encarant el futur. I lliga amb això que dèiem, no?, del que és ser llibreter, del que és mantenir una història al llarg del temps. En Bruce és això, i continua fent-ho, no defrauda.
1: I al llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco hem trobat el Born to Run de Bruce Springsteen.

0: ara, Eric, ens comentaves com descobreixes el Bruce a segon de BUP. Tu, en aquella època, quines aspiracions professionals tenies?
1: Cap.
0: Cap ni una, eh?
1: No, jo a segon de BUP no sabia què seria ni res. Jo sé que arribo a tercer de BUP, jo anava als Salesians, a Sarrià. Clar, ara podíem veure quin tipus d'escola és. Jo en aquell moment era una escola fins al vuitè, només anava amb nois. I vaig estar bé, ni destacava per dalt ni destacava per baix, era bastant transparent, tal. A primer de BUP van començar a ser un curs mixt i començaran a entrar les noies, que per molts de nosaltres que veníem d'un món només de nois va ser una revolució, però bueno, eren poques i anaven molt disputades, suposo, i no sé, total, que quan arriba tercer de BUP jo vaig decidir que allò era molt, apretava molt i jo era un estudiant mitjà i vaig fer un canvi a un grau superior d'FP, d'informàtica d'equips, i allà vaig fer una cosa que m'agradava molt, vaig reafirmar que m'agradava molt tocar màquines. I després d'això vaig fer una enginyeria tècnica industrial i vaig començar a treballar amb el món de l'electrònica. Ho vaig passar molt bé durant molts anys, perquè estic parlant que això és l'any 94 fins a l'any 2014.
0: Que et converteixes en llibreter.
1: Que em converteixi en llibreter.
0: Amb 38 anys.
1: Sí.
0: Que el canvi és molt gran. O sigui, passar de l'electrònica a...
1: Però per mi no és un canvi, perquè jo, en tot aquest temps, jo des de l'any 94, que ja estava fent el 94, que estava fent la carrera, el 95, fins al 2008, vaig anar cada any duent a la Facultat de Filologia, aquí a la plaça de la Universitat, cada any buscant els professors que m'interessaven més de coses molt variades. Havia fet cursos de literatura antiga, on es feia coses de al voltant de l'Antic Testament o coses així, amb el Forcano. Havien fet literatura medieval portuguesa amb el Basilio Losada. Havia fet cursos de cinema amb la Mercè Coll.
0: Sí, t'interessava ja el tema.
1: Jo m'ho passava molt bé. Sí, no, una cosa no em treia l'altra. Suposo que això també li va interessar al Cots quan va buscar un llibreter nou per la Documenta, no? I el que ara, dit d'una manera, seria un cercador d'humanitats. Per això, després, quan vaig decidir estudiar de veritat, l'any 2006, vaig començar a fer el que seria el segon, el grau superior, no sé com diria, tenia un altre nom, el segon cicle de teoria de literatura i literatura comparada. Em vaig adonar que, passada d'anar duient el que m'agradava a fer una cosa arreglada, hi havia un salt, perquè llavors et tocaven les coses que t'agradaven i les que no t'agradaven gens. I llavors va néixer la meva filla i entre tot una mica vaig deixar d'anar duent i em vaig matricular a Humanitats a la UOC, que hi vaig acabar després de 10 anys. O sigui que sempre he tingut un tarannà de m'agrada molt la part d'enginyeria creativa i m'agrada molt llegir, en general sense un tema concret.
0: Però quan tu t'assabentes que el Josep Cots busca una persona, ho veus claríssim?
1: Ho vaig veure claríssim. Sí, jo aquell dia recordo, aquesta història explica moltes vegades, estava a casa, això va sortir encara, tots teníem Facebook, i ja vaig veure a Facebook, llibreria emblemàtica, busca llibreter jove, una cosa així, està penjat a la llibreria a l'article, i el va fer l'Albert Forns, que a més és Premi Documenta.
0: Sí, sí.
1: I aquella tarda vaig agafar la Mariona, que ja tenia, pues,
0: la teva filla,
1: 5 anys, sí, la Mariona, i vaig dir, Mariona, vine, que anem a... No vaig dir res a la Marta, la meva companya, vale, per no crear expectatives de coses, dir que estàs loco, i vam anar els dos, recordo molt bé, vam anar, està el Josep, no hi és, vam esperar asseguts davant, com una pel·lícula de neorealisme italià, vull dir, els dos asseguts al terra de davant de la Documenta, a la botiga de davant, i quan va arribar el Josep, li dic, mira, Josep, acabo de llegir això, ho he vist claríssim i t'ho dic. A partir d'aquí decideix tu, evidentment, però tal. I a partir d'aquí, jo en aquell moment em va semblar que era un procés molt llarg de selecció, però clar, si això devia ser el novembre, al desembre ja estan fent tots els plans i al gener ja teníem decidit que fèiem el trasllat de la llibreria i que tiràvem endavant el projecte, van ser 2 mesos tot allò d'aquest procés.
0: I quan li dius a la Marta?
1: No me'n recordo. Això no ho recordo, però home, va ser en algun punt intermig de tot això, quan el Josep em devia dir que sí. Sí, quan ja estava tot...
0: Si tu fas el procés de selecció...
1: És que va durar molt poc,
0: en
1: això.
0: En secret?
1: No, en secret no. Jo vaig dir, bueno, el Josep em devia dir... vine a parlar-ne. Doncs devien ser 2 setmanes després o 3. No. O sigui, això sí que ho he oblidat. O sigui, aquestes coses que recordes... Jo recordo que li vaig dir i que li vaig preguntar perquè parlant del Josep, el que implicava la llibreria. No tant a nivell econòmic, sinó a nivell de que tu arribes a la llibreria a les 10 del matí i d'allà surts quan surts. Vull dir, tanques i encara has de fer caixa, endreçar-ho tot i tal. I per tant, era un canvi de vida d'una persona que sortia de casa. Jo sortia a les 7 i mitja del matí per entrar a treballar amb un cadet reixac, amb un polígon industrial, a les 8 i mitja, a la quarta nou, i sortia allà a les 6 i mitja, 7. Ara sortiria més tard i amb més dificultats per complir uns horaris familiars.
0: Per conciliar.
1: No? Sí, sí. I per tant, vam parlar-ho a casa. No va ser un sí al Josep sense haver-ho consultat, però el procés previ no vaig... A mi em costa molt compartir coses que estan en procés i que no saps si sí o si no fins que no estan, perquè llavors em genera unes preguntes que no, fins si no tinc clar què em dirà, què passarà, no vull estar amb expectatives a fora al meu voltant, no? Però això sí que ho he fet sempre, no sóc de compartir les coses fins que no sé que estan bastant avançades.
0: I així va ser com l'Eric de l'Arco va fer el paso.

0: llapis a memòria del llibreter i president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric de l'Arco. També hi hem trobat a un dels reis del country, com va ser Marty Robbins, amb la cançó El Paso, que és un tema publicat l'any 1959, que tracta de la història d'un cowboy que, déu-n'hi-do, per amor, la traca que li ha a l'home, eh?
1: Bueno, clar, però això, la història en si, que després les cançons de country tenen aquest fet de que sempre expliquen històries, moltes vegades històries molt personals i posades en la veu del cantant, però moltes vegades el cantant interpreta com si fos un actor el personatge d'aquesta cançó que està cantant, no? Llavors, això els dona una vida, lliga molt, suposo, amb la gent d'aquell país, dels Estats Units, que ho poden viure com històries molt personals, no? A mi em porta, el Marty Robbins era el cantant favorit de mon pare. Mon pare, que ara fa 12 anys, 12 o 13 anys que va morir.
0: Sí, va ser quan obres la documenta, més o menys.
1: Sí, en certa manera, hi ha una història que no acabarem mai. Però sí, mon pare era un escriptor, mon pare escrivia, era periodista, havia treballat a La Vanguardia i al Solo Moto i al Solo Auto, era periodista esportiu de motor. Ell era especialista en Fórmula 1, va ser un dels primers periodistes que va treballar seriosament la Fórmula 1 a Espanya. Havia fet llibres sobre l'esport del motor, havia fet, que es deia, una revista Quatro Tiempos i un llibre que es deia Quatro Tiempos. Això ho feien a casa. A casa meva hi havia aquesta editorial i el meu pare s'hi va dedicar. Després va ser periodista amb el grup Solo Auto, Solo Moto i va seguir tot el campionat de Fórmula 1 molts anys, el de motos uns anys. Però el meu pare, quan tenia 40 anys, li van diagnosticar Parkinson. I el va acompanyar fins als 65, que va morir. Llavors, pues, als estius, amb el meu pare, la meva mare, el meu germà Víctor i jo, fèiem un viatge a l'estiu que era acompanyar el meu pare a dos grans premis. Normalment eren Alemanya i Àustria o França-Anglaterra. I mentre ell feia la feina, nosaltres pues, viatjàvem, anàvem en cotxe, fèiem grans trajectes en cotxe i tenia les cintes de... Feia dues coses, ell. Una, posava cintes gravades de la tele de pel·lícules que li agradaven molt, de l'Oeste també, i sentíem la pel·lícula sencera amb àudio, i sabíem els llargs. I l'altra cosa que feia i tal era tenir unes cintes de cançons de country i aquesta, el Marty Robbins, que havia estat un corredor de cotxes també, perquè jo veia lligant per ell, que per ell era molt important, era el seu cantant favorit. I llavors això crea un lligam a casa, que penso que aquí també amb el meu germà el tenim molt fort, de dir, quan sents Marty Robbins et porta molts records i ens crea un lligam a ell i a mi molt important, penso que el mantenim. I passen coses, com un dia estàs veient una sèrie que t'agrada molt com Breaking Bad i l'últim capítol de Breaking Bad comença amb aquesta cançó.
0: Uf, t'agafa amb la guàrdia baixa,
1: i,
0: això.
1: No, però és que a més el tio, el protagonista, ara me'n recordo com es diu, però això...
0: El Walter White.
1: El Walter White agafa, està en un cotxe, agafa la ràdio, obre la cinta de casset que té, que era la mateixa cinta que tenia mon pare al cotxe, i la posa i sona la cançó. No? Llavors dius, bueno, em vaig enviar el WhatsApp a tota la família i tot, però notes que són aquests vincles que tens familiars, no? I a mi escoltar qualsevol cançó del disco del Marty Robbins, d'algun Fighter Ballads, Another Trail Songs, que és un disco vermell, doncs em porta molt vincle familiar amb el meu pare, amb la meva mare, que ella és més de Raimon, de cançó catalana i tal, però amb això ho compartim tots, perquè aquests moments són aquests que marquen la infància, no? els llargs viatges en cotxe.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, als principis dels 80, on tu et cries? Que ets, em sembla que ets al barri de les Corts.
1: Jo soc cursenc, tot que el meu brinca cursenc ve de més tard, vull dir, sentir-me... El que passa que llavors... Això ho hem parlat moltes vegades amb ma mare, no? Jo visc el que seria Travessera de les Corts just davant del Mercat de les Corts i això, les dinàmiques familiars pues, són com són, no? I nosaltres, per exemple, viatjar en metro era molt difícil perquè amb dos nens en aquell moment no hi havia ascensors, no ens adonem dels canvis que ha fet la ciutat, però pujar amb un autobús als anys 80... no era gens accessible, perquè hi havia uns torniquetes, no hi havia cap mena de plataforma per pujar i tal, al metro també eren moltes escales, no hi havia ascensors, per tant, jo crec que ens movíem poc pel barri i molt poc per Barcelona. Però sí que recordo que la meva mare ens baixava al centre, era, per una part, una mica el barri de les Corts, la plaça Concòrdia, una miqueta aquella zona, però no molt lluny, no tenies tampoc molt on anar, i després baixar al centre a caminar doncs, per la Rambla, per Portal de l'Àngel, aquesta Barcelona més del que en diríem ara el barri gòtic, no? Una Barcelona potser més gris, però molt més barcelonina en aquest centre, clar. Baixàvem de normal al centre i això és una cosa que penso que ara costa més de fer perquè aquest centre s'ha perdut cap a una altra cosa, que és el turisme, com moltes ciutats del món. Jo no dic que Barcelona hagi de ser una excepció. Barcelona pateix el mateix que les grans ciutats del món, que són capitals turístiques. I per sort, els barris, en canvi, s'han tornat més ciutadans de Barcelona. I ara jo faig molta més vida al meu barri de les Corts o baixo cap a Sants. A la meva infantesa no vam baixar mai cap a Sants. És una cosa que després li pregunto, per què no anàvem a Sants, que estava al costat? No era la nostra ruta.
0: Per què no?
1: Sí, perquè no baixàvem, no hi ha més explicació.
0: I a tu, de petit, quan et preguntaven què vols ser de gran, Eric, tu què deies? O tampoc tenies ni idea?
1: No.
0: Res, ni bomber, pilot de Fórmula 1...
1: No ho sé, jo...
0: Escriptor? Res, eh?
1: Res, no. Jo penso que no vaig tenir noció de que podia treballar alguna cosa clara fins que no vaig fer el segon grau d'FP i em vaig adonar que ja podia triar un ofici que era... algo relacionat amb la programació o amb l'electrònica. I va ser quan vaig trobar la meva via laboral en aquell moment.
0: Però quan ets petit somies, jo què sé, en ser urruti, vull dir, pots...
1: No, perquè jo és que... tinc una foto, disfressat de jugador del Barça, del parvulari, però amb el meu germà, però no el recordo ara, home. Jo sé que com, coses que em marcaven, doncs que a mi m'agradava molt llegir, això sempre, i ja està, no... Llavors, fins que... Potser vés tirat per la història, perquè sempre m'ha agradat, dintre de tot el que he llegit molt, el que és la història pura, el coneixement històric, i tal, però no em veia fent la carrera d'història. No sé per què, perquè quan vaig triar tercer de bucle fer, vaig fer ciències pures, no biologia i tal, i física. A mi la física m'agradava, vull dir, era molt transversal, i quan ets molt transversal és molt difícil triar. Tens masses al·licients, és com quan tens moltes coses allà per anar a fer o molts... Dius, ara què faig? No ho sé, no?
0: Et tornes a fantàstic, sí. Perquè tens tant per triar.
1: Sí, llavors no tinc consciència d'haver tingut clar què seria fins tal... I de cop, en mitja vida, em va aparèixer... Sí que, per exemple, ja als anys, quan ja tenia 20 i pico, estava treballant molt a l'entitat de barri, a l'Espiga, i em vaig adonar que m'agradava... que em sentia bé... generant en equip, o sigui, presidint l'entitat, que queda molt mal dir-ho, però que em sentia bé estant allà dalt.
0: Sent president.
1: Sent president, però per capacitat de generar diàleg, de generar consens. Jo havia vist juntes molt dures de gent barallant-se, dic, és que això no, juntes de 4 hores, dic, això es pot fer en 2. O sigui, jo m'adonava que podia fer que la reunió durés menys, que fos més productiva, endreçar-ho més, i això és una mica, entre això, vaig ser monitor d'esplai molt tardà, vaig començar a ser monitor d'esplai als 23 anys, perquè m'ho van demanar uns amics, i també allà vaig veure a Santa Eulàlia, a Vilapiscina, com podia generar consensos i fer que la gent... I també aprendre a escoltar molt a la gent i endevinar o intentar intuir què volia dir la gent quan explicava les coses. I que amb això era bo. Això, doncs entre l'esplai, l'espiga i tot, em vaig adonar que dirigir equips és una cosa que em sento a gust.
0: Que ets un mando, vamos.
1: Ahí está.
0: Que en aquell cotxe de l'Eric, quan era petit, podia sonar country, no?, per part de pare, sí. Podia sonar la nova cançó, també sí. Per part de mare, i hi havia algú que també posava la chanson francesa.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: La Metec del músic franco-egipci George Moustaki, sonant al llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco, que aquest tema es va publicar l'any 69, o sigui, encara quedaven, res, 6 anyets perquè tu arribessis al món. Anem a la infància, com dèiem, estem al cotxe?
1: Sí, jo he tingut una infància molt tranquil·la i molt fàcil perquè... Bueno, primer et refereixo que aquesta cançó també em porta al meu pare i a la meva mare, sobretot també al meu pare, i aquests viatges en cotxe que deies tu, eh? Llavors, la meva infància era anar a l'escola, jo no feia gaires extraescolars, per tant, anava, tornava, no era un gran estudiant, recordo èpoques en què fins i tot teníem un professor que ens feia fer els deures d'una manera molt autònoma i no feia res, i després a l'última hora havia de fer-ho tot, vull dir... Jo estic molt content perquè ara mateix els meus fills, el Guillem i la Mariona, són molt millors estudiants del que jo vaig ser mai, i em sorprèn, eh? Perquè dius, nois, milloreu la raça, està molt bé. I me'ls miro i dic, jo no era així, era dels mitjans. I a casa estava molt bé, meu pare viatjava, treballava i per tant potser estava menys, però quan venia doncs, sempre recordo que ens explicava contes a la nit el meu germà i a mi, ens llegia els Tintins. El meu pare es deia Javier de l'Arco i ve d'una família que va arribar a Barcelona de Navarra en acabar la Guerra Civil. I probablement, sabent això i sense haver investigat molt, una família molt vinculada al règim franquista. Però, en canvi, mon pare, tot això, tot i que podia tenir una ascendència a això, es va casar amb una noia molt barcelonina i molt catalanista. I a casa, per tant, era una dualitat existencial molt, molt curiosa. I va ser una infància, que diria, fàcil. T'ho podria corroborar el meu germà Víctor, però... Estàvem a casa, amb el meu germà hem tingut una relació doncs, típica de germans, de barallants, cridants, estimants, i en tot doncs, vaig anar creixent en un ambient molt, molt normal els estius. Els meus avis tenien una casa al Maresme, doncs, anava a passar l'estiu allà, ja vam fer uns amics...
0: Sí, carai, sí. Quina infància, tu, eh? Quina
1: però enveja. Molt tranquil·la, sense... I a més, teníem la gran sort, que era la marca diferencial, penso jo, és que els meus pares ens portaven d'entre els 6 i els 15 anys o 14, ens van portar de viatge als estius a veure món per Europa, amb uns viatges que eren tot en cotxe, molts quilòmetres i tal, però vam veure molts països, moltes coses i amb una unió familiar que fan els viatges que permet pues, crear aquests vincles, no? De cotxes, d'hores, de música... En aquell moment, a més, no hi havia Walmans, per tant, tots escoltaven la mateixa música i els nens, en aquest cas, no tenien ni veu ni vot, vull dir que aquelles
0: sis... Us menjàveu el que hi havia sí. I ja està. Que tens records de la Diada de Sant Jordi d'infància?
1: No, jo penso que d'adolescència sí. En recordo alguns d'haver quedat amb alguns amics i baixar les Rambles. Recordo les Rambles, eh?
0: La primera rosa que regales...
1: Sí, en tinc alguns records d'aquests, de roses regalades i d'amors no correspostos i coses d'aquestes. I després la Diada de Sant Jordi sempre ha estat un vincle amb aquesta gent, aquestes persones que després pues, he mantingut el fet d'enviar un petit record de Sant Jordi, un punt de llibre fet amb roses, que envio cada any, sobretot a les persones de la qual m'he enamorat alguna vegada.
0: Es venien més llibres abans o ara, per Sant Jordi?
1: Per Sant Jordi no ho sé. Les llibreries abans venien més. Jo estic segur, la Documenta ha tingut... Estem molt contents, i estem bé, i vivim bé. Però jo crec que abans a la Documenta podíem viure dos llibreters molt bé, i ara n'hi ha un que...
0: Ha de sobreviure.
1: Sobreviu amb tres treballadores... que també sobreviuen, no dona per més.
0: I et pregunto això de Sant Jordi perquè t'he llegit dir en una entrevista que et feien com a president del Gremi de Llibreters sí. Que deies que ens hem de plantejar quin Sant Jordi volem.
1: Bueno, això és un debat central amb ara com estem també parlant dels llibreters, no? Què volem? Quin país volem? Volem un país amb llibreries o podem viure en un país sense llibreries?
0: Això és la campanya que heu engegat.
1: Sí, i llavors el Sant Jordi jo penso que és un moment molt important per reivindicar el paper de les llibreries i jo penso que ho aconseguim. Fora de tot el que muntem aquí, que és molt important també, al centre de la ciutat de Barcelona, quan a mi em pregunta per Sant Jordi, però és que es pensi que Sant Jordi no és Passeig de Gràcia, que també. És que tot un país s'aixeca i a cada poble de Catalunya, a cada vila, hi ha un lloc on un llibreter... normalment, si no, el quiosquer aquell dia fa de llibreter, tothom s'aixeca i tenim els llibres de tot el país, a totes les places, de totes les viles hi ha un punt de llibres del dia de Sant Jordi i un punt de roses. I això dura un dia, la gent surt en massa perquè se n'adona que vol participar a comprar un llibre per la persona que s'estima o per les persones que s'estimen i una rosa. I després, el dia següent, la vida continua a la llibreria.
0: I què ens hem de plantejar?
1: Doncs, per un cantó és si això cal fer-lo créixer més, que a vegades sempre volem créixer. Jo penso que ara, això m'ho plantejava fa 3 anys, és que, clar, doncs, penso que hem assolit el volum que volíem, que hem de tenir aquí a Barcelona, que és a l'epicentre de tot el país, i hem de transmetre que les llibreries són a l'epicentre del dia del llibre, que la llibreria aquell dia hi aporta molt i que la resta de l'any hi és, i que tots hem de ser conscients que les llibreries estem tot l'any i que el paper central de Sant Jordi correspon als llibreters, que són qui fan les tries per tenir la major varietat de llibres el dia de Sant Jordi, i que no cal créixer més amb espai, si no és que ens ho demanés un públic que diu, no, és que ara tenim el doble de lectors que fa un any. Hem de cultivar un país de lectors. Que això, la pandèmia ha fet una feina que totes les campanyes del llibre, de totes les institucions, no han pogut fer. Si la pandèmia va convertir un país que era lector fins a un punt, el va incrementar moltíssim.
0: Sí, la gent a vegades el que no té és temps.
1: Bueno, és que estem en un món de robatemps. Sembla que el llibre aquell del Makelende de Momo, cada dia, en comptes de ser més impossible, sigui més real, no? Cada vegada tenim més elements que ens roben més temps i ens roben la voluntat. És Momo és això, els lladres de temps, és els homes grisos.
0: Que és la un dels clàssics de Sant Jordi és el famós rànquing dels més venuts.
1: Sí.
0: Això què? Això és, mira, és fiable? Això,
1: no.
0: Ah,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, sí, no, a veure. Sí, no, a veure, que m'ha fotut amb un merder. Jo, personalment, sóc un gran enemic del rànquing perquè no representa el que és Sant Jordi. Sant Jordi és una varietat de llibres venuts, uns 75.000 títols diferents, on al final el rànquing en destaca 10, de cada, que a més representen un 2 o 3% de tot el que s'ha venut aquell dia. La gràcia de Sant Jordi és que de molts llibres se'n ven un o dos a cada llibreria i tot el conjunt fa 75.000 títols diferents.
0: Sí, Eric, però si estem d'acord, però si no és fiable i no hi creus, per què es publica?
1: Perquè si no la fem nosaltres, que tenim les dades, i per tant no és fiable perquè quan la traiem la primera, l'última, que és la setmana després, aquesta és la fiable, perquè aquesta té totes les dades ja, però a les 8 del vespre del dia 23, que és el moment en què es necessiten
0: clar,
1: aquestes...
0: Clar, no ho
1: teniu. Jo estic donant les dades aquí i aquí al costat estan totes les parades encara venent llibres, perquè a les 9 de la nit és quan comencen a tancar, però les parades no han volcat les dades. És a dir, però és necessari perquè els anys en què el Gremi i la Cambra del Llibre no ha publicat aquestes dades, s'han buscat d'altres maneres menys fiables. Vull dir, s'ha trucat a llibreries. Quin és el més venut en aquesta llibreria? Quin és? Llavors fan un...
0: Mare de Déu. Clar, és el mal menor.
1: És un mal menor i sempre que siguem tots conscients de que representa el que... Però també és veritat que cada vegada nosaltres ens notem més escoltats per la premsa, pels mitjans, pels periodistes, i cada vegada destaqueu més la varietat de ventes per sobre del més venut. Però al final vivim en un món de rànquings, doncs per l'estructura que tenim de societat, necessitem saber qui és el número 1. Igual que un només pot guanyar la Lliga o un només pot guanyar la Champions, només un pot ser el número 1 dels llibres venuts.
0: Però si sempre són els mateixos, quan mires aquests rànquings, sempre veus els mateixos noms. Algú es cola.
1: No, hi ha variacions, i aquest any estan molt interessants perquè hi havia menys mediàtics aquest any. Mm. I, per exemple, el més venut en català és un llibre que pots considerar, clar, però les crispetes ha estat... És un llibre sense autor mediàtic a darrere. És una autora...
0: La Regina.
1: La Regina...
0: Que ho va patar amb les calces al sol.
1: Va patar amb les calces al sol, ha fet la segona
0: guanyat.
1: Part. I, per tant, no podem considerar un llibre mediàtic. És una autora mediàtica per ser autora. Per tant, té mèrit. I la resta de llibres, el Gil... No és, pot treballar als mitjans, però no és un conegut de la cara de ningú. Pues allà està, no? I mires la llista i dius, bueno...
0: Cada vegada hi ha menys mediàtics.
1: No, jo crec que és més circumstancial, que aquest any no n'hi havia.
0: L'any que ve ja veurem.
1: Perquè l'any passat sí que n'hi havia, aquest any no han tingut a temps, o no han aparegut els llibres dels autors que normalment publiquen per Sant Jordi, que ho peten, i que també tenen el seu dret a fer-ho. Vull dir, Ha d'haver-hi el llibre del moment que dius, mira, jo escric un llibre, és entretingut, la gent el compra, se'l llegeix, hola, bones, i ja està, com veiem les pel·lícules de la tarda a la tele.
0: Suposo que has identificat la cançó que està sonant de fons, és el GTM de l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxien, que acabarem amb aquesta cançó perquè, mira, queden 4 minuts, però abans t'he de preguntar per la Marta, perquè, pobra, no, és la teva parella i n'hem parlat molt poc. Com us coneixeu, tu i la Marta?
1: Bueno, ens vam conèixer a una trobada de la Societat Tolkien espanyola.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Som friquis, aquesta etapa no l'he citada. Jo sóc membre de la Societat Tolkien perquè em vaig descobrir Tolkien pues, també a la meva adolescència, amb el Hobbit, arrel de jugar un joc d'ordinador que també sortia això i tal. I vaig anar a Sabadell a la trobada anual de la Societat Tolkien, la feien a Sabadell aquell any, l'any 98, i em vaig trobar una noia també de lluny, una noia pèl roja que estava pintant una samarreta amb el símbol de Feanor, que és un elf de la primera edat, i aquella nit ens van conèixer perquè era amiga d'una noia que era d'allà i tal, i pues això era un desembre del 98, i van començar a sortir un febrer del 99, i des de llavors, doncs, amb alguna... vam trencar, vam tornar... Vam fer un viatge junts a Sud-amèrica d'un any i mig, vam viure a Bolívia.
0: I què fèieu a Bolívia? O sigui, era
1: vam
0: plaer.
1: Muntar una biblioteca escolar a una escola de les Teresianes, a Sant Julián, a la Bola Santa Cruz, i vam muntar una aula d'informàtica pels professors i pels alumnes. Una cosa que em va agradar molt, perquè va ser, jo dic, escolta, anem a treballar. Una cosa tan bàsica com ensenyar com funciona el Word, com funciona l'Excel a adults, em va agradar molt. I vam muntar una biblioteca escolar molt xula, i vam viure un any allà i feien classes de teatre, va ser molt, molt maco. I després vam anar visitant tots els casals catalans d'Amèrica Llatina, parlant amb gent de catalans que havien emigrat. I d'això no n'hem fet res, però tinc les gravacions, les cintes, i vam viatjar, i llavors quan van tornar vaig tornar, ella va decidir ser mestra, i jo vaig continuar fent d'enginyer fins que va aparèixer la documenta. I la Marta, doncs, penso que som... Ens hem trobat i som uns companys de vida amb dos fills que ens entenem bé, ens coneixem i ens estimem.
0: I som la comunitat de l'Anell.
1: I som la comunitat de l'Anell aquest que porto aquí del casament.
0: Que guai, que guai. Doncs mira, Eric, et sembla si tanquem amb l'Anna Roig, que sempre és un plaer?
1: L'Anna Roig i jo i la Marta ens porta això, ens porta molt a la Marta, perquè hem anat seguint l'Anna Roig com a parella, hem anat als concerts que ha anat fent, amb l'Ombra de Tonxien, ella sola, amb els projectes, i ens estimem molt l'Anna Roig, ens estimem de veritat.
0: Doncs acabarem amb l'Anna Roig. Ui, l'abstèmia primaveral. Ha sigut un plaer conèixer-te a través d'aquestes cançons, Eric de l'Arco.
1: Molt bé.
0: I que vagi molt bé la campanya, la Combat la distopia, tria la llibreria, que a més ve amb una amenaça que és esgarrifosa, que és que imagineu-vos com seria un futur sense llibreries. Perquè aquí quan va tancar una llibreria ens posem tots les mans al cap i tal, però clar, perquè no tanquin, alguna cosa haurem de fer tots plegats.
1: Pues en això estem, els llibreters de Catalunya.
0: Amparo Pérez a la producció i realització, Oriol Vila a la web, el Lluís Colomer i el Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà per rebobinar, que demà rebobinem els millors moments de la setmana. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: Helvetia i Caser.
2: Caser i Helvetia.
1: Esta unió refuerza.
3: El Pla Oncològic Nacional inclou els cribatges preventius de pulmó, de coll d'úter i de pròstata. Bona tarda, obrim el balcó.
4: El balcó Andorra amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.

0: decoide, l'úter i el de pròstata.
1: Per cert, que el doctor Borràs ha destacat la viabilitat de la unitat de radioteràpia perquè tractaria, diu, molt pocs casos. I al balcó d'avui, dijous 28 de maig, us explicarem també que una investigació iniciada a Andorra ha permès recuperar més de 200 milions d'euros de la màfia italiana.
0: I també explicarem en clau política que Andorra Endavant proposa prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles, però no a l'accés dels menors a les xarxes socials.
1: Encara amb aquesta qüestió, la majoria parlamentària transacciona una única esmena a la llei de descongelació dels lloguers. Es tracta, per tant, de l'aquella que impedeix als no residents establir les seves empreses en el seu domicili familiar.
0: I seguirem explicant el serial de Canillo en relació al telefèric de l'Armiana, perquè els tres propietaris es refermen en la seva posició contrària i asseguren que no tornaran a parlar amb el comú.
1: I en esports, Carles, avui tenim notícia del Morabanc Andorra i també de la selecció de futbol.
0: Sí, però per importància començarem pel bàsquet, perquè una victòria demà contra el Barça val la permanència, i és que l'Andorra jugarà demà el seu partit més important de l'any a 8:45 del vespre en un pavelló que avui hem sabut que ha esgotat totes les entrades i estarà ple per viure una finalíssima que decidirà si continua o no el Morabanc Andorra. I a més de la selecció, farem la prèvia en aquest amistós contra l'Iraq, que es jugarà a Montilivi demà a les 6 de la tarda.
1: Tot això repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: El pla oncològic, la ministra de Salut, Helena Mas, volem dir, i també el professor de la Universitat de Barcelona que els ha assessorat, el doctor Josep Maria Borràs, han presentat aquesta iniciativa que estableix el full de ruta, Carles, fins l'any 2030.
1: Exacte. Bona tarda, Arnal. Un pla oncològic nacional que se centrarà en 5 tipologies de càncer diferents i on s'introduiran nous cribatges, com el de pulmó,

0: El Pla Oncològic Nacional inclou els cribatges preventius de pulmó, de coll d'úter i de pròstata. La ministra de Salut, Elena Mas, i el professor de la Universitat de Barcelona, el doctor Josep Maria Borràs, han presentat aquesta iniciativa que estableix el full de ruta fins l'any 2030 per consolidar les accions que s'han fet fins ara, entre les quals els cribatges poblacionals, la unitat de mama i la concentració dels serveis d'oncologia a l'hospital. Es tracta de posar el pacient al centre i d'integrar-lo i també fer-lo participar a través del Consell Assessor. La ministra detallava els grans objectius que persegueix.
1: Els tres principals objectius que té, evidentment, doncs, són reduir la incidència i la mortalitat del càncer. Ja veurem després, doncs, amb quines mesures ho fem. També, doncs, que tinguem els diagnòstics sota criteris de màxima qualitat i, principalment i fonamentalment, doncs, tenir cura de les persones amb càncer i millorar la seva qualitat de vida.
0: Borràs assegura que es parteix d'una situació consolidada de bones pràctiques i d'una atenció oncològica que disposa d'uns recursos que permeten l'accés ràpid al diagnòstic. A més, afegeix com a punts forts l'atenció multidisciplinària i el fet que derivar a altres centres de prestigi els pacients que no es puguin tractar als països, Carles, és una bona notícia.
2: Sí, i és que el document fixa un marc d'actuació per avançar cap a una atenció més preventiva, coordinada i centrada en la persona, amb una visió integral que abasta des de la prevenció i la detecció precoç fins al tractament, les cures pal·liatives i el suport als pacients i les seves famílies. El Pla Oncològic Nacional se centra en 5 tipus de càncer per prevenir-los i augmentar-ne la detecció precoç. Elena Mas ha explicat que s'introduiran nous cribatges com el de pulmó, el de coll de l'úter i el de pròstata. També volen ampliar els dos que ja es fan, com són el de colon i recte, i finalment el de mama. En aquest cas ha confirmat que a partir de 2028, d'aquí a 2 anys, quan finalitzi la roda actual, es rebaixarà l'edat per participar-hi fins als 45 anys.
1: El que volem fer és ampliar el cribatge de càncer de mama als 45 anys. Hem posat el 2028 també perquè hem de preparar tot el sistema informàtic per poder dur a terme el cribatge de càncer de mama ampliat a 45 anys, però també perquè el cribatge de càncer de mama, doncs, ara estem al meitat d'una ronda i, doncs, necessitem acabar tota la ronda per començar una ronda nova ampliant la població als 45 anys.
2: El doctor Borràs ha explicat que valoraran la viabilitat de desenvolupar una prova pilot per a fumadors de molt alt risc, però admet que no està prou definida entre la comunitat científica a partir de quin grau de tabaquisme s'hauria d'aplicar aquesta prova pilot, ni tampoc si seria cada any o cada dos.
0: Per cert, que aquest mateix doctor Borràs ha descartat la viabilitat de la unitat de radioteràpia perquè tractaria molt pocs casos. Assegura que ha detallat, volem dir, que cada any aquí a Andorra el doctor Borràs es detecta en el Principat 400 casos de càncer, dels quals el 58% es detecten a homes i el 42% restant a dones. No dubta que cada vegada es poden atendre més casos internament, però també recorda que determinats tipus de tractaments no són possibles pel volum de casos que hi ha i també per l'expertesa que es precisa. Per tant, opina, Carles, que és millor derivar-los.
2: Concretament es refereix a la unitat de radioteràpia i ho justifica pel fet que menys de la meitat d'aquests pacients necessiten aquesta tècnica, als quals encara caldria afegir aquells que per motius personals no la volen fer per decisió pròpia. Però és que, a més, Borràs apunta que perquè sigui una eina realment eficient hauria d'arribar a la mitjana europea de casos que supera ara mateix els 400.
3: De càncer es trasllades en radioteràpia. No estaríem parlant d'uns 170-180, no? El que passa també és que aquests 170-180 són de tots els tumors. I, per tant, també hi ha un tema d'expertesa, no? A part de que un equip de radioteràpia realment per funcionar de forma eficient requereix tractar 400-450 pacients cada any, que és la mitjana europea, no?
2: Els tumors més freqüents són el de mama, amb un 14%, seguit de molt a prop, amb un 13% del colorectal. El de pròstata es queda en un 11%, el de tràquea, bronquis i pulmó baixa fins al 10%, i el de bufeta urinària representa el 7% dels casos.
0: Són les 7:28. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
4: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Amb el Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda. Avui la temperatura ja no ha pujat més, però tampoc ha baixat. A les valls del centre i sud del país hem passat dels 30 graus, apropant-nos als 34 a l'extrem sud del país. I durant la tarda han crescut nuvolades que ara descarreguen a diferents punts del Prepirineu. Algunes gotellades poden arribar aquí a Andorra, tot plegat ben poca cosa. I demà, doncs, més del mateix. La temperatura al matí, al voltant dels 13-14 graus a Andorra Vella, després farà molt de sol, a la tarda, màxima sense canvi significatiu respecte a les d'avui, de nou ambient de ple estiu, i a la tarda, després de fer molt de sol, de nou algunes nuvolades, però poc actives. El cap de setmana, més del mateix, si bé durant les tardes els núvols creixeran amb més facilitat i podran caure alguns xàfecs, però en general continuarà fent força sol i molta calor.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre, sempre al teu costat.
8: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'EnBank. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit el 3% anual a 3 anys. EnBank. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
9: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
10: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
11: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
12: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!
13: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.

0: 7:32 minuts. La revisió de les tarifes mèdiques entra en la seva fase final. La ministra de Salut ha destacat que estan acabant la classificació dels actes mèdics i quirúrgics per posar al dia la nomenclatura, la qual cosa ha de portar implícitament una revisió de les tarifes.
1: D'aquesta manera, s'estan reunint amb els diferents professionals sanitaris i han celebrat 16 reunions encara, que quedarien dues més. Però en aquest sentit, la ministra ha destacat que la dificultat ha estat principalment la de fer coincidir les agendes per programar-les.
2: Estem acabant les reunions, ha sigut una mica complex la planificació, la calendarització de les reunions, perquè ens hem trobat la nostra empresa assessora i el Ministeri amb tots els grups especialistes, per tant, ha costat una mica poder-nos posar d'acord amb la calendarització.
1: La ministra de Salut ja havia avançat anteriorment que la reforma no se centra tant en els professionals com en el sistema de classificació d'algunes lletres concretes que corresponen a proves diagnòstiques i actes quirúrgics. Els canvis seran especialment visibles en la manera de descriure els procediments.
0: I una investigació iniciada a Andorra ha permès recuperar més de 200 milions d'euros de la màfia italiana. Els experts de la Unitat d'Investigació Criminal, Economico-Financera, estaven investigant una dona que residia al Principat i van descobrir que era l'exparella del lloctinent de Matteo Messina Denaro, un dels històrics líders de la Cosa Nostra. Segons detalla la policia, van informar la Guàrdia di Finanza italiana i a través de comissions rogatòries internacionals van idear una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en el qual també hi va participar la Policia Nacional Espanyola. Carles.
1: La intervenció ha permès seguir el rastre del patrimoni d'aquest criminal que es troba en arrest domiciliari a Itàlia i a partir d'una petita quantitat d'aquesta fortuna que va circular a través de comptes bancaris oberts al Principat per la dona i també d'una societat instrumental de Panamà. Han descobert la resta dels fons, així com les inversions fetes a l'estranger en valors, en metalls preciosos, propietats i complexos turístics de luxe. Els 200 milions han aflorat a Andorra, però també hi ha a Luxemburg, Suïssa, Líban, Mònaco, les Illes Caiman, el Marroc, Anglaterra o Espanya.
0: I en clau política, la majoria parlamentària ha transaccionat una única esmena a la llei de descongelació dels lloguers. Els comunicats que van publicar els tres grups de l'oposició la setmana passada, a través dels quals denunciaven i lamentaven l'actitud de demòcrates i ciutadans compromesos en el debat de les esmenes del text, no ha canviat gens ni mica, i si en la primera reunió de la comissió legislativa van anul·lar 41 de les 43 propostes de l'oposició per millorar el text, en la segona han tancat el redactat definitiu amb una única concessió. Es tracta d'una que havia presentat Andorra Endavant i que impedirà els no residents que utilitzin els pisos residencials com a espais laborals.
1: I parlant d'Andorra Endavant, el grup proposa prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles, però no a l'accés dels menors a les xarxes socials. Ho ha presentat la consellera general Noemí Amador i és una de les propostes de millora a la llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents. Aposta clarament per prohibir els telèfons mòbils a les escoles durant les hores lectives, tant als patis com als menjadors, i durant també les activitats extraescolars, però en canvi, com apuntàvem, rebutja que el govern pugui prohibir-los l'accés a les xarxes socials.
0: Canviem de qüestió perquè mossèn Pepe Gisbert deixa de ser el rector de Sant Julià. El bisbat d'Urgell ha comunicat avui en una important reestructuració de la diòcesi que Antoni Elvira també deixarà de ser el capellà d'Escaldes. Gisbert assumirà la parròquia de Sant Ot, a la Seu, i d'altres també de la comarca, mentre que Elvira passarà a ser el nou vicari general. I els tres propietaris refermen la seva posició contrària al telefèric de l'Armiana i asseguren que no reprendran les converses amb el comú.
1: Josep Casal Mandicó, Maria Carme Duedra Caminal i Remei Rosa Rossell s'han comunicat a través del bufet d'advocats que els representa per respondre una vegada més les declaracions del cònsol major de Canillo, Jordi Alcover, qui aquesta setmana va reconèixer que no manté cap contacte amb ells, però sí que els avançava que voldria tornar-ho a fer quan ja tinguin tancat l'acord amb la resta de propietaris que sí que acabaven el projecte d'unió per cable. Segons l'escrit, les tres famílies ja li van deixar clar en una trobada el 30 d'abril que refusaven la proposta de signar un conveni per autoritzar el sobrevol de les seves propietats i afegeixen que l'ubicació de les seves parcel·les és molt diferent al dels altres propietaris.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Morabanc Andorra Carles està davant del partit més important de l'any.
1: Arriba l'hora de la veritat, una victòria contra el Barça val la permanència. Així de simple són les matemàtiques i Sant Abac no vol fer càlculs, només pensa en el Barça i se li escapa qualsevol altra possibilitat.
3: És una cosa que tiene poca probabilitat, pero este año ya ganamos partidos con poca probabilidad. Espero salir a la cancha, espero que convencer jugadores que partido se puede ganar y vamos a intentar ganarla. Probabilidades que van a hacer otros equipos, como a mí no me interesan. No me interesan porque me están quitando concentración y energía de esto donde yo debo poner toda mi atención.
1: L'equip tricolor, per tant, se centrarà tots els esforços a derrotar un Barça que vol ser cap de sèrie als play-off, i en la roda de premsa aquest matí el tècnic croat ha reconegut que ha estat la setmana més complicada des de que va arribar al Morabanc a causa del soroll mediàtic vol aïllar els jugadors de tot l'entorn.
3: És més difícil mantenir nivell i intensitat d'entrenament. Esto ha sido distinto. Esto es primera vez desde que yo llegué en este club que me ha encontrado con necesidad de utilizar más motivación para que podamos seguir entrenando al mismo nivel donde entrenábamos antes.
1: La Bombonera decidirá si el Morabanc continúa un any més a la Lliga Endesa i l'afició tornarà a omplir el pavilló de gom a gom després d'esgotar totes les entrades a 9:15 del vespre Morabanc Andorra-Barça demà divendres.
0: I la selecció es posa a prova ràpidament davant del mundialista Iraq.
1: És un amistós a les 6 de la tarda a Montilivi i és el primer dels 3 partits amistosos d'aquestes finestres internacionals de juny. El rival serà una selecció que disputarà el Mundial com l'Iraq i que jugarà el seu primer amistós ells per preparar la cita americana i Andorra per preparar la Nations League del setembre, i encara que pugui representar-se com una selecció desconeguda, el seleccionador Coldo Álvarez ha destacat en la prèvia el rigor tàctic i el poder ofensiu dels iraquians en una convocatòria amb les novetats de Marc de Castro i el davanter Gerard Solà, a més de l'adeu de Marc Pujol.
4: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics. Fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot, camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passant 20 segons de les 7 i 40 minuts, Carles, se'ns escapa la sintonia de l'hora 25.
1: No, és que encara estem impactats per la notícia de Pepe Xisbert, eh?
0: Com a Laura Dià?
1: Jo sí.
0: Quina reacció tindries?
1: De sorpresa.
0: Sorpresa, eh?
1: Sí, com, exacte, com l'històric líder de la cosa nostra, eh?
0: Atenció. Sí, Carles, sí. Gràcies i fins demà divendres.
1: Fins demà.
0: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.d, del butlletí informatiu Hora 25, sinó demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i fins aleshores.
5: Esa carrera es medicina. Sí, sí. Me alegra un poquito y todo.
6: Claro que sí, es que claro, se dice así muy, muy pronto, pero para que los oyentes lo entiendan, eso, tú eres divulgador, hablas de ciencia desde un montón de ámbitos, pero no solo específicamente desde la medicina. Por ejemplo, lo haces en Serendipias, en el programa
5: por ejemplo,
6: de la SER.
5: Eso es, y ahí hablamos de mil temas, pero no sé si quería ponerme otra vez fácil esta vez o lo que sea, he decidido reducirlo. Y creo que podríamos hablar de cuáles han sido las mayores contribuciones de la medicina a la sociedad, que ha habido muchas. Pero creo que en realidad podemos acotarlo bastante a 5.
6: Venga, pues vamos a ello. When I was younger, just a bad little kid, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun, I'd poison guppies when I was done. ¿Cuál dirías tú que es la primer gran aportación de la medicina en nuestro ranking?
5: Pues mira, me voy a quedar con la anestesia, que yo sé que la gente tendrá sus cábalas, sus apuestas, y seguro que las acabaremos cubriendo, pero vamos a hacer un repaso cronológico.
6: Vale.
5: La primera, grande, que llega es esta. Y habrá personas que piensen, está bien, la anestesia reduce el dolor, pero no me interesa por eso. No hablamos de analgesia, que sí que se conocía un montón de sustancias, lo típico de morder la corteza del sauce, que tenía el precursor de ese ácido acetilsalicílico salicílico, de las aspirinas, tenían remedios, pero la analgesia es una cosa y la anestesia, que es lo que ya todos relacionamos con la cirugía, es otra. Tú imagínate cómo eran las cirugías antes de poder dormir al paciente.
6: Prefiero no imaginarlo.
5: Claro.
6: No. Ya no cirugía, sacar una muela.
5: Por ejemplo, ¿y sabes qué pasa? Que no lo hacían los médicos, lo hacían otros, los dentistas, los barberos, lo traumatológico lo hacían otros, que lo que querían era rápido, limpio, entre comillas, porque cuanto más tiempo pasara la cirugía, más dolor, más se movía, más desastre era. ¿Cómo no vas a moverte si te está doliendo tantísimo? Así que la anestesia, cuando llegó, lo que aportó fue la posibilidad de hacer cirugías mucho más largas. No sería concebible ahora mismo hacer una operación a corazón abierto sin poder dormir al paciente y dejarlo en ese caso. Y ahí tenemos que hablar, imagínate, de todo el resto de la historia de la humanidad, tenemos que hablar del 1847. Antes de eso no había nada parecido, pero en ese momento, en el 46-47, aparecen el éter y el cloroformo, dos sustancias que hemos visto en las pelis y que tardan bastante más en hacer efecto, pero que eran ese primer paso.
6: ¿Y cómo, porque fue tan difícil llegar a ella, cómo funciona realmente la anestesia?
5: Pues es muy difícil realmente entender qué ocurre exactamente en nuestro cerebro bajo la anestesia, pero sí que sabemos que no es tan fácil como dormir solamente a la persona. Imagínate que te duermen, no puedes activar tu cuerpo, no puedes moverte, pero estás teniendo sueños. Y todos tenemos la experiencia de ese sueño en el que soñamos que nos hacemos pis porque tenemos la vejiga llena de la realidad.
6: Sí.
5: Imagínate que solo te durmieran cuando te están operando y estás notando el dolor. Evidentemente, la combinación de fármacos que ahora mismo se utilizan para las anestesias son mucho más complejas. Por un lado, reducen el dolor para que no tengas ese input, esa sensación de dolor de tu cuerpo. Te duermen, por otro lado, son hipnóticos en ese sentido. Y también evitan las contracciones musculares, porque en principio, cuando tú te duermes, tu cuerpo se desconecta. Pero aquí tenemos que calibrar ese estado fisiológico exactamente como lo queremos. Que no haya de repente un espasmo del brazo, que sintamos que nos caemos de la cama, ¿no? El típico, y que líe un poco una operación de vida o muerte.
6: ¿Y tiene la anestesia alguna relación con la sedación en pacientes terminales?
5: Pues tiene. O sea, tenemos que entender que, por un lado, todos estos avances ayudaron a que dolieran menos determinadas cosas, ayudaron a operar lo que antes era imposible, no podríamos concebir la cirugía moderna sin esto, y por otro tenemos este acompañamiento, que en la medicina es crucial, porque curar se curan algunas cosas, pero acompañar hay que acompañar con todas realmente al paciente. Y sabemos que, por desgracia, sigue habiendo muchas patologías que no son curables, momentos agónicos, difíciles, donde la sedación paliativa, que no es la eutanasia, hay que entender la diferencia, y las dos tienen su utilidad y su momento, la sedación paliativa sí que aprovecha algunos productos que utilizamos en la anestesia para que el paciente no sea consciente de ese dolor.